0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més del Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda...

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans de...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
2: None of the remaining passengers or...
3: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
1: Adhanom es refereix a una hostessa de l'aerolínia KLM que té símptomes i que va coincidir amb la dona que va intentar volar des de Johannesburg malalta per antivirus i que després va acabar morint. Passem ara a altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: L'intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units a les últimes hores no suposa, segons Donald Trump, un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per a un acord de pau. Les versions sobre què ha passat a l'estat d'Hormuz no són del tot coincidents. Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva atacant un petroler i un mercant iranians. Això ha generat la resposta del règim dels ayatolàs, que ha atacat tres destructors dels Estats Units que haurien resultat malmesos. A continuació, la Casa Blanca ha atacat posicions del comandament iranianes en terra ferma.
1: Ucraïna ha violat l'alto al foc unilateral de dos dies decretat per Vladimir Putin, que havia entrat en vigor aquesta mitjanit. Segons l'alcalde de Moscou, l'exèrcit rus ha destruït una vintena de drons que es dirigien cap a la capital. La treva de dos dies l'ha decretat Putin per intentar protegir la desfilada militar prevista per demà a Moscou per commemorar la victòria soviètica contra els nazis. El Kremlin ha amenaçat amb una resposta contundent sobre la capital ucraïnesa si demà l'exèrcit ucraïnès ataca la desfilada.
4: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern després que quatre sindicats d'ensenyament han alertat d'infiltracions de Mossos en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues educatives. La policia no ho nega. El cos afirma que treballa seguint la legislació i que tant ells com el Departament d'Interior estan disposats a donar les explicacions necessàries.
1: L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat provisional la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i li prohibeix acostar-se a la criatura. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor. La Unió Europea prohibirà a partir de finals d'any els sistemes d'intel·ligència artificial que manipulen imatges de persones reals per fer-les aparèixer despullades sense el seu consentiment.
4: Aquest veto arriba després de l'escàndol provocat a principis d'any per la difusió massiva de fotos de dones nues a la xarxa social X i que fins i tot va afectar la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. L'eurodiputada sueca Arva Kokalari ha negociat la llei que impedirà que això torni a passar.
5: We are not accepting that kind of...
6: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Groc i a X ara fa un temps.
4: A més, qualsevol foto o vídeo produït amb intel·ligència artificial haurà d'estar clarament identificat. La Unió Europea és el primer lloc del món que regula la intel·ligència artificial.
1: Esports, ambient ben crispat al Real Madrid a les portes del Clàssic. Nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. Per tant, es perdrà el Clàssic. El Club Blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes.
4: El Barça Stesne ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al Club Blaugrana i, per tant, complir el seu contracte. Mentrestant, el femení blaugrana negocia el retorn de la central Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton.
1: I a l'Espanyol, Trescatinfo ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza, el director esportiu que actualment està de baixa.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 8 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que dia sí i dia també els ruixats ens visiten. Durant el matí de divendres lluirà el sol cap al Pirineu i, en canvi, estarà més tapat a les Terres de l'Ebre amb algun ruixat puntual. Serà la tarda quan els ruixats guanyaran extensió per l'interior, sobretot al Prepirineu. Les temperatures avui es mantindran sense canvis. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Berga el sol sortirà a les 6:40 i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 19 minuts.
0: Lara Garcia, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem amb una frase d'Enrique Iglesias, ja que avui és el seu aniversari, i diu: l'amor és el més important que tenim a la vida. Sense amor no som res.
0: Escolta, va estar molt bé aquesta frase. Primerament, felicitar-vos perquè ahir m'han dit que veu fer un programa. Escolta, puc agafar-me vacances quan vulgui, ja.
1: Sí. Amb això no has de patir, però tenim un bon mestre.
0: Sí, oh, jo, el Roger, confirmem el que acabo de dir o no? Bon dia.
2: Confirmadíssim, bon dia. La teva absència va estar suplida amb excel·lència, amb bon humor i amb alçada radiofònica,
0: i
2: crec que els matiners et van trobar a faltar perquè t'estimen i perquè volien el millor de tu, però no et van trobar a faltar perquè l'antena sonés diferent, que això és fantàstic.
0: Això és el més important de tot. Moltes gràcies, Marta, Lara.
1: A tu, però has sentit la trucada que va fer l'oient d'ahir?
0: No.
1: Perquè teníem moltes ganes de saludar-te.
0: No m'ho diguis.
1: Es deia Pere, bueno, es diu pobre.
2: Es diu Pere, sí.
1: Ens heu estat escoltant, de fet, ara mateix.
0: Pere, doncs, no, mira, Pere, tornarem a trucar la setmana que ve i parlarem amb ell.
1: Sí,
0: ja està.
1: Perquè molt simpàtic.
3: Sí, encantador. Et va enviar moltes abraçades.
0: Molt bé, doncs.
1: I es preguntava si el bon rotllo que tenim és real o no.
0: Ui, això...
1: Nosaltres li vam dir que sí,
2: li vam dir que si no t'havíem portat, si no estàvem tapant amb la manteta, era perquè algú havia d'estar a la ràdio. Això li vam dir.
0: Hi ha coses que són orgàniques que no s'han ni de preguntar, vaja. Bé, en tot cas, comencem el programa parlant de llegendes musicals, perquè, de fet, de llegendes al món de la música n'hi ha moltes. Persones que tenen un talent tan sobrenatural que la història sempre els acabarà recordant i que amb tota probabilitat mai cauran en l'oblit. Avui arrenquem el programa amb una llegenda en majúscules, perquè ell va ser majúscul.

0: Esteu escoltant No Woman No Cry. És que un 8 de maig, però de l'any 1984, Island Records va publicar el disc Legend de Bob Marley and the Wailers, un disc recopilatori pòstum que encara va consolidar més el seu llegat. Es va convertir en el disc de reggae més venut de la història, superant alerta els 25 milions de còpies a nivell mundial, i actualment segueix venent milers d'unitats setmanalment, consolidant encara més èxits com One Love, I Shot the Sheriff, Redemption Song, Three Little Birds, o aquest que inaugura el programa d'avui divendres. Ens podríem preguntar quina és la clau de l'èxit del disc, però la resposta, de fet, és ben senzilla. El que fa especial Legend és la seva capacitat de transmetre un missatge social i espiritual. I és que de tots és sabut que Marley utilitzava la música com una eina de denúncia contra la pobresa, la injustícia i l'opressió, alhora que defensava la unitat entre els pobles i la força de l'esperança. I avui, que per fi hem arribat al final de la setmana, celebrem que Legend faci anys i que la música de Bob Marley ens ajudi a fer el primer cafè del dia amb pau i amor. La resta de la història us la sabeu. Fora despertadors, i que visca l'inici del cap de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Bon dia, deixa'm començar amb una dada. Dilluns fa 45 anys que va morir Bob Marley.
0: Imagina't.
2: I sort que hem aclarit que tenies mal d'esquena i que ningú va dir ahir què li passa al Canalies i ningú va respondre I shot the sheriff, saps? Però vaja, després d'aquesta broma absurda, la dada és real, eh? Dilluns 11 de maig de 1981 va morir Bob Marley.
0: Però ja, però jo, perdona, que Maiol, no és que, és que ell tot ell és una dada.
3: Se l'estava fent a sobre, aquesta.
2: No, saps què passa? Que l'11 de maig és Sant Maiol, és el dia del meu sant.
0: Ah.
2: I llavors vaig veure que Bob Marley va morir aquest dia, és un dia que el tens com molt al cap, i avui clar, quan he vist que posaves Legend dic, ostres, dic, si és dilluns, no sabia que Legend, un dels millors discos que s'ha publicat mai,
0: sens dubte,
2: que era avui, i res, volia compartir la curiositat amb tu.
0: Doncs vinga, i amb els oients, que és el més important.
2: I amb els oients, exactament.
0: Vinga, va, sí, què passarà avui al matí de Catalunya?
2: Va, anem a la feina. Doncs mira, avui parlarem d'aquesta notícia que va saltar ahir, de dues persones a qui l'Austec acusa de ser Mossos d'Esquadra, que estaven infiltrats en una assemblea. En parlarem amb l'Austec i amb el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, perquè la CUP i altres partits de l'oposició han protestat sobre aquest fet, en tot el clima de vagues que hi ha aquestes setmanes. Després anirem a les Canàries, on ja hi ha una enviada especial de Catalunya Ràdio, i on parlarem també amb la portaveu del Sindicat de Treballadors del Port de Tenerife, perquè no volen que hi hagi el vaixell fondejat a les seves aigües. I després parlarem d'un tema que ja vam tractar el seu dia a Catalunya Ràdio, però que s'està fent gros, que és l'absentisme a les universitats. Ah. Per què els alumnes no van a classe? És un tema molt interessant, perquè no és només, diguem-ne, tota aquesta gent que són alumnes d'universitat i ara passen per la nostra finestra.
0: Aquí tenim els universitaris avui divendres.
2: Però no passa.
0: Podria ser la resposta.
2: No passa només els divendres. I atenció al dilema avui amb Judit Mascot, Gellàsset i el Gent de Pineda.
0: Ai, ai, ai, ai.
2: S'ha de deixar que els fills tinguin sexe a casa dels pares?
0: Ui, quina bona pregunta.
2: Doncs a partir de
0: les
2: 11:15, al matí de Catalunya Ràdio. Tot això i més, eh? L'espira de l'actualitat, la frase de la setmana, Mercè Arànega, les recomanacions del cap de setmana, l'humor pendent, el concurs pendent...
0: Tenim per estona. Moltíssimes coses més.
2: I el show del Madrid, que després vull parlar d'això.
0: Molt bé, gràcies,
2: Maiol. El show del Madrid està maco. Fins ara.
0: Dos minuts, arribem ja a un quart de sis del matí, fent el primer cafè del dia, com sempre, amb els matiners de Catalunya Ràdio. I a aquestes hores, Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
0: Volem saber què ha passat al món mentre dormíem.
4: Doncs mira, aquesta matinada hem sabut que Apple ja té pràcticament a punt una joguina tecnològica que jo no sé
0: si és
4: una peça revolucionària o m'he de posar les mans al cap. A veure, segons informa Mark Gurman, periodista de Bloomberg especialitzat en noves tecnologies, la multinacional californiana ja està provant uns AirPods, és a dir, uns auriculars amb càmera.
0: Ui, pimpori.
3: Ja comencem.
4: Us heu d'imaginar aquests cascos de botó que es posen a l'orella.
0: Sí, sí, sí.
4: Cadascun té una petita càmera que enfocarà el que l'usuari estigui veient al davant seu.
0: Mare meva.
4: Tota la informació visual anirà a parar a Siri, que és l'assistent d'intel·ligència artificial d'Apple. Dit d'una altra manera, Siri veurà tot el que tens davant.
0: Uf.
3: Ja por.
0: O sigui, és com un Big Brother mundial a temps real.
4: Compte, però ets els usuaris. Aquest detall és important. El que no podrà fer és ni fotos, ni vídeos, el que estàs veient, eh?
0: Sí que ho podrà veure, però en cap cas enregistrar-ho, eh? Perquè ja, aquell...
3: De moment.
0: Exacte. De moment.
4: I ara em preguntes, i això per què servirà?
0: Sí.
4: Doncs imagina't que ets com jo, que tens nules capacitats culinàries, és a dir, la cuina ben lluny, sí, perquè si no puc intoxicar algú. Doncs obres la nevera, els auriculars fan un cop d'ull, els ingredients que hi tens, i et poden recomanar un plat i fins i tot explicar-te com s'han de cuinar els ingredients.
0: Ens fan cada vegada més vagos, eh? També t'ho dic.
3: Més tontos.
4: O imagina't que... Un altre exemple pràctic. Imagina't que tens agendat a al mòbil que tens una visita al veterinari pel teu gos. No?
0: Sí.
4: I arribes a casa i veus en Bobby.
0: I t'ho recorda.
4: Doncs AirPod et recorda...
3: Això sí que estaria bé.
4: Que l'endemà tens visita al veterinari. Feia temps que corrien rumors que Apple estava treballant en això. Ara només seria no només seria una realitat, sinó que es parla de que tot plegat al setembre ja podria sortir al mercat. Per tant, no haurem d'estar molt atents.
5: Mare de Déu.
3: Quina por.
0: Això no, és que això no arribarà a bon port, ho dic. No,
3: això anirà fatal.
0: I és que si ens estem queixant del 2026, preparem-nos pel 27. Ja t'ho dic ara. Àlex, vols bon cap de setmana.
4: Igualment.
0: Que vagi bé, adéu. Vinga, va, perquè el món avui serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor pel desenllaç d'històries com la de l'Adela Caamaño, veïna de Girona. Ha viscut tota la vida al barri vell, però la gentrificació l'ha acabat expulsant. Ha passat mesos amb l'amenaça de quedar-se al carrer a causa d'un desnonament, però finalment ha pogut entrar un pis de protecció oficial gestionat pel patronat de la Santa Creu. Una situació límit, doncs, que afortunadament s'ha pogut redreçar.
0: Bones notícies per començar aquest divendres, 8 de maig des de Catalunya Ràdio. I ara també toca saber de què parlarem poc.
3: Doncs mira, 8 de maig comença la festa major a Lleida. Jo crec que es parlarà poc de la polèmica pel prego de la festa major, que comença, com dèiem, avui. Va a càrrec aquest any del campió olímpic i policia nacional, Saúl Cravioto. I, de fet, una vintena d'entitats, sindicats i formacions polítiques critiquen en un comunicat que sigui ell el pregoner per les declaracions que va fer en contra de l'1 d'octubre del 2017. Diuen que la festa ha de ser inclusiva i representativa de tota la ciutadania i que el fet que sigui policia nacional doncs és una cosa que necessita abans consens, que tingui vaja un ampli consens. Qui ha dit la seva i qui ha replicat doncs a totes aquestes entitats i sindicats és precisament l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
7: Vaja, des que estic jo al davant del govern municipal mai hem entrat en polèmica, sempre hem respectat les opinions de tothom i per tant respecto l'opinió que puguin manifestar aquestes entitats a les que fas referència. L'únic que tinc que dir és que el Saúl Cravioto és un exemple de valors, ho ha demostrat durant tota la seva trajectòria esportiva, és un referent per a molta gent, especialment per a la gent jove, i això és el que l'habilita efectivament per ser pregoner de la nostra ciutat.
0: Doncs vinga, l'ambient caldejadet, eh?
3: Caldejadet.
0: A la terra ferma.
3: Jo hi vaig aquesta tarda cap allà.
0: Ui, ui, ui.
3: A veure què em trobo,
0: ui,
3: ja ens explicarem.
0: Per favor.
3: Mira, no ho sé, jo espero que sí, però he quedat per dinar amb una amiga i ha reservat ella i sempre és sorpresa quan hi vaig.
0: Alerta.
3: I diu, que demà a les 3, aquí. I de moment encara no m'ha passat la ubicació.
0: Veurem doncs com reacciona també el públic o la gent de Lleida a aquest pregó. I amb quina bona notícia engeguem al matí?
8: Les monges del convent de Sant Antoni de Pàdua, a Toledo,
0: sí,
8: han aconseguit salvar una espècie de conill en extinció.
3: Busca't.
8: No sé si has vist les imatges.
0: És enorme, no, el conill?
8: Bueno, és que és l'espècie del conill espanyol gegant que sí, pesen 7 quilos.
0: Mare meva.
8: 7 quilos de conill.
3: Com la meva neboda. No, la meva neboda pesa un quilet més ja.
0: Pobre conill. No, el faran a la brasa, no entenc.
8: No. Al convent han fet les reformes necessàries perquè tots els animals creixin a gust i fins i tot han muntat una nau climatitzada perquè els conills estiguin bé entre els 16 i els 23 graus, que resulta que és la temperatura que més els agrada. Vull dir que aquests conills viuen millor que tu i que jo.
0: Sí, conill
8: no
0: sant, conill sant, també t'ho dic.
8: Home, a més, amb la cria dels conills han aconseguit recuperar també la variant blanca, que en quedaven molt pocs exemplars. Es veu que ja estan morint del tot aquesta variant i les monges els han fet criar i han recuperat el conill gegant espanyol blanc. Sentim declaracions de l'abadesa del convent a Televisió de Castella-La Mancha.
9: Pues al poco tiempo de estar aquí me enteré que en sus días pues habían tenido bastantes animales, entre ellos conejos. Entonces hablé con mis padres y me trajeron una pareja. A las hermanas les gustó mucho y empezamos a criar. No puede estar en una jaula convencional porque el suelo de varillas le daña mucho las patas por el peso que alcanza. Pero en cuanto a lo demás, tiene un carácter muy tranquilo, como están viendo. Es un animal que come más que los otros por el tamaño que tiene.
0: No es fa la sensació que les monges parlen igual totes?
8: Ai, perquè té com aquella mateixa diferència.
0: Tenen aquesta freqüència a l'hora de parlar, que es pot dir Sor Lluís o Sor Concepció, que dius, parlen pràcticament amb aquest to agut i, no, i amb, aquest,
8: però
0: amb aquesta
8: cantarella. Molt,
0: sí, relaxa molt.
3: Podríem anar a dormir amb la seva veu.
8: Sí, no?
0: Sí. Entenc que el Maiol m'està dient per WhatsApp clarament, entenc que diu clarament el tema de la veu. Ah, perquè tenen la veu clara. No, perquè Maiol sempre fa jocs de paraules.
8: Clar, no ho sé, això.
0: Espera, que torna.
8: Perquè són les
0: clarisses. Ah, sí, el tema de les monges. Sí, em confirma que és el tema de les monges. Perfecte. Arriba l'Ot Serra amb un motiu per sortir del llit. Ot Serra, bon dia.
5: Bon dia, matiners! Un bon motiu per saltar del llit o saltar al llit és tenir fills. Per primera vegada, la població de més de 65 anys representa el 20% del total a Catalunya. Hi ha més d'un 1.600.000 persones en la tercera edat. Per contra, el percentatge de menors de 15 anys continua a la baixa i encadena 12 anys de caigudes. L'envelliment demogràfic és una tendència establerta a casa nostra que es pot revertir de dues maneres, amb immigració, i d'aquí la regularització recentment aprovada pel govern espanyol, o bé tenint més fills.
0: Moltes gràcies, Ot! Què li passa, Ot, per favor, de veritat?
8: Ha revolucionat.
0: Que, per cert, li he demanat a Ot Serra que la setmana que ve ens faci una crònica de la gran cita. Perquè el programa ja podeu veure tots els capítols, tots, des del primer fins al 9, al...

0: ha fet el programa conduït per Daniel Guzmán a la segona temporada del programa 100% Únicos de 4 i atents al que deia.
1: Me ha costado mucho no huir. Me ha costado mucho entregarme al 100% y confiar.
2: Eso es porque a lo mejor no te ha llegado esa mujer adecuada para ti.
1: Yo creo que en muchas ocasiones han llegado personas maravillosas a mi vida, a las que quiero mucho a día de hoy. Y he sido un niñato, un inmaduro, no era mi momento, no estaba a la altura. Prefiero hacerme la autocrítica siempre que criticar, ¿no?
3: Una autocrítica fantàstica, l'entrevista de Dani Martín, sí, que va estar molt bé, perquè, clar, quan et vas fent gran, retrospectivament vas mirant algunes de les coses que has fet i, com s'acostuma a dir, rectificar és de savis. Per tant, des d'aquí felicitem a Dani Martín, que és una meravella de persona. Quins sons deixa la ràdio?
0: Al matí de Catalunya Ràdio, el músic Pedro Pardo, que estrena el Rèquiem de Mozart dimarts que ve a l'Auditori de Barcelona, va comparar el compositor austríac amb Rosalía.
4: Tu diries que Mozart és com Rosalía d'ara, que va ser un revolucionari.
5: No, és que va ser absolutament revolucionari. No amb el Rèquiem, perquè amb el Rèquiem justament fa un Rosalía agafant fugues, agafant tècniques que ja feia Johann Sebastian Bach 100 anys abans, però ell va ser dels primers que se'n van fotre de la noblesa amb una òpera. O sigui, ell se'n fot de la noblesa dient que els nobles són idiotes i els hi diu d'una manera molt intel·ligent, per exemple, posant escales i fent que els músics riguin, que els músics se'n riguin de la noblesa.
3: Sis minuts, arribem a 6:15.

0: No me importa nada.
1: I què passava tal dia com avui, Marta?
2: Doncs un 8 de maig del 1975, així Enrique Iglesias, fill d'Isabel Presley i Julio Iglesias. De fet, ell va començar la seva carrera amb un pseudònim, amb Enrique Martínez, perquè no volia que el relacionessin amb el seu pare. Es veu, això no sabia, va néixer amb una malformació congènita, això que es diu situs inversus, que és que el té el cor, doncs al lloc oposat a que la majoria de gent, no el té a l'esquerra, sinó a la dreta, i si a algú li ha d'agrair la carrera que té, es veu que ha de ser a la seva cangur, Elvira Olivares, que quan era petit doncs li va deixar $500 perquè pogués gravar la seva primera demo i després la pogués presentar a les discogràfiques.
1: I a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui divendres 8 de maig, la Lluna entra a Aquari i es troba amb Plutó. Aquesta Lluna desperta ganes de llibertat, d'autenticitat i de mirar el futur amb altres ulls. És un bon moment per trencar rutines, sortir del pensament de sempre i escoltar idees noves. Però amb Plutó pel mig, la pregunta va més al fons. Què has de transformar dins teu per poder viure aquest futur que imagines? No es tracta només de ser diferent, sinó de ser més honest amb qui realment ets. Bon cap de setmana.
1: I a aquestes hores del matí també volem saber qui bufarà espelmes avui.
2: Segur que ho celebra com cal una de les grans xefs catalanes, Carme Ruscalleda, que en fa 74. També bufarà espelmes el cantant Enrique Iglesias per molts anys, perquè avui en fa 51. Ella mateixa segueix sent ella, la que segueix aquí, avui en fa... Què és això?
4: Filla, sigo aquí.
2: Ai!
4: Ai, Déu meu.
2: Bueno, la que segueix aquí, avui en fa 60, la martíssima Marta Sánchez. És que dic que estic llegint.
4: No ho llegeixes.
2: I acabem felicitant l'exfutbolista Luis Enrique perquè avui en fa 56.
4: Molt bé.
2: Un divendres sempre és un bon dia per fer anys, per tant, moltes felicitats i que tingueu un molt bon cap de setmana.
1: Aparteu les criatures que arriba Rosé i Bruno Mars.
5: Changa, Chuan, and then game, then

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem com està Rodalies el dia abans que el servei torni a ser de pagament. A partir de les 11, entrevistarem Mercè Arànega i Magda Puyo, que interpreten La meitat de l'ànima a la Sala Atrium. Muixca, Svetlana i Mama Duixa faran la prèvia del clàssic a la tarda i ens visitarà un robot a l'estudi. Al Catalunya Nit ens visitarà l'actriu Júlia Mascort, una de les protagonistes de la premiada Jo no moriré de amor. També parlarem amb el músic Miguel Poveda. I aquest cap de setmana, el suplement farà programa dissabte des de l'Hospital Clínic a motiu de la segona jornada del Clínic Obert. Diumenge hi haurà tertúlia esportiva a poques hores del Barça-Madrid. Roger Escapa conversarà amb Àlex Corretja i Martina Klein. I també seguirem pendents de l'arribada a Tenerife del creuer infectat amb un brot d'antivirus.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 8 de maig. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. Un dia més parlem de l'antivirus. El món sencer està pendent del creuer on s'ha detectat el brot i que aquest cap de setmana arribarà a les Canàries.
1: Els passatgers amb símptomes ja han estat evacuats, però tot i així s'extremen les mesures de seguretat amb els que queden. L'Organització Mundial de la Salut envia, però, un missatge de calma i prudència. El seu director, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però no té res a veure, diu, amb el que va passar amb la Covid.
2: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
0: Mentrestant, el govern espanyol garanteix que l'evacuació del vaixell es farà sense cap possibilitat que el virus pugui contagiar la població local.
1: Això a Tenerife, el vaixell finalment fondejarà i no atracarà el port. Els passatgers no baixaran del barco fins que tinguin l'avió que els han de portar cap a Madrid. Declaracions d'Alberto Cabello, portaveu del govern canari, al Catalunya Nit.
3: El próximo domingo llegarán 3 aviones, uno desde Gran Bretaña, otro de España y un 747 desde Estados Unidos. Serían los 3 primeros aviones que llegarían para empezar con el traslado de esos pasajeros, ¿no? de esos nacionales de cada uno de sus países.
0: Donald Trump resta importància a l'intercanvi de foc a les últimes hores a l'estret d'Hormuz.
1: Diu que no suposa un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per un acord de pau. De fet, segons ha revelat, una periodista nord-americana hauria qualificat els atacs nord-americans de copet afectuós. En tot cas, ha advertit que si no hi ha un acord aviat, tornaran a l'ofensiva.
4: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
0: Ucraïna posa a prova els nervis de Putin.
1: El Kremlin ha decretat una treva unilateral per protegir la desfilada militar de demà a Moscou per commemorar la victòria sobre els nazis durant la Segona Guerra Mundial. Ucraïna, però, l'ha desafiada ja aquesta matinada llançant un atac amb una vintena de drons sobre la capital moscovita que han estat neutralitzats per l'exèrcit rus.
0: Llibertat provisional per la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
1: L'Audiència Provincial, però, li prohibeix acostar-se a la criatura. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor.
0: Sindicats d'ensenyament denuncien que els Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents que preparaven jornades de protesta aquests mesos.
1: Junts per Catalunya, Esquerra, els Comuns i la CUP han exigit explicacions al govern de Salvador Illa. Sentirem Anna R. de Junts i Jessica Albiach dels Comuns, que també volen que hi comparegui Josep Lluís Trapero, el director dels Mossos.
5: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
6: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
1: La CUP ha titllat el PSC d'hipòcrita i Esquerra Republicana ho considera inacceptable. Els Mossos no ho desmenteixen i en un comunicat afirmen que treballen segons la legislació vigent i que tant la policia com la Conselleria d'Interior donaran les explicacions necessàries als grups parlamentaris.
0: Aquest mes d'abril ha estat el més càlid de la història a la península Ibèrica i pràcticament a tot el sud-est del continent europeu.
1: Això segons el servei sobre el canvi climàtic Copernicus. Aquesta situació contrasta amb la part oriental del continent, on les temperatures registrades van ser inferiors. Pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un mes d'abril. Copernicus recorda que hi ha previsions que els propers mesos es desenvolupi el fenomen del Niño, i això pot fer disparar enguany les temperatures a tot el planeta.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb l'antivirus, un dia més que analies en totes les portades del dia. Comencem a La Vanguardia, que explica que Sanitat obligarà els espanyols de Londius a confinar-se en un hospital. El País, Espanya negocia contrarrellotge la repatriació en 22 països. Recordem que el creuer arribarà a les Canàries, on, segons el periódico, passaran un examen abans de baixar del vaixell.
8: L'Ara mira la vessant internacional i titula que
7: l'OMS crida a la calma amb les paraules textuals: l'antivirus no és com la Covid. Ara bé, el Mundo és l'únic rotatiu que du un missatge en la línia inversa i llegim: els experts alerten, el contagi és més senzill de l'anunciat.
9: Altres temes de portada: l'anfitrió del Papa espera a Barcelona, gran foto del rector de la parròquia de Sant Agustí a Barcelona, un dels llocs que visitarà el pontífex. L'Ara però explica en portada que l'Església xoca amb la ultradreta per la visita del Papa. Es refereix, en aquest cas però, a la seva visita als Estats Units.
7: També en portada, la mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no. Ho diu El Periódico i tots els diaris recullen la baralla entre Valverde i Tchouaméni al vestidor del Madrid. Cris i diu La Vanguardia, esclat violent, titula El País.
0: I els articles dels diaris, evidentment, avui van carregats del brot d'antivirus que torna a ocupar, precisament, doncs, molts dels articles d'opinió.
7: Sí, La Vanguardia, l'Ara i El Mundo hi dediquen avui l'editorial. La Vanguardia destaca que el brot detectat al creuer Ondius concentra l'atenció mundial, sobretot per la memòria de la pandèmia de la Covid-19.
9: El diari del grup Godó considera que aquest episodi evidencia la necessitat de mantenir i dotar entitats com l'Organització Mundial de la Salut.
7: L'Ara destaca que no hem après res i es pregunta com és possible que després de la Covid no s'apliquin o no es millorin els protocols sobre com actuar en aquests casos.
9: El diari subratlla que l'antivirus no té la virulència de la Covid, però l'índex de mortalitat, si no es tracta, sí que és alt.
7: El Mundo considera que la ministra de Sanitat, Mònica García, ha pecat de supèrbia i opacitat amb el president de les Canàries, Fernando Clavijo.
9: El rotatiu lamenta l'enfrontament entre el govern espanyol i el canari, que ahir es va reconduir, i demana més lleialtat institucional.
7: Per la seva part, El Periódico i El País dediquen l'editorial avui al judici del cas de les mascaretes, que ja està vist per sentència.
9: El País assegura que la sentència del també anomenat cas Coldo mostrarà la fortalesa d'un estat de dret en què falten sistemes eficaços per evitar l'enriquiment il·legal al sector públic.
7: El rotatiu de Prisa lamenta que ni el PSOE ni el PP, que porten 40 anys alternant-se al govern, han tingut voluntat de tapar els forats del sistema que afavoreixen la corrupció.
9: I El Periódico adverteix que és impossible aïllar la conducta de l'exministre José Luis Ábalos com un fet aliè a la confiança que li va atorgar Pedro Sánchez.
7: El Periódico afegeix que, un cop hi hagi sentència, haurien de començar les conseqüències polítiques.
0: 6:15, 7 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Amb la Sílvia repassem, com sempre, la premsa digital. On vol portar el Papa Abogados Cristianos?
8: Al Valle de los Caídos.
0: Us?
8: Sí. Ha demanat al Pontífex que en la seva visita no vagi a l'estadi Lluís Companys de Barcelona i, en canvi, faci parada al Valle de los Caídos. Fins i tot han enviat una carta al Vaticà amb l'argument que, quan Companys va ser president de la Generalitat durant la Guerra Civil, es van assassinar milers de catòlics. En canvi, aquesta organització ultraconservadora no posa context al Valle de los Caídos. Veiem a diversos digitals.
10: Que bé. Sí. Volen fer visites. Sí.
0: Què ha convertit la migdiada en un concurs?
8: Seul, la capital de Corea, el govern municipal, ja fa 3 anys que fa un concurs del que anomena migdiades energètiques per visibilitzar l'esgotament crònic d'un país que viu amb les 24 hores els llums encesos, podríem dir. Per poder competir hi ha 3 condicions: anar cansat, amb l'estómac ple i anar vestit per l'ocasió. Per tant, tipus pijama, no anar vestit com si anessis a treballar.
0: Aquells monos sencers d'animals també són molt xulos.
8: També, també. N'hem vist fotos, eh? A les 3 de la tarda, el parc on van fer aquesta migdiada es va transformar en un dormitori gegant, tot s'ha de dir que molts duien antifaz. Per determinar qui aconseguia el descans més efectiu, van mesurar la freqüència cardíaca. El primer premi va ser per un home de 80 anys i el segon per un oficinista de 37.
0: Alerta a les biblioteques!
8: Perquè redoblen la pressió a les seves reivindicacions i plantegen una vaga indefinida a partir del 26 de maig. Això són les portes de la selectivitat. Els treballadors mantenen les aturades de cada dissabte i criden també la manifestació de demà. Reclamen condicions laborals dignes per garantir un servei de qualitat.
0: Un correu peculiar.
8: El d'una serp. Han localitzat una serp viva que s'havia enviat a través d'una empresa de paqueteria de Màlaga, Navarra. La policia ho investiga perquè es tracta d'un enviament irregular que no és d'una empresa especialitzada en enviament d'animals. L'animal feia 10 centímetres de llarg. Anem al País.
0: Vinga, Marc Forado, també volem saber a aquestes hores del matí quin temps ens espera ja pràcticament a les portes del cap de setmana.
9: Això mateix, tant avui com al cap de setmana. Pel que fa avui, parlarem de sol al matí, de ruixats a la tarda. Al matí aquest sol que lluirà al Pirineu i estarà més tapat a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia creixeran núvols i s'esperen també ruixats dispersos a tot l'interior. I cap de setmana, demà, precipitacions al migdia i diumenge, això sí, dia de sol.
0: En 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí fent el primer programa en directe de la ràdio a Catalunya. Esteu escoltant Els Matiners. Recordar-vos també en emissió conjunta per ICAT i a aquestes hores del matí alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Per on comencem, Marta?
11: Doncs mira, amb un festival i un projecte solidari que se celebra aquest cap de setmana a Premià de Dalt per visibilitzar l'endometriosi.

0: dimecres no els podreu veure a Constantí, sinó a Premià de Dalt, com dèiem, els Pets, també hi haurà Riqui per Xics, la Reina del Pop, un tribut a l'Oreja de Van Gogh, que per cert comencen concerts aquest cap de setmana.
1: I tant, sí, sí,
0: a la festa... I especial de Lara García.
1: Ah, mira, ja que bé, explicarà... ja ens explicarà, i tant, i tant, i tant, i tant.
0: També tindrem festa final amb DJ Neus González.
1: Petonet, Neus, des de la ràdio.
0: I tots els beneficis de les entrades que podeu comprar a la pàgina web aniran destinats al projecte d'investigació de l'Hospital Clínic de Barcelona per investigar precisament sobre l'endometriosi.
1: Hi haurà més concerts, em sembla.
0: I aquest, pel d'avui, t'agradarà.
1: Ah? Vuelve en cada sueño que tengo. Pablito, Pablito.
0: No sé si tens plans per aquesta nit.
1: Intentar descansar i no moure massa la cama.
0: Bueno, amb Pablo Alborán jo crec que jo, podries descansar.
1: Per Pablo Alborán el que faci falta.
0: Doncs el podeu veure aquesta nit al Palau Sant Jordi. El concert és a les 9 del vespre. Això sí, entrades esgotadíssimes, però segur que serà un gran concert.
1: I avui també, evidentment, hem de parlar de la Festa Major de Lleida.
0: El dret de sortida serà aquest vespre amb un espectacle amb més de 300 drons que es podran veure a la Seu Vella. Hi haurà concerts durant tot aquest cap de setmana de Mamaduixa, amb Selva Nua, Auxilio, Banda León... Ai, León.
1: Neón.
0: Banda Neón. I a més, Guillemino presentarà el seu nou disc que es diu R i B. Ho farà avui a les 10 del vespre al Cafè del Teatre. Després, per cert, també Guillemino serà a Barcelona i el juny i juliol el presentarà Sant Hilari Sacalm, Girona, Sant Hipòlit de Voltregà i Altafulla.
1: Vinga, va, i per acabar de reblar, dos apunts ben ràpids.
0: Sí, el primer, una estrena. Avui al Teatre Lliure s'estrena El fill, amb direcció de Ferran Utzet i amb Jordi Figueres i Mercè Pons. Serà una obra per tancar la temporada de l'Espai Lliure. I el segon, que correu, perquè la setmana vinent hi ha el concert per la pau en benefici de la Creu Roja. Això ho organitza la Fundació Victòria dels Àngels. Això està dirigit per Pedro Pardo, que recordem que ahir va passar per aquí pel Matí de Catalunya Ràdio, i tot plegat, doncs això es farà el dimarts, dia 12 de la setmana vinent, a l'Auditori de Barcelona.
1: I aquestes hores del matí, des dels matiners de Catalunya Ràdio, volem moure el dial, però cap on? Com sempre ens ho explica en Jan Soteres. Molt bon dia, Jan.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1985, el programa de Catalunya Ràdio Fil Directe, presentat per Àngels Barceló cada dia a la 1 de la tarda. Era un programa d'entrevistes amb la participació dels oients, i el convidat d'aquell dia era el secretari de la Presidència de la Generalitat i mà dreta de Jordi Pujol, Lluís Prenafet.
3: Fil Directe.
4: Hola, bon dia. Passen gairebé 7 minuts de la 1 del migdia i nosaltres comencem una nova edició del Fil Directe a Catalunya Ràdio, l'edició d'avui dilluns. I el Fil Directe d'avui estarà dedicat a Lluís Prenafet, secretari general de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. I recordem als nostres oients que, com sempre, els telèfons, el 322 49 14, repetim, 322 4914 amb el prefix 93 de Barcelona.
1: Maiol Roger, bon dia de nou.
5: Bon dia.
1: Quina meravella, 933-224-914.
5: Exacte, que no truquin avui, que no sé qui respondrà. Mític Lluís Prenafeta.
1: I tant, i mític que també Àngels Barceló.
5: I mític també que fa programa avui, també.
1: Exactament, sí, sí. Però que és interessant veure com van canviant les veus.
5: Exacte, sí.
1: Fa uns quants anys, i tot i que, evidentment, és una veu que ens sona moltíssim, com va canviar.
5: Potser no l'hauries reconegut, sí.
1: Exactament. Home, l'Àngels Barceló sempre se l'acaba reconeixent.
5: I tant, sempre.
1: Quan falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí a Moscou, a Rússia, és una hora més, allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Aquí a Moscou ja ho tenen tot a punt per celebrar un any més el Dia de la Victòria, que commemora la derrota de l'Alemanya nazi davant els aliats i recorda el gran nombre de morts en l'intent d'invasió de la Unió Soviètica. A diferència dels països de l'Europa Occidental, a la zona de l'antiga URSS, la festa se celebra el 9 de maig i l'acte principal es du a terme a la plaça Roja de Moscou amb una gran desfilada militar. Com a bona desfilada, l'exèrcit rus solia treure a passejar el seu armament més pesat, però des de l'inici de la guerra amb Ucraïna, aquest ja no es mostra per temes de seguretat i pel temor d'atacs de drons ucraïnesos. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Moscou, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí un quart d'hora comença el Matí de Catalunya Ràdio. Què passarà avui al programa amb Ricard Ostrell Mallol?
5: Doncs mira, tenim un equip de Catalunya Ràdio a Tenerife on hi anirem per saber l'última hora del vaixell amb antivirus que hi ha d'arribar demà, si no em falla la memòria. També estarem a l'estació de Sants, perquè demà deixarà de ser gratuït el servei de Rodalies. I també estarem pendents de la notícia que va saltar ahir d'aquests Mossos que es van infiltrar en una assemblea d'USTEC. En parlarem amb la Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC, i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, perquè la CUP és un dels partits de l'oposició, també Junts, també Comuns, que han protestat molt per aquesta infiltració. Després parlarem amb l'Emilio Pérez de Rozas per parlar del ball de bastons al Bernabéu. El ball de bastons gairebé literal, perquè no hi va haver esbatussada amb bastons, però sí que ahir dos jugadors van acabar a les mans i un d'ells va acabar a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. Parlem de Tchouaméni i Valverde. I la situació està molt i molt i molt i molt caldejada a Madrid. I recordem que diumenge hi ha un Barça-Madrid al Camp Nou en què el Barça es pot proclamar campió de Lliga. A dos quarts de deu parlarem de l'absentisme a les universitats. És un tema que ja vam parlar fa uns quants dies a Catalunya Ràdio i que aquesta setmana es va fer més gros per una carta del degà de la Pompeu Fabra parlant-ne. Veurem per què els estudiants no van a classe. I a partir d'un quart d'onze, el que et deia abans, amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda, els pares han de deixar que els seus fills tinguin sexe a casa?
1: Tinc moltes ganes de saber què diu Judit Mascó.
5: Sí. Ja veurem.
1: Jo diria que, mira, faig una aposta. Jo aposto que Judit Mascó dirà que sí.
5: Doncs a un quart d'onze tindràs la resposta.
1: Veurem.
5: Després tindrem la Mercè Aránaga i la Magda Puyo i a dos quarts de dotze les recomanacions del cap de setmana que, com que hi ha la Marta Viana, sempre ho hem de dir aquesta hora.
0: Bueno, no és que sigui la que coordini la secció, però és que és la que la gent escolta més.
5: I després amb el Lluís Gavaldà per posar-hi una cirereta, els temes pendents i l'humor pendent. Va guanyar 200 euros aquest divendres, que sempre venen bé.
1: Doncs vinga, que d'aquí un 3 i no res amb Ricard Ostrell arrenca el Matí de Catalunya Ràdio. Abans, però, moment de jugar amb els oients, amb tots els que esteu fent un cafè a aquestes hores del matí. També amb la Marta i la Lara, perquè arriba el moment de la dada Mallol.
5: Doncs mira, la dada Mallol intenta ser sempre un servei públic, però avui és un servei particular amb dues dades que crec que necessites.
1: Ah, va, a veure. Valent, quina valent.
5: I en concret, quants fisioterapeutes hi ha a Catalunya?
1: Meravella, Mallol.
5: Va, que t'aporto dues avui.
1: Jo, mentre només n'hi hagi un, ja sóc feliç.
5: Quants n'hi ha, digueu?
0: Milers.
1: Milers, sí.
0: 5.000.
1: Més.
0: Jo diria... 10.000.
1: Mira, jo diria 20.000.
5: Ui. Doncs Lara García, per segon dia consecutiu, és la que més s'acosta. 10.573 fisioterapeutes a Catalunya, segons dades de l'INE.
1: Molt bé.
5: Aviam si n'hi ha algú que et pugui arreglar. Sí. Segona dada, quants ibuprofens es consumeixen cada any a Catalunya?
0: Jo, milers.
1: Ella parla per ella, doncs si ella milers, no sé, 100.000. No, és molt poc, no? Més.
0: A tot Catalunya.
5: Sí.
1: Un milió.
5: Milions.
1: Jo diria 10 milions.
5: 10 milions?
0: Bueno, difícil.
3: Un milió i mig?
0: Sí, 3 i mig.
5: Doncs mira, es calcula que es prenen 12 ibuprofens per cada 1.000 habitants i dia. Això, si fem un càlcul una mica arrodonit, en surten 35 milions d'ibuprofens. Deixa'm dir-te que també he buscat a quina edat s'ha de deixar de fer crossfit, però no hi ha estudis encara que ho diguin. De fet, el que diuen és que es pot fer qualsevol edat, sempre, això sí, que regulis bé la intensitat.
1: Els del meu...
5: Aquesta és la cosa important.
1: Els del meu boxe et fotran canya si t'estan sentint ara d'això del crossfit,
5: He dit a qualsevol edat, però que s'ha de regular bé la intensitat. Els del teu boxe t'han dedicat l'hies, avui això no.
1: Maldés del gimnàs pot passar de fàcil.
5: Sí, home, qualsevol edat, en qualsevol estat de forma i en qualsevol moment. S'ha de fer esport? Amb cap, sempre.
1: Per sort, no tinc queixals del seny.
5: Bueno, jo tampoc.
1: Ni queda cap.
5: Gràcies. I ara vocalitzo igual que sempre.
1: Sempre, fantàsticament bé. D'aquí uns moments repassem alguns dels sons que ens deixa la televisió i també alerta, perquè seguirem la història de l'Arnau Bofa, que va marxar a Austràlia fa mig any i que ha passat ja un parell de vegades pels matiners.
0: Oi, que bé!
1: Doncs res, demà, crec que és demà, ja torna i ens explicarà una miqueta com ha acabat de passar aquests últims mesos a Austràlia. Serà d'aquí uns moments.
7: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
8: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
9: Frena el feixisme espanyol i català.
8: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
10: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
8: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
9: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
8: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris. Però també hi ha alguna certesa. Sabem que M.
3: Punto Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
3: Hola, Anna.
11: Hola.
7: Amb Ricard Ostrell.
11: Rufiti. Rufiti. Rufiti.
7: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
12: Un món on tothom està de vacances.
13: En creure un món.
12: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
7: Parlem amb l'actriu i divulgadora Andrea Ros, també coneguda com a Madre Mente. En regala algunes reflexions dies abans d'acomiadar-se del podcast La vida secreta de les madres.
14: Jo penso que la gent, més que por a morir, la gent té molta por a viure. I llavors jo celebro molt ser intensa.
15: L'altre barri, amb Blai Mercè.
7: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: Evitem el soroll.
17: Ens allunyem de les estridències.
16: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
17: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
15: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
16: Un informatiu sense presses.
17: Per donar context als grans titulars.
15: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
1: Creo que no.
0: Però la tenim tota.
1: Viva el vino!
2: 8 minuts, arribem ja a les 6 del matí fent el darrer matiners d'aquesta setmana. Bon dia a tots els que, mica en mica, aneu fent el cafè també amb Catalunya Ràdio. Arriba el moment de recordar algunes de les coses, alguns dels moments que ens ha deixat la televisió. A Som Meva m'encanten les enquestes a Som Meva, és que no puc, o sigui, m'encanten, m'apassionen, perquè van sortir al carrer per preguntar amb qui no t'embolicaries mai.
3: Oh.
2: Saps?
3: Ah.
2: Amb qui? Aneu-hi pensant, que ara us trasllado la pregunta. Mentrestant, mireu què explicaven, què contestaven.
4: No m'enrotllaria mai amb algú que...
2: Ha posat les banyes.
4: Amb algú que tingui millor amiga.
5: No m'enrotllaria amb algú que no es lia amb llengua, sincerament, perquè m'ha passat i és dur. I després de l'outfit. A mi, rotllo cani, així, no m'agrada gens. Tampoc pijo, però un xandall...
4: No ens agrada el xandall?
5: No molt.
6: Jo mai m'enrotllaria amb un fatxa. Encara que tinguis una mala ratxa, no et follis amb fatxa.
4: Jo mai m'enrotllaria amb una persona que...
7: Bueno, una cosa que tinc molt clar és que es drogui. Afecta la relació i el vincle que tens amb una persona greu.
8: Que no tingui metes a la seva vida.
9: Quines metes tens tu a la teva vida?
8: Guanyar molt diners i ser milionari.
10: La gent victimista. La vida és molt dura, però hem de tirar cap endavant. La gent que es tira cap en fons i només que es queixa, malament. Fora.
11: Si ja de primeres ja veig que té els valors contraris a mi, encara que sigui molt guapa...
12: T'ha passat algun cop?
11: D'endur-me algun susto, sí. T'agrada
13: l'humor de Jair Domínguez?
14: No, és que m'encanta en Jair Domínguez.
2: Bé, amb qui no us enrotllaríeu mai, vosaltres?
3: Jo amb algú... Ai, perdó.
15: No,
3: amb algú que faci molta pudor.
2: Ah, també.
3: Per dir això,
2: jo, dents brutes, dents brutes.
3: Exacte.
2: Dents brutes.
3: Una boca que dius... trossos.
2: Horrorós. No. Per cert, és que tenim aquí alguns universitaris que surten de festa d'una discoteca que hi ha aquí al costat de la ràdio, que estan a Beethoven Diagonal, i em diuen que saludia Mellados, suposo que ho dic bé, Mellados i Savi. Ho estaran escoltant, ho dic bé, no? Doncs vinga.
3: Un petó.
2: Doncs ells... d'abraçada, nois, a dormir.
3: Saludats,
2: Esteu. A dormir, que ja és moment de marxar cap a casa.
3: Està bé perquè van amb aigua.
2: Aigüeta, hidrateu-vos i porteu-vos bé, d'acord? Vinga, va, que seguim. Que, per cert, l'Alberto Gadel, que és un dels que presenta el Love Dicat, va passar pel filtre de Joel Díaz a l'APM i ens va deixar algunes perles interessants.
16: El seu amor platònic és el de Figaflaues.
17: Li vaig fer el nus de la corbata l'altre dia, a Sant Darrà. Li vaig dir... treu-te-la, no, que la tens molt mal feta.
18: Suspicat.
17: I ell. I jo. I ell. I jo. Me l'amor me'n vaig.
18: Diu.
17: I vaig pensar que no el guanyo.
19: Ets bo, eh? Sí, jo noto quan algú és bo. T'anirà bé tu, la vida.
16: Diu que li agrada l'olor de Jair Domínguez. T'agrada l'olor de Jair Domínguez?
14: No, és que m'encanta en Jair Domínguez.
16: Com la definiries, l'olor de Jair Domínguez?
14: És que, a veure, te'n freno, no sé com explicar-ho.
16: Però és com molt masculina, molt...
14: No sé, és que em torna boig.
16: La pròxima vegada que el vegi, doncs ja...
14: Es nifal, sí.
16: No, això no ho faré.
20: Espera, que tinc cianur aquí.
14: Ala, és com la Rosalía al concert, literal.
16: Igual, sí. No,
14: perfecte.
16: No, perquè faràs alguna cotxinada.
14: No, cotxinades no.
21: Vull ser, qui no apoya no folla.
2: M'encanta l'Alberto Gadel, una abraçada des d'aquí al company d'ICAT juntament amb la Gala fan el programa Loft. Bé, al llarg d'aquests últims mesos hem anat seguint l'evolució de l'Arnau Bofa, que és un català que ha anat a viure a Austràlia. Ens ha anat explicant algunes de les curiositats que ha anat visquent, que s'ha anat trobant en la seva estada a Sydney. I ja marxa, li toca tornar cap a casa. Vull saludar-lo aquestes hores del matí. Arnau, molt bon dia.
22: Bon dia, Canalies, i bon dia a tot l'equip.
2: Què tal?
3: Bon dia. Bon dia.
22: Jo superbé, jo per aquí, ara estic a Brisbane, ara no estic a Sydney, he vingut de viatge a Brisbane uns dies, però estic molt content, la veritat, disfrutant d'aquests últims dies per a Austràlia.
2: Quan tornes cap a Catalunya?
22: Mira, torno aquest diumenge ja, o sigui, ja sent res.
3: Yeah,
22: o sigui, surto el diumenge, però arribo el dilluns, perquè és un vol molt llarg, que llavors, doncs m'agafa dos dies, perquè són quasi 23 hores de vol, però sí, arribo el dilluns.
2: Ha passat el temps, vaja, volant, et fa pena venir cap a casa, estàs content, et quedaries més temps a Austràlia? Com m'ho estàs portant?
22: Mira, tothom em pregunta aquesta pregunta, i la veritat és que...
2: Que original que són, doncs, que original que són.
22: No, perquè és una pregunta que es fa molt, i la veritat és que no em fa pena, perquè m'ho he passat molt bé, ha sigut una etapa molt bonica de la meva vida, i he disfrutat tant, que estic content, la veritat.
2: Escolta'm, amb què et quedes d'aquest viatge que has fet a Austràlia?
22: Mira, em quedo sobretot amb Austràlia, que és un país molt bonic, Sydney, que és una ciutat preciosa, amb els amics que he fet i amb les feines que he treballat, perquè m'ho he passat molt bé, la veritat.
2: Escolta, Arnau, jo tinc ganes de preguntar-te una cosa. T'has enamorat o no t'has enamorat?
22: Mira, si m'he enamorat o no m'he enamorat. La resposta és no, la veritat.
2: Oh!
22: He conegut a molta gent, però no m'he enamorat. no m'he enamorat. I no m'he liat amb ningú. Sí,
2: has, no, home, no m'ho diguis. Era la propera pregunta. Sí, sí, és a dir, sí. T'has portat bé aquest mig any? No has fet res de res?
22: Mira, jo la veritat, quan vaig arribar aquí a Austràlia, vaig sortir d'una ruptura, i llavors m'ha anat molt bé aquest procés d'estar aquí a Austràlia per conèixer més a mi mateix, per conèixer molta gent i per... bueno, per desavair-me una miqueta de la ruptura, també.
3: Fantàstic.
22: Però, bueno, estic... Sí, m'ha anat molt bé per aquest procés, també, perquè són 6 mesos, que és el temps això que et duré la post-ruptura i, bueno... m'ha anat molt bé, la veritat, d'aquesta època, sí, sí, sí.
2: Et puc demanar quant temps va durar la relació abans de la ruptura?
22: Mira, abans... sembla un programa de 8 hores, això, sí, sí, m'encanta.
2: Clar.
22: Vam estar un any de relació. Ara, que potser no és molt, però, bueno, jo tinc 23 anys. Per mi, un any de relació és molt, la veritat. Així que sí, vam estar un anyet.
2: Sí, és poquet, un any.
3: Sí, però té la boca. Ho viu
1: amb aquesta edat, clar. És una cosa llarga.
22: Sí, sí, ho vam deixar pocs dies abans de vindre aquí a Austràlia, però la veritat, bueno, tenim una bona relació amb la meva exparella, així que, bueno, també és genial per això, per tindre una bona relació amb l'exparella, això m'encanta també.
2: En tot cas, algun dia, Arnau, vine aquí als estudis i ens expliques curiositats que t'has trobat aquest mig any a Austràlia, que també es puguis dibuixar una mica més com ha estat aquesta escapada.
22: M'encantaria, perquè han passat tantes coses i vaig començar treballant de camarer i, per exemple, l'altre dia vaig conèixer el primer ministre d'Austràlia, vull dir, ha sigut uns 6 mesos tan intensos.
3: I com va anar això?
22: Ostres, doncs mira, jo estava treballant al teatre, jo estava treballant al departament de vestuari. I es veu que el primer ministre d'Austràlia, és a dir, bueno, seria l'equivalent al president d'aquí Espanya, va vindre a veure l'obra de teatre. I després de veure l'obra de teatre, va entrar als camerinos, on estava treballant jo, pues, a saludar una miqueta a tot l'equip. I sí, sí, vaig poder tindre una petita conversa amb ell de 2 minutets, i la veritat, molt simpàtic.
2: Ens has d'explicar moltes coses, Arnau. Un dia vens cap aquí als estudis i ens ho acabes d'explicar bé, d'acord?
22: Merci, sisplau, una abraçada.
2: Que tinguis una bona tornada, que vagi bé, Arnau.
3: Adéu.
22: Una abraçada a tots.
2: Adéu, Lara Garcia, Marta Viana, bon cap de setmana.
3: Tornem
2: dilluns. I a veure, tinc per aquí el cordomí, no suposo?
9: Aquí mateix, bon dia.
2: Home, Eloi, què tal?
9: Com estàs?
2: Bé, mica en mica, vaig fent, la cama va tornant a lloc.
9: Quants quilos vas aixecar?
2: No sé, noi, no sé, vaig passar.
9: És el crossfit o és l'enamorament?
2: Home, no, l'enamorament no, no, no, no, té més a veure...
9: L'enamorament a vegades porta moviments.
2: Però què vols dir, que l'enamorament porta moviments?
9: No ho sé. No ho sé.
2: Però tipus salt del tigre?
9: Clar.
2: No sé, de moment no. Jo encara estic en edat de fer salt del tigre, eh? Tinc per aquí l'Ostrell, bon dia.
12: Hola,
2: salt del tigre, no?
9: És passant.
12: Ja no tens edat, als 50 anys un s'ha de cuidar.
2: És que no tinc 50 anys, quina mania.
9: Pam.
2: Tinc 44, a punt de fer-me 45.
12: Ves explicant el que vulguis.
2: Que hi vas dir que tenia mal d'esquena i no tenia mal d'esquena, eh?
12: La temperatura avui fa fred, Eloi.
9: Notes, eh?
12: Sí. Va, que tenim 20 segons.
2: És que pobre,
9: no. Començar, eh?
12: Sí, digues, va.
9: Res, que avui s'aniran nuvolant. Ara al matí farà sol una estona, però ràpidament s'ennuvolarà. Cauran 4 ruixats, però molt poca cosa avui. I demà sí que a partir del migdia tarda tindrem una tongada de pluja que regarà tot a Catalunya. Però diumenge tornarà a fer sol.
2: Que tinguis bon cap de setmana, Eloi.
9: Igualment.
2: Una abraçada, adéu. Doncs vinga, adéu. Que comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que ja el tenim per aquí. Mm. Que vagi molt bé, matiners. Bon cap de setmana i tornem dilluns.
15: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'ha de...
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: I... Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Richmond.
1: Us hem fet una mica de recopilació de les contrasenyes més hackejades del món per recordar-vos el que no heu de fer. I ho hem fet en forma de
0: top 5.
2: Perquè la gent que li fa molta, molta, molta, molta il·lusió que sigui la data de naixement d'un fill seu, és més o menys investigable, és desxifrable.
1: Sí, sí, sí, no és el que hauríeu de fer tampoc, però avui anem a les top comunes del món, és a dir, el que pots fer un bot, perquè un bot almenys haurà de buscar la xifra o la data del teu naixement del teu fill o del teu, però no sereu, n'hi ha de més senzilles encara.
2: No sereu mals pares per posar quatre números random en lloc de la data de naixement del teu fill.
1: No, no, no, clar que no. Mireu, doncs en el número 5 us poso la contrasenya 1111, és a dir, 1 fins a, no?
3: A l'infinit.
1: Exacte. És que si almenys escollíssiu un número que us agradés més, no sé, 444 o 999, però no, la gran majoria de gent es veu que es queda amb l'1111.
2: Però més que l'1234?
1: Sí, no, és que comencem pel tema del top 5.
2: Ara arriba.
1: Però la gran majoria de gent es queda amb aquest número. I clar, tenint en compte que la majoria de contrasenyes tenen un número limitat de caràcters, aquí el hacker només cal anar teclejant l'1 fins que ja no en càpiguen més. Tu pots seguir teclejant, però l'encertaràs igual, perquè està limitat.
2: Amb un mòbil acabaries ràpid.
1: Clar.
2: O amb un caixer només cal fer 4 clics.
1: Mira, el que dèiem això amb en Roger, tireu per números que sapigueu de memòria, el telèfon fix de la vostra àvia, el número del vostre carrer, el codi postal, la matrícula del cotxe. No agafeu l'1111 perquè no. És que us passarà, si no, com a mi, que l'has de canviar cada moment a la feina cada 2 mesos i anem pel 12 o el 13.
3: Ah, tu vas per aquí.
1: No, però sí que és veritat que a vegades poses una xifra al final, comences per l'1 i és un error, també.
3: Va, ara el top 4.
1: El número 4, el típic QWERTY, ja sabeu que no vol dir res, però no us penseu que sou els únics a qui se us ha acudit teclejar les lletres de la primera línia del teclat en ordre d'esquerra a dreta, creient-vos superoriginals.
2: I la gent que es creu encara més intel·ligent, en lloc de QWERTY, que fa servir QWERTY UYOP.
1: Ah, sí, exacte, clar, totes, no? Però no t'hi caben a vegades, eh?
3: Sí, clar, sigui... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Clar, el passa que un dia us trobareu que aneu de vacances, haureu d'entrar al vostre compte des de l'ordinador d'un hotel o d'un ciber o d'on sigui, i clar, la feina serà vostra, perquè per si no ho sabíeu, no tots els teclats del món estan configurats igual. Les tecles no són sempre al mateix lloc. O sigui, tu vas a França i si posa el QWERTY et surt AZERTY, perquè on hi ha la Q hi ha la A i on hi ha la W hi ha la Z. Vull dir que no és tan evident. No et pensis que així no has de recordar. No, ho has de recordar igual.
3: En França no serveix, això.
1: No, n'hi ha molts llocs del món que tenen teclats diferents.
3: En el número 3.
1: En el número 3, admin. A veure, o sigui, es diu contrasenya perquè ha de ser personal. Si deixeu que la que us ha deixat l'administrador, o sigui l'informàtic, sigui la vostra, doncs és com si li donéssiu les claus de casa a tot el personal que hi ha treballat en la seva construcció. O sigui, dones la casa acabada i dius, vinga, anem a repartir una casa, hi ha una clau a casa al manobre, una altra a casa al pintor, una altra a casa al fuster, una altra a casa d'electricista...
3: És que hi ha gent que quan es compra una casa no canvia el pany i deixa les claus, vinga, de l'anterior. És igual.
1: Exacte, i a sobre reparteix
3: doncs
1: per tot el veïnat.
3: Sí.
1: Això és el mateix, molt malament, no ho feu.
3: Vale. En el número 2.
1: En el número 2, doncs, no us creureu, però la segona contrasenya més hackejada del món és password. O alguns, amb la gran innovació de posar la primera en majúscula, no fos cas, ja dius, és que jo ho he canviat molt. És que si almenys ho poséssiu en català, mira, tindríeu dos beneficis. Beneficis del català, eh?
2: La doble S. Sí.
1: Mira, en el primer, exacte. Que
2: no, que en anglès també hi ha doble S.
1: Sí, però mira, la nostra és una llengua poc parlada si ho comparem amb gent doncs, d'arreu del món. I, per tant, si escolliu a contrasenya en lloc de password, doncs els hackers ho tindran una mica més difícil perquè abans hauran de provar totes les llengües del món que són més parlades que el català. Però és que hi ha un altre segon avantatge.
2: Tenim més llengües darrere que davant, en el rànquing mundial.
1: Sí, però bueno, en tens unes quantes davant. No és password, saps què vull dir? Però és que a més la nostra llengua és minoritzada. Això què vol dir? Que la meitat de la població no l'escriu bé. Llavors, si escriviu contrasenya sense faltes d'ortografia, ja haureu esquivat el 80% dels hackers.
2: I ja tens el B2.
1: Exacte. Per tant, hi ha avantatges de ser català.
3: I la pitjor de totes en el número 1?
1: A veure, efectivament, encara queda gent que fa servir els números en ordre. O sigui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no és una contrasenya. Ho saben dir els infants de 2 anys. O sigui, no ho intenteu. Ni que sigui de l'1 al 4, ni de l'1 al 8, ni de l'1 al 12.
3: Salteu-vos
1: no
3: algun número. Jo què sé, feu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.
1: Ah, mira,
3: no?
1: Bona idea.
3: Jo què sé, que sí, tampoc sí, és la millor de les contrasenyes.
1: Però llavors no recordes quin és el que t'has saltat.
3: Clar, això és una putada.
4: Comença amb parefa, però no són fades. En Wikim! Petit Miqui, i amb TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots nosaltres, el

0: És l'hora del conte, jo li insistia a la Laia, quina és la temàtica?
1: Però és no que és... no hi ha temàtica, no, és un, Roger, no
0: és un,
1: simple.
0: És un tio valencià que li mola i té Insta. Ja li has tirat DM no, o fueguito? Oh, oh.
1: No és un tio que em moli que sigui valencià. És un creador de continguts.
0: D'estils de vida.
1: No, per què dius d'estils de vida? No, és una persona que parla, jo crec, de coses de... D'entrada es diu activista valencià, a sota així el perfil, cosa que ja és guai. Parla molt de la llengua, és a dir, de defensar la llengua catalana valenciana, de les diferències entre els diferents accents, també planteja, recomana excursions, també se'n va a visitar pobles, també, per exemple, fa post sobre oficis tradicionals per donar-los a conèixer, fa un divulgatiu. Per exemple, l'últim post que va fer, el penúltim, era dient que deixava la feina i que es dedicava 100% a ser creador de continguts. Mira, té 140.000 seguidors, no sóc l'única que ha quedat encandilada. Com us dic, es diu Alegria de Poble, potser no us ho havia dit encara, Alegria de Poble, busqueu-lo a Insta si és que no l'esteu seguint ja. No sabia quin post seleccionar-vos, per posar-vos l'àudio, perquè és que m'agraden tots. Mira, us poso un que se'n va d'excursió, perquè veieu per on va. Vinga.
2: Avui fem la ruta de les passarel·les de Balloré. Hauràs d'aparcar en el pàrquing, perquè dins de la localitat només poden circular residents.
3: A veure, quina és la teva embragadura?
4: És clavada, això.
2: La ruta transcorre per dins del riu Guadalope.
1: Bueno, ja ho veieu, T'ensenyen llocs superxulos per anar d'excursió, això per un cantó, però com us dic, doncs altres ocasions se'n va a algun poble i llavors fa una mica d'endevinalla, aviam si la gent endevina en quin poble és, o també fa, a vegades, reflexions, sobre la vida mateixa, coses que li passen i que explica, o també, per exemple, surt a vegades la seva parella per explicar alguna cosa, perquè com que s'exposa bastant, això sí que ho té. I, no sé, l'altre post que us he triat, per exemple, és el que un d'aquests que us deia que recupera oficis tradicionals i va fins al lloc on el fan i explica una mica, recordeu el dia del... Em sembla que era el Dia Internacional de les Palmeres o així, sí, que us vaig parlar del Palmerar d'Elx, no? Doncs ell hi ha anat i n'ha fet una mica de reportatge.
2: Si jo et parle de palmeres, sabries dir-me en quina ciutat estic? Elx. Estem en la província d'Alacant, al Baix Vinalopó. Aquesta ciutat no es pot entendre sense el seu palmeral històric, declarat Patrimoni de la Humanitat. Has sentit parlar de l'ofici dels palmerers i les rizadores? L'artesania de la palma blanca. Un producte...
1: Veu? Sempre fent divulgació, ensenyant coses, vaja, jo ho trobo interessantíssim. I mira, a vegades, quan ho seguia, em plantejava un dia, quan veia un post... Hi ha moltes coses que ara tenim gràcies a les xarxes i que abans ja teníem d'altres maneres, d'altres formats, sí, no? Però hi ha coses que potser no. I és que nosaltres, que vivim aquí al Principat, potser les diferències entre accents de diferents comarques del País Valencià no era una cosa que tinguéssim doncs, a l'abast, no? A no ser que coneguessis dos valencians de dues comarques diferents, era complicat. I en canvi ell, per exemple, aquí et fa un post que m'ha encantat, que jo me'l posaria cada matí per llevar-me, que són la diferència entre l'accent i les paraules valencianes de la costera i la ribera baixa. I estan ell i la seva parella dient quines són les diferències lèxiques i també de to que gasten i com les diferencien. Em sembla tan xulo. No us l'he posat ja per no cansar-vos, però aneu-hi, es diu l'alegria de poble i comencem amb aquest. Paraules valencianes, la costera versus Ribera Baixa. Jo em sembla enamorador.
5: Els experts.

0: garantit per l'Anna Closa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I jo mateix, perquè vam anar divendres passat al Casinet d'Hostafrancs de Sants.
1: I el
0: concert de Fetus, no només el repertori ja ens mola i és divertit, sinó que hem muntat un bon show. Si tot el que explicaven entre cançó i cançó em semblava divertidíssim, la gent estava animadíssima.
1: Val molt la pena, aquest concert de Fetus. I tant, em va agradar moltíssim.
0: Bé, doncs el seu proper concert serà, Anna, a Girona.
1: Serà dissabte a l'Auditori de Girona a les 8 del vespre, que serà quan faran aquesta segona esllavissada del romancer Tartera. Recordem-ho, la setmana passada Fetus doncs va fer la presentació oficial del seu darrer disc al Casinet d'Hostafrancs i ara doncs a l'Auditori de Girona. I els gironins que actuaran a Barcelona dissabte són Minibus Intergalàctic.

anys després del seu àlbum debut, Meditacions des dels miratges mercúrics, Minibus presenta el seu segon disc, Moviment oscil·lant polinòmic i iguala a 1, Partit X. Ho faran a la sala Upload de Barcelona. Estrenaran les noves cançons i també les del primer àlbum. El concert començarà a les 8 del vespre. Seguim ara amb la celebració

després de passar per les trenes de Girona, aquest dissabte els Amics de les Arts seran a la Tàrraco Arena per seguir cantant els himnes que han marcat tota una generació o també cantar les noves cançons que ja formen part del seu cançoner particular. Aquest concert a Tarragona començarà a 9:15 del vespre.

Aquest dissabte el mitjà de comunicació La Directa celebra 20 anys i a banda d'activitats per a totes les edats, danses populars, un trivial, monòlegs i un dinar s'hi farà també doncs, concerts. Hi actuaran els Partiperes, que els estem sentint de fons, i també hi haurà la Ludwig, Sibarites i la Mare del Tano. Els concerts començaran a 8:15 del vespre a la plaça Joan Pelegrí de Barcelona. I encara a la ciutat comtal, dissabte, concert de Romàntic Dimoni a l'Apolo amb el grup Balena com a taloners.

l'actuació del quartet de rock barceloní Balena anirà abans del concert de Rodi, és a dir, de Romàntic Dimoni, que per qui no ho sàpiga, doncs és el nou alter ego de Carles Casellas, ex de Smoking Souls. El concert serà a la 2 de l'Apolo a les 8 del vespre. Molts dies sense aparèixer a l'agenda de concerts, Remei de Calafresca doncs torna aquest dissabte a Llagostera, serà dins del Festival Espurnes, un festival gratuït amb 8 hores de música que busca generar cultura amb consciència i de forma comunitària. A banda de Remei, dissabte al Parc de l'Estació de Llagostera també actuaran les Alosa, Olga Zuet, Joan Garriga, Derbi Júnior i Hipnosi. La festa arrencarà a les 5 de la tarda i tots els concerts són gratuïts. Que no era aquí.

Les al·lèrgiques al pol·len seran les encarregades d'obrir el festival Ambassat d'aquest any. Ho faran dissabte a l'Estruc de Sabadell a les 8 del vespre. Serà especial perquè obren l'Ambassat.

0: Eduard Toldrà de Vilanova a les 8 del vespre, i a banda de Jaume Pla, doncs a l'escenari també hi haurà la banda barcelonina Últim Cavall. El grup celebra 10 anys de trajectòria i aquest cap de setmana presentarà les cançons del seu nou disc 10 anys d'un refugi. Si voleu anar, encara queden entrades.
1: Ens trobarem a mitjanit.
0: Actuarà al Casino de Rubí per presentar el seu nou disc, Galàxies. Ho farà acompanyat de la seva banda de sempre, The Veterans. Ah. L'espectacle combinarà les noves cançons del disc amb els temes més emblemàtics de la trajectòria i el concert començarà a les 8 del vespre.
2: És que quan has dit anirà acompanyat de... Clar, com que en aquest disc Galàxies la cosa és molt poliamorosa, dic, a veure, de qui va acompanyat el Manu Guix? Veurem.
0: Veurem, veurem, a veure què passa.
2: The Veterans, que és una bona banda.

0: sentim és la sintonia de la gran cita al reality de dating que ha arribat al 3CAT i que ens servirà per fer una mica de debat de salseo aquí amb els companys, no només amb la Laia, la primera que en renegava i la primera en enganxar-se fins a les últimes conseqüències.
1: No, tampoc.
0: I també l'Anna Closa, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: I en Sergi Ruiz, què tal?
3: Molt bon dia. Li hem fet un pressing a la Laia perquè acabés mirant la gran cita.
1: Aquí hi ha com dos equips, eh? Ja, jo crec, l'Anna i en Sergi, que s'han declarat bastant fans i ho han seguit fins al final i estan com bastant in, i en Roger i jo una mica més des de l'escepticisme i l'experiment social. Ho dic bé,
0: bueno,
1: Roger?
0: Jo sempre faig allò d'abans de criticar qualsevol cosa, jo m'hi poso. El que passa que vaig bastant endarrerit, i sé que en Sergi tu vas al cap
3: jo davant. Jo ho he acabat.
1: És el l'Anna també, tu també, Anna.
2: Jo també l'he acabat, vaig acabar la nit.
0: Penseu que tenim encara un episodi especial que és la gran cita 6 mesos després,
3: sí,
0: del qual jo sí que n'estic atent perquè a mi per TikTok i Instagram he vist ja les parelles que, vaja, que ho són, que s'han consolidat, que s'han enrotllat, que fan plan junts, i m'he quedat com amb l'Aia al corda, vull saber què ha passat pel mig, perquè he vist només el pilot.
1: Clar.
0: I parelles ja fent plans d'anar de viatge i tota aquesta mena d'històries.
3: El que hem parlat algun cop l'Anna i jo a la redacció és un... O Instagram mostra una cosa que 6 mesos després que de la final, perquè la final passen coses que a vegades no es corresponen, o són uns

0: actors de molt bons.
1: Sí,
0: perquè hi ha coses que dius, ostres, això no hauria d'estar passant, no, intentarem no fer spoilers, però és un, això no em quadra amb el que ha acabat passant. Per
2: jo sí que hauria preferit que no haguessin publicat absolutament res i, evidentment, tu vas imaginant-te coses mentre vas veient el programa, no? Aquests acabaran junts, sí, no, marxaran per separat...
3: Perquè tu, tu que has vist l'últim capítol,
2: sí,
3: no acaba de forma ja qui s'ha enrotllat, qui no s'ha enrotllat, sinó que hi ha alguns dubtes encara.
2: Clar, el capítol s'acaba... O sigui, el programa s'acaba d'una manera que després tu mires Instagram i veus parelles que fan TikTok junts. Molt junts, diria.
0: Molt junts.
2: Molt junts.
1: Clar,
2: i el programa potser no va així.
1: Clar, és contradictori. Realment té molt sentit el que dius tu, Anna. És a dir, s'hauria de fer una política de no publiqueu res fins que no s'hagi hagut desenllaç, perquè si no sí que és com molt confús, no?
2: Clar.
1: Si voleu, primer m'expliquem una mica, per aquells que no hagin entrat encara,
3: sí,
1: la premissa.
3: El procés, perquè jo, el primer capítol sí que ja et posen algú amb qui començar, no? Van
1: no,
3: emparellant una
1: no,
3: mica.
1: No. És a dir, això és un, la premissa és com si fos el Soc i Seré, pels qui sí que l'hagin vist, agafen 100 persones, el càsting és de 100 persones, que tenen ganes de trobar parella, aquesta és la premissa inicial.
0: Tothom no.
1: Bueno,
0: però
1: en
0: ja
1: principi,
0: hi arribarem. Ja hi arribarem.
1: I les, aquesta, això és el que diuen,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Al principi.
2: Sí.
1: I les posen en un recinte durant 2-3 dies, no es concreta, tipus cas de colònies.
3: És,
1: i...
3: la, és la masia de Can Soler, de Pau de Vilanova. Jo,
1: ah, vaig, mira,
3: jo vaig anar a un festival de música allà.
1: Perquè no ho expliquen, però es pot identificar, sí, m'imagino. Sí. En tot cas, el que la premissa com afegida és que hi ha una intel·ligència artificial que ha determinat o hauria determinat parelles extremadament compatibles entre aquestes 100 persones, però ells no ho saben, ni ho sabran en principi. Aleshores, es fan dos grups i posen a un membre de la parella, diguéssim, a cada grup, d'acord? Hi ha una impossibilitat de relacionar-se de manera amorosa amb la gent del teu mateix grup. És així?
2: Les ho has explicat molt bé.
0: Sobre el paper, sí.
1: Sobre el paper és així. Aquí comença la trama. Aleshores, bàsicament, comença amb un moment en què es veuen per primera vegada, per tant, ja han de dir el qui els agrada d'una manera absolutament superficial, perquè només estan veient el físic, no?
3: Com fent swipe.
1: Exacte, com fent swipe,
0: sí,
1: bàsicament.
0: També fan com unes preguntes en el primer capítol per saber...
1: Sí, però això és després. Primer és només la primera vista, després...
0: Ah, bueno, tu vols dir les preguntes que li fa la Dulceida a la Font.
1: Exacte. Després
0: van... Al Moment Font, supereu-lo, sisplau, perquè és que és...
1: Bueno, perquè clar, és duríssim, estàs jutjant la gent per la seva cara.
2: Exacte, bàsicament pel seu físic.
0: És molt institut.
2: Perquè et pregunta qui t'agrada de la persona que tens davant, o sigui, de totes les 50 persones que tens davant, qui t'agrada?
0: I al final és el que diu, el que tinc al costat i és un no.
1: No pot ser, exacte. Després es passa a una sala on ja comencen a respondre preguntes de sí o no, però davant de tothom, no? Allò, què t'agrada, relacions obertes o tancades, etc. I, clar, aquí comencen a aparèixer les primeres contradiccions amb allò que t'havia agradat més físicament, però què passa? Que igual hi ha una línia vermella. Mira, sentim un tall.
4: Pues perquè físicament m'agrades, però és que si tu vols una relació oberta és que a mi em costaria molt. Si tu vols escollir una persona per tota la vida. Sí. En veritat, sí. A lo millor sona impossible, però ho vull intentar.
5: I no sents desig per a altres persones.
4: Sí, però com a ser
1: aquest humà... Aquest és el cas de dos nois, no? Jo sabreu els noms vosaltres, jo no.
2: L'Isaac i el Dani. Gràcies.
1: Exacte. Doncs ells s'agraden molt, però tenen aquest problema que hi és planant durant tota la temporada.
0: És una de
1: les
0: trames amb majúscules de la gran cita.
1: Que a veure, tampoc tanta història. Vull dir, al final són, té una línia vermella i tot
0: però,
1: i així s'agraden molt.
0: Però un... La, o sigui,
1: clar, cediran, no?
0: Que no, l'altre cedirà, veurem.
1: I això passa com en diverses...
0: Veurem.
1: Clar, i comencen a conèixer i suposa que passa això, com a la vida mateixa, no? També... m'ha sorprès la capacitat d'algunes persones com de a mi m'ha sorprès, perquè després seguim amb la temàtica, és a dir, després de les preguntes obertes es fa una cita ràpida i després una cita més íntima, no?
3: Un speed dating, sí, perquè tothom ho entengui.
1: I després d'això ja s'ha d'escollir, si vols seguir amb aquesta persona o no. Sí. Vull dir que és com bastant ràpid.
0: Tornen a fer matx, no? Després tornen a dir i la persona que té més matx es queda com una mica més al programa, si no me'n recordo.
1: Sí, però això és després de les preguntes ràpides, ja.
3: Sí, i si no hi ha matx, t'eliminen.
2: T'eliminen.
1: És que de seguida...
0: De fet, una de les persones que eliminen diu, com que jo volia aquella persona i sabia que no podia, vaig eliminar a tres persones que sabia que no em farien like, per així marxar i ja està.
1: Clar, és que, de fet, hi ha molta gent allà que està per fer bulto.
2: És una cosa
1: que veus.
2: Això,
1: perquè,
2: sí.
1: O sigui, també és veritat que una cosa interessant a parlar és a com es fa la pospo d'això, no? La postproducció.
0: Increïble.
1: Perquè, clar, tu, en el fons, suposo que esculls les escenes inicials en funció de què acaba el final durant el joc, perquè si no, no tindria cap sentit.
3: Per això al principi ja hi ha certs protagonistes.
1: És que els protagonistes són des del minut 1.
3: Sí.
1: O sigui, hi ha gent que no li veus la cara, literal.
0: De fet, no farem spoiler, però en un dels últims capítols passa una cosa que algú diu, a tu no t'havia vist mai. O sigui, era una de les 100 participants i és un... No sé ni com et dius.
2: Sí, a més a més es nota molt el programa, que, per exemple, quan hi ha una parella que s'agraden i, per exemple, entre cometes, no?, doncs fa nosa el programa, de seguida com que els diuen, mira, doncs com vosaltres us agradeu tant, doncs
1: ja
2: marxeu junts, exacte.
1: És que aquest és el tema, l'espectacularitat de què es premia en un reality d'aquestes característiques.
0: S'ha de dir que en aquest en reality no hi ha premi final, que això és una cosa que és més experiment i el que diuen és que es guanya l'amor.
1: D'acord,
0: això és una de les
1: home,
0: coses que a mi
1: m'agradaria surrealista.
0: Però que no hi ha un premi que la gent no ha volgut seguir per guanyar un 100.000 euros.
1: Jo
0: per
1: ja he entès
0: cosa.
1: Per què el trobeu tan guai i, o perquè la gent que el troba molt xulo és perquè compara amb altres realities merdosíssims, jo crec, de cites, no? Llavors, clar, comparació amb això, aquest deu ser molt guai. Clar, jo, que no he vist cap altre reality de cites, em segueix semblant bastant...
2: També et dic que són persones que et podries trobar al carrer. Sí. Vull dir, són persones molt normals i això jo crec que guanya molt.
1: Però que els altres programes de cites no.
2: Els altres programes jo crec que són ja saps que són personatges que van a per això.
3: Però què hi trobes de criticable, Laia, que vull sentir-ho també?
1: L'espectacularitat de les emocions, és a dir, em segueix sabent greu que posin gent a plorar davant de la càmera.
0: Però al final és un reality i és
1: clar,
0: el que...
1: És que ja ho entenc que el problema el tinc jo. Jo ja ho entenc.
2: No, bàsicament perquè al final són coses que remouen i...
1: Clar, però davant de Catalunya, cal.
0: Que ha estat bé del programa, que ho vaig sentir en una entrevista, és que és el primer reality de l'Estat que ha tingut coordinadors d'intimitat i que tenien allà dos o tres persones que els anaven ajudant, que els hi feien com també de psicòlegs en algun moment, que els hi anaven dient, ostres, doncs si no et sents còmode per aquí, doncs no ho fas. I tal, que han tingut això com un equip que els anava assessorant, que també és...
1: Sí, que
0: potser fons... això ho hauria jo posat més en valor a la pantalla.
1: Exacte, i també te'n s'ha d'ensenyar això. Mira, sentim un altre tall.
6: Em sap greu haver-hi fet mal, si no era la meva intenció per res. Amb l'altre Xavi hem anat evolucionant molt, he trobat coses que em fan feliç... I bueno, però això no treu, òbviament...
1: Clar, reality,
3: Marta i el Xavi,
1: clar, reality purament.
3: Has descartat un noi per un altre, entenc.
1: Exacte.
0: És a dir, és la Marta, i durant els primers capítols ella estava coneixent a un de l'altre equip que li agradava bastant, i també li estava agradant molt un del seu propi equip.
1: Amb qui no podia quedar.
0: Amb qui no podia quedar.
3: I llavors què fan? Se'n van junts amb l'altre?
0: No, i passa una cosa que un dels dos li trenca molt fort el cor, direm aquí.
1: Bé, és igual, però el tema és bàsicament que a mi el que m'ha sorprès és gent que està com flirtejant amb dues persones alhora molt fortament. Que a més
0: si només
1: també...
0: fos amb dues.
1: Ja, exacte. I això per mi ja penso, diu, que no ho veus, que ho veu tothom, això. Que no tenen vergonya.
3: Us heu emocionat amb els que els hi ha sortit bé la història i han acabat sent
0: a l'últim capítol, i ho vaig a dir, al minut 10 estava amb la llàgrima viva. A més, el vaig mirar
2: així
0: abans del desconcert,
2: sí, jo
0: ara això com ho remonto per anar a fer un programa a la prèvia del desconcert.
3: Anna, tu que l'has vist també l'última, aquest moment, com que vas viure?
2: A mi l'últim capítol m'ha sorprès molt. Vull dir, em sembla que hi ha aquí girs...
0: Hi ha molts
2: no
0: temes a parlar entre ells després del programa.
2: I he de dir que jo, per exemple, era un programa... O sigui, la gran cita no em cridava l'atenció. Sí que primer doncs ho vaig mirar perquè doncs, una amiga meva doncs, va tenir una història amb un dels participants.
1: Wow.
2: I pel morbo dic, doncs mira, m'agradaria veure-ho. I m'he acabat enganxant. Vull dir que totes aquelles persones que, per exemple, doncs tinguin el dubte de vull mirar... Mireu-ho, perquè
0: mireu.
2: La veritat que...
1: Sí,
2: jo
1: encara
2: que
1: sigui com a experiment social, que és el que he fet jo, i després pots seguir-ho criticant, eh?
0: Jo li he donat les gràcies a l'Aina Ostrell, perquè jo tampoc ho anava a veure, i abans d'un programa ens va ensenyar en Frank i a mi una cita, la de la farmacèutica i la de la sexòloga i l'Olotí, i va ser un... Vale, això ho hem de veure tot sencer.
3: L'Olotí no té feina?
0: L'Olotí
2: és periodista,
0: instagramer, quedó de contingut...
3: Quan hagueu vist l'especial de 6 mesos després, és a dir, l'especial on ja estem a l'actualitat, ens explicareu com els va les noves parelles?
2: Mira, la setmana que ve ho podem comentar,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
0: Perquè
1: jo
0: potser
1: tinc alguna
0: porra, també.
3: Es comença amb il·lusió i, Sergi, tu creus que potser alguna cosa trontollarà?
0: Jo crec que al revés, que alguna cosa que ha trontollat acabarà bé.
1: Ai, senyor, la gent.
3: Serà aposentat.
1: La gent té una tendència a anar cap a la toxicitat.
7: No saps ni com parlar-me, sempre.
1: I cat.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Avui estem celebrant l'edició 500 del Warzone Ever. Yeah, yeah. Felicitats a aquesta secció que va néixer ara fa una mica de 3 temporades i on han sonat cançons de tots els tipus. Per tant, punxar una cançó avui, ho hem de dir, no era fàcil. Sí que tenia clar qui havia d'aparèixer. L'home que m'ha fet perdre els combats de cançons cada vegada que l'he punxat després de ser censurat pels oients. Laia? Ell, el miti.
2: Bulería, bulería, tan dentro del alma mía.
1: Exacte, David Bisbal, un cantant que va haver-hi un moment que tot el que cantava acabava en ia, com voleria o...
2: Ave María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría.
1: El Bisbal l'hem sentit molt aquests dos últims anys, sobretot al Nadal, aquí als Experts. Gràcies, sobretot, a aquest amacle.
2: A mi burrito sabanero voy camino de Belén.
3: Una cançó que no només ha calat ja com a un estàndard de Nadal, sinó que va eclipsar el seu propi meme de com estan les màquines.
1: És veritat.
3: Ja no se'n parla tant.
1: És flipant, això. Però avui punxarem el Bisbal en el seu apartat versió d'altres, que de fet és com el vam conèixer. Penseu que OT, clar, ens va deixar temes com I si fuera ella d'Alejandro Sanz. O la cançó Lucía de Joan Manel Serrat.
2: No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado.
1: Però avui per què el punxem? Doncs perquè el Tio No Para acaba de publicar fa poc més d'una setmana una nova versió, i atenció perquè, i amb aquesta cançó és la que us deixaré, en la Warzone Ever 500, David Bisbal cantant Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto. Acabada de publicar, no fa ni una setmana, aquesta cançó del Camilo.
3: És nova.
1: És nova, nova.
3: Bueno, sí, la versió.
1: L'original no, però la versió sí.
4: Tens la capacitat de trobar merda, Sergi?
1: Amb això
4: no.
1: Us deixo, amics oients. Em sap greu. És la Warzone Ever número 500.
4: No te'n sap de greu. Adeu.

0: Heu de descobrir aquest autor de còmics, l'Oriol Black, que acaba de publicar el còmic Soy un gato, amb norma editorial, també està previst que aparegui d'aquí poc en català. És un còmic que parteix de la recerca d'ell mateix com a autor, és a dir, com a guionista, com a il·lustrador, un projecte molt personal, que a més el format l'ha publicat com un tankobon, que potser no sabeu què vol dir la paraula.
1: No tinc ni idea.
0: Però ho coneixeu segur. Són els mangas clàssics en format com molt compacte, com baixets.
1: Sí.
0: Sí, aquests els trics volums de manga.
2: Val.
0: Doncs malgrat ell és d'aquí, té moltes influències, però un dels seus mestres, òbviament, és Akira Toriyama, i ha explicat l'Oriol que va llegir una entrevista seva que deia una bona història curta, d'un sol volum, un sol tankobon, ha de tenir 12 capítols. A partir d'aquí va començar, però sense saber ben bé de què aniria el seu còmic.
3: En el capítol 1 no sabia que Narcís sortiria un fantasma, ni sabia que el dolent seria com és, ni sabia tot això. Va anar apareixent.
1: Ostres, és com l'antítesi d'una història, no? Primer pareixes una mica tot com anirà i després desenvolupes.
0: Deixar-se anar.
1: Sí, sí.
0: Ara, els temes on van a parar són bastant crus, de la seva vida. La memòria, la pèrdua, la identitat... Una història que es van creant a partir d'aquests traumes que va passar en un moment concret de la seva vida.
3: El còmic el vaig començar just després de deixar una relació de 10 anys, que es va juntar amb que em cancel·laven un projecte que estava fent per França, llavors m'havia quedat sense feina i ma mare havia donat positiu en Alzheimer tot la mateixa setmana. Llavors, una miqueta la inèrcia de cada matí aixecar-me, anar a fer el cafè, sentar-me a taula de dibuix i posar-me a treballar, em va mantenir ocupat.
0: Soy un gato, un còmic que ret tot d'homenatge als referents de l'Oriol, no només a Akira Toriyama, sinó també a Hergé, l'autor de Tintín, o a les pel·lícules de Hayao Miyazaki, passant per pintors com Goya o Ramon Casas, el modernista. Tot plegat en aquest còmic titulat Soy un gato. A Itàlia, segurament en les últimes hores heu vist imatges de la inauguració de la Bienal de Venècia, o potser no tant dels actes d'ensí artístics, sinó per les protestes, perquè l'acte inaugural ha estat marcat per la tornada de Rússia i per la participació d'Israel en aquesta Bienal artística, i ahir van provocar algunes protestes que sí, van deixar l'art en un segon pla. El més irònic és que l'edició de la Bienal d'enguany, o d'aquest bienni, per així dir-ho, reivindica el silenci i la calma. Són els leitmotiv.
2: Silenci davant de la injustícia, per exemple.
0: Sí,
2: no?
0: Bueno, les Pussy Riot, que sentim de fons, segur que silencioses no van estar.
1: No. Pavelló Rus ha reobert per primer cop des de la invasió d'Ucraïna amb una festa techno amb alcohol gratis, per tant, ja podeu deduir que hi havia molta gent. Això ha indignat col·lectius com aquestes que sentim, les Pussy Riot o les Femen, que ho consideren una provocació. L'organització ha limitat l'obertura del Pavelló Rus els dies previs a la inauguració oficial, que es farà dissabte.
0: Sí, quan inauguren, tanquen ells.
1: Exacte.
2: Però això quin sentit té?
1: Bueno, feu bullir l'olla, suposo. El president de la Bienal, Pietrangelo Botafoco, ha defensat la presència de Moscou, assegurant que l'objectiu del certamen és mostrar el món tal com és, diu.
4: Aquesta és una biennal que no vol resoldre, simplificar o donar seguretat, sinó que vol mostrar, superposar punts de vista i obrir-se a preguntes. Aquí l'únic veto que hi ha és per l'exclusió preventiva.
1: Bueno, que en parlin de mi, encara que sigui per mal, eh? La presència d'Israel també ha obligat a la intervenció dels carabinieri per les protestes que hi ha hagut a la porta de la seva instal·lació.
0: I ara, al nostre país, hem de parlar-vos que Plataforma per la Llengua denuncia que la Fundació Joan Miró ignora el català com a requisit per la direcció del centre, com també passa a un mercat, un teatre, el Mercat de les Flors, o un altre museu com el Mac Balaia, que pensava allí, Pantocràtor sí, llengua opcional.
2: Clar, és una llàstima, no? L'entitat alerta que els processos de selecció només exigeixen assolir el domini de la llengua al cap d'un any al càrrec.
1: I mentrestant...
2: Clar, i tot això, a més, contravé la norma, la normativa vigent, vaja. Des de la Plataforma, Marc Biosca reclama que la Generalitat i l'Ajuntament facin complir el requisit lingüístic establert a la Llei de Política Lingüística.
5: De moment, s'està obrint la porta que es permet exercir el càrrec sense la capacitació lingüística necessària. Per Plataforma per la Llengua, el coneixement del català no es pot tractar com un mèrit ajornable, sinó que ha de ser una condició necessària per a la contractació.
2: Per Plataforma per la Llengua, aquesta pràctica consolida un patró preocupant, que menys té el paper del català en institucions que haurien de ser referents en la garantia dels drets lingüístics. I a més estem parlant de cultura, no? Vull dir, si es posin, no seria justificable en qualsevol àmbit, però en el de la cultura com menys, no?
1: Totalment.

0: El que sentim de fons, les recordeu, ni que sigui del programa d'abans d'ahir, perquè la Laura Grau ens va reivindicar les filles de Cassandra, aquest duet gallec que combinen tradició amb música electrònica, una barreja que ens tira molt i que aquí al nostre país també està funcionant. I tu, Sergi, t'has agafat un exemple molt concret, però que pot ser molt revelador, que és que l'electrònica també es pot mesclar amb la jota, un gènere que ja de partida t'agradava bastant.
1: Absolutament, exacte. De fet, avui us vull acostar l'última de les propostes en aquest sentit, la unió de la jota amb l'electrònica, i és el projecte d'Anna Estallat.

Castellat és el projecte que lidera la igualadina Laia Rius i que fusiona la música d'arrel dels Països Catalans amb l'electrònica contemporània. De fet, el nom Nastellat prové d'un malnom familiar de la Laia i l'ha recuperat, i això ja apunta a la voluntat d'aquest projecte, que és relligar les arrels amb la transformació que comporta el pas del temps. Nastellat acaba de publicar el seu primer disc, Cada casa, cada vida, on hi trobem aquesta J Nastellat o aquesta altra, J Soft Lounge.

0: El programa i Catmans del Quim Rutllant l'han entrevistada. Podreu sentir la conversa sencera la setmana que ve, però els experts han tingut accés a alguns fragments d'aquesta entrevista en la que ens explica la Laia que el seu nou treball té com a punt de partida la tradició mallorquina.
1: L'àlbum està tot enfocat al Ball de Bot i jo vull que sigui com un homenatge, com aquest vincle que tinc amb aquest ball. I era una mica això, no?, com trencar aquestes fronteres que tenim dintre els països catalans de Catalunya, Mallorca, tal, que sí que òbviament són diferents perquè tenen un background molt diferent, però hi ha una cosa allà comuna que és xula i que et mou, no?, com a persona que parla català i ha viscut com una part de la història molt compartida.
0: I per què la Laia ha dut el ball de bot cap a la música electrònica? Doncs perquè la tradició i la música de ball, segons ella, són els seus referents.
1: Sí, havia fet ball de bastons a Igualada, però sí que també tenia com tota aquesta vessant que jo feia de DJ a casa meva. I al final és com el llenguatge que jo domino, jo sempre ho dic, com que jo no, malauradament, ojalà, però malauradament no toco com cap instrument així més tradicional, toco la guitarra, però ja està. I llavors com el que jo domino més és com aquesta sonoritat més electrònica i aquests instruments més electrònics, llavors pues, tenia sentit que fos des d'aquí que fes la música.
0: Seguirem de prop aquest projecte d'Anna Estellat que ens permet fer una aproximació a aquesta unió, la de la música electrònica amb la tradicional, i més concretament amb la jota, perquè segurament és el ball que més uneix als països catalans. Penseu que de jotes se'n ballen al Principat, sobretot a les Terres de l'Ebre, també se'n ballen al País Valencià i a les Illes Balears. És a dir, si el Pi de les Tres Branques ballés, ballaria jota.
2: Hauria d'estar a l'Ebre, el Pi de les Tres Branques.
3: Evidentment. Ah,

ens ha anat molt bé parlar d'en Estellà, perquè aquest no ha estat l'únic vincle entre jotes i electrònica que han aparegut aquests mesos. Només cal revisitar un cop més el darrer disc de la Maria Jaume, Sant Domingo Forever.

La Maria Jaume va voler homenatjar les festes del seu poble Lloret de Vistalegre amb aquesta jota electrònica carregada d'autotune. De fet, en alguna altra peça, com Amor d'Ultramar, també ens apareix la jota, en aquest cas samplejada.

0: I és que ja sigui des de propostes més avantguardistes o provinents de l'arrel, s'han ajuntat aquests dos conceptes, el de l'electrònica i la jota.
1: Sentim-ho d'això. Xicona, tu saps com sóc. Xicona, tu saps com sóc. No m'agrada gens el festeig.
0: Els coneixes, aquests, Laia, o no?
2: És que ara ho estava pensant.
0: Són els Faixa, un grup
2: format
0: a les comarques de l'Alcoià i el Comtat, al País Valencià, que fa una anyeta ens deixaven aquesta jota, en la que també col·labora la Sandra Montfort, que duia per nom Marineries, aquesta cançó. I la Sandra Montfort, amb el seu antic grup Marala, ja ens havia fet jotes amb aquest component electrònic, com aquesta jota de morir. Sí.

circulant més en el temps per buscar l'origen d'aquest tipus de vincles entre jota tradicional i músiques més contemporànies, hi trobarem d'una banda els Quicos, o sigui, el Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, que amb els Pepet i Marieta ens feien aquestes jotes de l'indignat.

0: sembla, doncs, llarga vida a la Jota, que sembla que serà llarga.
1: Quina bona repassada que ens has fet, eh? Jota i música actual, m'encanta.
0: Jota actual, és un ball que ve d'antic, però que sembla que té una llarga vida, si més no, lligada a l'electrònica.
1: Super de moda, eh? Com ara més que mai.
0: Tothom allà a ballar Jotes?
1: Tothom.
0: Roger, t'apuntes un dia a ballar Jotes?
2: Jo m'apunto a tot, ja ho saps.
0: Vinga, va. Anna, ara a ballar Jotes, eh?
2: Ens obrim de gènere per anar a veure concerts de qualsevol mena.

0: podeu anar a veure doblement als 31 FAM.
1: Sí, dissabte continuaran la seva gira temporada 2 a la Festa Major de Ripoll. El concert començarà a 10:45 a la plaça Abat Oliva i diumenge passaran per Lleida, que aquest cap de setmana comencen la Festa Major de Sant Anastasi. El Comboi va treure nou disc l'endemà de Sant Jordi. Divendres passat el van presentar per primer cop en directe a les trenes de Girona i aquest mateix diumenge a Torelló, al seu poble, muntaran un esdeveniment per comentar el nou disc i tocar també doncs, alguns temes en acústic. Això serà a la Casa de Cuina, a lloc de Torelló, a les 12 del migdia. Seguim amb la ruta aquest diumenge al Palau Sant Jordi, Eric Clapton. On tornarà a actuar a Barcelona més de 20 anys després. El guitarrista i cantant britànic trepitjarà el Palau Sant Jordi aquest proper diumenge. L'últim cop que va tocar en aquest recinte va ser el 2004, amb una banda formada per grans músics, entre els quals hi havia Billy Preston als teclats. Diumenge també arrencarà la novena edició del Fava Fest, que s'allargarà fins dissabte 16 de maig. El Fava és el festival artístic del barri antic de Manresa que vol convertir l'edifici de l'Anònima en un centre de creació per la cultura transformadora. La programació començarà diumenge amb la jornada inaugural que donarà el tret de sortida a l'edició amb actuacions com les de Ciutat, Nara Ellis i les Xotxos com a DJ set i això serà a partir de les 6 de la tarda a l'Anònima de Manresa. I aquest diumenge a Granollers se celebra el Minibit. La novena edició estarà dedicada de fet al grup gironí Kitsch. El Festival de Música Familiar retrau homenatge a una banda que ha deixat empremta en la història de la música contemporània i en aquesta ocasió la mostra estarà dedicada al grup gironí Kitsch, pioner del rock alternatiu en català. El Minibit comptarà amb actuacions com les de Brighton 64 o Quim Carandell de la Ludwig i es farà diumenge a Rock Humbert.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 8 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió del 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Dels esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme cranoencefàlic. I de la cultura us expliquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a Simfonia de Beethoven. Doncs ara mateix passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Comencem repassant quin temps ens espera de cara avui i també de cara al cap de setmana. I ho fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
2: Bon dia, ens arriba un cap de setmana que ha de ser molt típic del mes de maig. De fet, avui ens serà una bona mostra. De moment, aquest matí, més aviat mig matí, migdia, els núvols s'han de fer més gruixuts a cavall de les comarques de Tarragona i de Barcelona, amb algun ruixat, però de moment molt esporàdic, molt local, bàsicament cap a l'Ebre o també a les muntanyes del prelitoral barceloní. També aquest matí algunes boires a la Catalunya central i les valls del Pirineu. Aquesta tarda, una mica més de rebombori, sobretot del prelitoral cap a l'interior, en general més moments de núvols, tot i que amb clarianes cap a la Costa Brava, sobretot, i el cap de setmana que portarà més pluja el dissabte. Dissabte a la tarda, sobretot. Acabarà plovent a tot arreu, amb temperatura que anirà baixant al llarg del dia. Diumenge, més assolellat una altra vegada, amb boires matinals, i durant la tarda alguns ruixats al Pirineu i a Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: I volem saber com se circula la xarxa viària catalana a aquesta hora. Connectem amb el RAC i amb la Laia Bonet. Molt bon dia, Laia.
3: Bon dia. Doncs ara mateix destaquem 4 quilòmetres de cues al cinturó del litoral en sentit sud i a la Ronda de Dalt retencions cap al nus del Llobregat. Pel que fa a la A2, hi ha aturades a Sant Joan Despí per entrar a Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards als trens que circulen al tram entre Cambrils i Vinaròs pel robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea Amposta.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem en titulars, el govern espanyol llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Òndius fondejarà, però no atracarà al port, i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap als seus països d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica la Rosana Martínez.
4: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Òndius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
5: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
6: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
4: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
7: This is not COVID, this is not influenza.
8: Això no és la COVID, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
1: 7 i 7 minuts, el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. És una crònica de la Maite Polo.
9: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
10: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
9: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
1: Avui divendres es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
11: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
2: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: En una altra ordre de coses, us expliquem que el ministre d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek, un dels líders de la Sumud Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamont Carvajal.
12: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
13: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
12: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Doncs justament des de la Global Sumut Flotilla Catalunya alerten que la vida de Saif Abu Keshek corre perill arran, com ens deia ara Lamont Carvajal, d'aquesta vaga de fam seca que va iniciar des de la seva detenció a Israel juntament amb el brasiler Thiago Ávila. L'entitat denuncia el que qualifica com un silenci de la Unió Europea davant d'un ciutadà català europeu arrestat en aigües internacionals. Entitats de suport a Palestina també han denunciat la repressió policial de les mobilitzacions de la setmana passada i han convocat una concentració demà, coincidint amb el Dia d'Europa. I avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït, recordem-ho, des de finals de gener, per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té tots els detalls en Lluís Mata.
14: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació de tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de 3 mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara, això sí. En cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
1: I encara parlant d'infraestructures, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenta que la Generalitat no trobi una solució definitiva als reiterats talls als túnels de Bracons. Es tracta d'un fet habitual i que s'ha accentuat en els darrers temps a causa de les pluges que han fet que hi hagi més filtracions d'aigua a l'interior d'aquests túnels. Des de l'Ajuntament demanen una millor informació i logística a l'hora d'efectuar els talls de circulació, especialment quan són talls complets. N'informa en Gerard Puigdemont, d'Olot Televisió.
15: En la darrera reunió amb responsables del Departament de Territori, l'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, va demanar més informació a l'hora de fer talls parcials i totals de la circulació als túnels de Bracons. Des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas asseguren que s'han trobat amb casos de talls que han molestat a veïns i a usuaris de la via.
16: Que en un poble com el nostre, al final la gent truca a l'Ajuntament o a l'alcaldessa directament. A mi no em fa res que els meus veïns tinguin el meu telèfon i entenc perfectament que si et trobes penjat en el viaducte, doncs que em truquin. L'únic, el problema és quan jo no els hi puc donar resposta perquè de l'altre cantó no m'han, des de la central dels túnels no m'han donat la informació del perquè s'han tancat.
15: De tant en tant també es talla el pas al túnel de Sant Esteve d'en Bas. Posen d'exemple un dels darrers tancaments que era per substituir la megafonia i per millorar la seguretat del túnel. El túnel es va tancar, però des de l'Ajuntament asseguren que no va ser fins després quan van poder saber-ne els motius.
1: Els sindicats convocants de la vaga d'educació han denunciat el suposat cas de dues agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents a l'Institut Pau Claris de Barcelona. Els docents demanen ara al govern que doni explicacions dels fets i aclareixi aquesta suposada pràctica. Asseguren que aquest moviment posa en dubte la qualitat democràtica del govern i reclamen de nou que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Finalment, defensen el dret sindical i el dret de reunió davant d'aquesta presumpta infiltració policial. I no deixem encara el pols amb educació perquè les treballadores de les escoles Bressol han estat les primeres d'engegar la nova tongada de vagues educatives. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. El personal dels 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Ens ho explica l'Esther Minguell.
17: Sota el lema No podem més, no la precarització i dignitat al 03, més d'un miler de treballadores de les escoles Bressol, tant públiques com privades i concertades, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diversos models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
18: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
17: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància amb menys ràtios i millores salarials.
19: Ens preocupen les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en què estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
20: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
21: Les ràtios estem omplertes i no hi ha mans, no podem més.
17: El col·lectiu ha convocat una altra aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
1: L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó empresonada per suposadament maltractar el seu fill juntament amb el pare de la criatura. Tots dos van ingressar a presó a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual. Segons l'atestat dels Mossos, els indicis contra la mare s'han anat debilitant, malgrat que no es descarta la comissió de delictes per omissió. Per contra, les proves assenyalen el pare, ja que es recullen testimonis que tractava el nadó de forma brusca, si bé són més dubtosos els indicis sobre agressió sexual. El nadó està ara a càrrec d'una família acollidora. I la Unió Europea ha arribat a un acord per prohibir a partir de desembre els sistemes d'intel·ligència artificial que generen contingut sexualment o íntimament explícit sense consentiment o material d'abús sexual infantil. Es tracta d'una petició que havia fet Espanya en el marc de les negociacions entre el Consell de la UE i el Parlament Europeu per introduir diversos canvis a la Llei d'Intel·ligència Artificial Europea. A més, s'ha acordat ajornar l'aplicació de les normes que han de regular els sistemes d'IA considerats d'alt risc, com l'ús en la gestió de fronteres o en sistemes de biometria fins al desembre del 2027. L'Ajuntament de Tarragona i el Port treballen per diversificar l'activitat de la confraria de pescadors. L'objectiu és fer-la més viable econòmicament i garantir-ne el futur. Una de les propostes és fer-hi un obrador per transformar i donar valor al peix que es pesca a la ciutat. En tenen més detalls els companys de TAC12.
0: Diversificar per sobreviure és el que busca la confraria de pescadors de Tarragona amb el suport de múltiples actors. L'Ajuntament de Tarragona i Tarragona Impulsa van arrencar aquest abril un estudi de viabilitat d'alternatives per garantir la supervivència de l'agrupació de professionals de la pesca. El Port de Tarragona finançarà el projecte guanyador vora 1 milió d'euros gràcies en bona part a una subvenció europea. Per la banda de la Generalitat, ple recolzament a qualsevol de les conclusions que s'extreguin ja al mes de juliol.
3: No pensar que tot està determinat. Us anirà bé si ens hi posem. No està escrit enlloc que la pesca, que cada dia hi hagi menys gent, menys pescadors, menys barques, menys joves. Aquesta és la lògica que hem de canviar, però no podem seguir fent les mateixes coses que fèiem fins ara, perquè tot ha canviat.
0: Abans que els estudis de necessitats de mercat econòmic i financer estiguin enllestits a inicis d'estiu, ja hi ha una idea que ronda amb molta força. Es tracta d'un obrador a imatge del model que ja existeix al Cantàbric, on es pugui treballar el peix, cuinar-lo o valoritzar-ne les restes. Es vol que hi guanyi la confraria, però també restaurants o peixateries.
1: 10 minuts i arribarem a 8:15 del matí. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Col·legi d'Administradors de Finques de Girona ha presentat la signatura d'un conveni que permetrà engegar una prova pilot a 20 edificis de la Generalitat arreu del territori per tal de restablir l'ordre a les comunitats de propietaris. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha estat present a la signatura i ens ho explica en Marc Guives, de Televisió de Girona.
22: L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Col·legi d'Administradores de Finques de Girona ha presentat la signatura del conveni que permetrà engegar la prova pilot a 20 edificis de la Generalitat arreu del territori, però la gran majoria a Font de la Pólvora i Figueres Oest. La consellera Paneque, present a la firma, ha ressaltat la importància de la cohesió social i l'objectiu d'aplicar aquestes polítiques per assolir el percentatge d'habitatge públic mercat.
23: Estem fent polítiques que mai abans s'havien desenvolupat, estructurals, per tant, són polítiques que s'han de mantenir en el temps per poder arribar a aquest 15% d'habitatge públic a Catalunya.
22: Així doncs, aquest conveni buscarà posar ordre en barris on la situació no està del tot regulada.
1: Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern

0: un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
1: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras durant un entrenament d'aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. Aquesta jornada també té un partit decisiu l'Espanyol que buscarà contra un rival directe, el Sevilla, un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran demà el Sánchez Pizjuán amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. El conjunt andalús marca la permanència amb 2 punts menys que els de Manolo González. El capità de l'equip, Javi Puado, lesionat de llarga durada, confia en la cohesió del vestidor per superar la delicada situació actual.
2: Hem de ser en aquest moment un equip unit per treure aquesta situació que va endavant. El que volem és que l'Espanyol segueixi a primera divisió, primer els jugadors, perquè és molt important per a un jugador estar a primera divisió, et quedis, marxis, passi el que passi. I el club ha d'estar a primera divisió perquè és un club de primera divisió, però repeteixo, això s'ha de transmetre al camp i que es demostri.
1: A la primera federació masculina, a la tercera categoria estatal, el Sabadell disputa aquesta nit un partit clau en la lluita per aconseguir l'ascens directe. Els vallesans, segons amb els mateixos punts que el líder, l'Aldenc, visiten el tercer classificat, el filial de l'Atlètic de Madrid, a partir d'un 9:15. Ens amplia la informació des de Televisió de Sabadell, el Joan Muñoz.
3: El Sabadell intentarà guanyar, sumar 68 punts i assegurar matemàticament la segona posició per centrar-se, ara sí, en la lluita pel campionat. Davant, però, tindrà un filial colchonero que també vol aspirar a l'ascens.
4: Són molt bons, per això estan on estan a la classificació, i nosaltres som molt bons, per això estem on estem a la classificació. Llavors, un partidàs, i un partidàs que el Sabadell formarà part d'aquest partidàs de la primera ref, que segur que tothom està pendent de veure què passa, i nosaltres, des de la nostra col·lectivitat i la nostra gana i el nostre joc, doncs anirem allà a guanyar.
3: Atlético madrileño i Sabadell es veuran les cares a partir d'un 9:15 de la nit.
1: La cultura ens situa avui a l'auditori que cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'ABC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Més detalls amb la crònica de David Navarro.
5: El nou director de l'auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar 4 artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia, en la que qualifica com la millor sala simfònica del país. El paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
6: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions, no?
5: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa també destaca el protagonisme de la música de cambra amb una 30ena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
1: I la Casa de Cultura de Girona acull l'exposició temporal This is Pop, que es va inaugurar ahir i es podrà visitar de manera gratuïta fins al 4 de juliol. La mostra plega obres d'Andy Warhol, Takashi Murakami o Banksy, amb l'objectiu d'explicar els inicis d'aquest corrent artístic que va néixer a la dècada dels 50 al Regne Unit i es va popularitzar als Estats Units.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la crida a la calma i missatge de tranquil·litat que ha llançat el govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 8 de maig. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. De seguida connectarem en directe amb l'estació de Sants de Barcelona per veure com ho valoren els viatgers més matiners. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Parlarem de tot plegat amb Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Pel que fa als esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme cranioencefàlic. I de la cultura destaquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a Sinfonia de Beethoven. I quan passen 3 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis pel que fa a anotant-vos una qüestió. Vaja, sembla que sí que tinc a punt el trànsit. Us anava a parlar primer d'una incidència de Rodalies, però comencem pel RAC. Una avaria a l'A2 genera a aquesta hora cues a Sant Vicenç dels Horts cap a Lleida, així com retencions a la mateixa via a Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona i a l'AP7. Retencions també a l'altura de Barberà del Vallès, direcció Tarragona, pel que fa al cinturó de litoral, 4 quilòmetres de cues en sentit sud, i a la Ronda de Dalt destaquem retencions cap al Nus de Llobregat. Ara sí, pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards als trens que circulen al tram entre Cambrils i Vinaròs pel robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea Amposta. I pel que fa al temps, som a les portes d'un cap de setmana típic del mes de maig. De moment, aquest matí, els núvols s'han de fer més gruixuts entre les comarques de Tarragona i Barcelona. S'espera algun ruixat esporàdic cap a l'Ebre o també a les muntanyes del prelitoral barceloní. I aquesta tarda hi haurà més moviment amb més moments de núvols del prelitoral cap a l'interior. La pluja arribarà a tot arreu dissabte a la tarda i la temperatura baixarà una mica. Diumenge serà un dia més assolellat, amb ruixats al Pirineu, i a Lleida ja a la tarda doncs també es repetiran aquests ruixats.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el govern espanyol llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port, i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i que faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica tot plegat la Rosana Martínez.
2: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
3: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
4: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
2: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Doncs davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
5: This is not COVID, this is not influenza.
6: Això no és la Covid, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
1: Avui també és notícia que el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. En té més detalls la Maite Pol.
7: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
8: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
7: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
1: Sí. 5 minuts per arribar a 3 quarts de 8 i avui també us hem de parlar de Lleó 14 perquè aquest matí es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. En té tots els detalls en Jordi Casino.
9: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadías és el bisbe auxiliar de Barcelona.
10: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
9: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó 14 anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: El ministre d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit d'Israel. Ens ho amplia Lamón Carvajal.
11: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
12: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
11: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït, recordem-ho, des de finals de gener, per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té més detalls en Lluís Mata.
13: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació a tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de 3 mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara, això sí. En cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de Gaudí en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
1: Doncs a aquesta hora volem saber si els usuaris tenen clar que a partir de demà s'ha acabat viatjar de franc a Rodalies, si en són conscients i com ho encaren. A l'estació de Sants de Barcelona hi hem enviat un equip de la xarxa amb el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Com reben els usuaris aquest retorn als abonaments?
14: Bon dia, Helena. Aquest període de gratuïtat de 3 mesos ha estat una manera de compensar els usuaris en plena crisi de Rodalies. Crisi que, recordem, va provocar l'accident mortal de Gelida el passat 20 de gener i també les incidències que va deixar el seu pas al temporal del passat hivern. Sigui com sigui, a partir de demà els usuaris hauran de comprar a través de les màquines expenedores els títols, títols propis de Renfe o bé els integrats amb altres transports públics. Què n'opinen els usuaris? Preguntaves, Helena, doncs n'hi ha que s'han assabentat i han recordat que avui és l'últim dia dels abonaments gratis i d'altres consideren que aquesta mesura s'hauria d'haver allargat en el temps fins la recuperació total del servei ferroviari.
15: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
16: Mira, yo la única queja que tengo es que a partir de hoy nos quieren cobrar nuevamente los billetes, los recorridos son el doble de tiempo, yo entro a las 10, salgo a las 7 de la tarde de mi casa para llegar puntual y me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
17: Sí, sí, s'ha informat correctament. Ara, que després funcioni o no funcioni i tot vagi com hagi de... Eh? La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
14: I durant aquests 3 mesos gratis dels abonaments a Rodalies, els tècnics s'han inspeccionat gairebé 300 punts de la xarxa ferroviària i han estabilitzat 65 dels considerats 90 punts crítics. Amb el servei recuperat en un 96%, Renfe, també els governs central i català, han decidit posar fi a aquest període de gratuïtat.
1: Molt bé, Anna, doncs ja ho veurem. Si funciona, pagar no costa. Ara, si les coses continuen anant malament, ja veurem què passa. Gràcies per la fotografia. Tornarem més endavant a connectar amb vosaltres. Que vagi bé.
18: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Mentre continua el degoteig d'instituts que es donen de baixa del programa pilot per incorporar agents de paisà als instituts, als seus centres, i després d'escoltar el rebuig de bona part de la comunitat educativa, avui volem saber què en pensen els qui han de treballar directament. Ens acompanya aquest matí Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Senyora Viudes, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
19: Hola, bon dia, gràcies.
1: Quines són les directrius que us ha donat el govern de la Generalitat sobre la vostra tasca als centres educatius? Quines feines concretes assumiran els agents i quines no?
19: Doncs miri, vagi per davant que nosaltres com a sindicat no hem tingut informació d'aquest pla pilot més enllà del que s'ha publicat a premsa. Estem esperant que a la propera sessió del Consell de la Policia se'ns donin detalls. Però en qualsevol cas, ja li avanço que ja s'ha dit a mitjans de comunicació, la nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic precisament per evitar que el conflicte vagi a més i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
1: Doncs comencem malament pel que ens comentava vostè també al principi de la seva declaració. D'altra banda, dit això, quina formació específica han rebut per treballar amb adolescents i conflictes escolars? És una formació nova? És una formació obligatòria que ja solen fer? I és suficient per assumir aquest repte?
19: Val a dir que les persones que estan treballant amb les oficines de relacions amb la comunitat o les Mossos de proximitat, que seran els que assumiran segurament aquest rol, són persones que tenen formació en tots els àmbits que li he esmentat anteriorment, tant en mediació com en resolució de conflictes. I també no s'ha d'oblidar que dins de l'organització hi ha molt valor i hi ha persones doncs, que tenen, sense ànim de substituir ningú, però sempre pot ser molt positiu el fet que moltes persones tenen formació en educació social, en psicologia, etc. Per tant, les persones que assumiran aquestes tasques 100%, a banda que és una cosa absolutament vocacional, són persones que estan preparades 100% per assumir aquest rol.
1: Si em permet, avui també li he de preguntar sobre aquesta notícia, aquesta polèmica que s'ha generat arran la possible infiltració de dos Mossos en una assemblea de docents aquest dimecres. Se suposa que aquestes trobades educatives haurien de ser espais blindats pels mestres i pels professors, no?
19: Em permetrà, i perdoni vostè, però aquesta informació o la valoració que es faci d'aquests fets penso que no es correspon a nosaltres com a sindicat, sinó que aquí el correspon és al Departament d'Interior. Són ells qui han de donar explicacions, o potser la consellera, no? En tot cas, nosaltres només podem dir que prudència, i pensem que no som la veu que hem de donar resposta a això.
1: Molt bé, Imma Viuda, jo de tota manera li havia de preguntar, era actualitat i teníem a una persona del sindicat dels Mossos i per tant era pregunta com aquell qui diu obligada. Gràcies doncs per atendre'ns i per intentar aclarir-nos el que no teníem clar. Bon dia, que vagi molt bé.
19: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: En 10 minuts arribarem a les 8 del matí. Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El duel, que torna al Camp Nou després de 3 anys, comptarà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts. Després d'encadenar 10 victòries a la Lliga, els de Flick afronten la visita blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.
20: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya sabes lo que es, y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores, siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
1: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maró. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. I avui coneixerem el campió de la Copa Catalunya Femenina. L'Europa i l'AEM Lleida se citen a la final, que es disputarà a Vilanova i la Geltrú. Els dos equips han coincidit aquest curs a la primera federació, la segona categoria estatal, si bé tots dos han certificat ja el descens de categoria. Les lleidatanes opten a guanyar el títol per segon cop, després d'haver-ho aconseguit fa tres cursos, mentre que el femení graciang s'estrena a la final. Els entrenadors, Nani Aces, de les barcelonines, i Rubén López, de les lleidatanes, expliquen com arriben a la cita.
21: Jo crec que l'AEM afrontarà el partit igual que nosaltres, amb molta il·lusió. Elles sí que tenen una Copa Catalunya i al final nosaltres, pues, amb aquest repte nou de poder incorporar la Copa aquí a les nostres vitrines.
22: És molt maca la competició i molt maco el títol. Llavors ens hem d'il·lusionar, hem d'intentar guanyar per l'AEM, per nosaltres i per l'afició. Aquestes jugadores mereixen celebrar alguna cosa i si és una final de Copa Catalunya, doncs molt millor.
1: I l'Espart Girona va perdre per la mínima, 67-66, davant del València en l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines, amb moltes baixes, perdien de 10 punts quan faltaven 3 minuts i mig per al final, però un parcial final de 2-11 va permetre mantenir viva la sèrie. Diumenge, les de Roberto Íñiguez hauran de remuntar a Fontejau per ser a la final. El tècnic va acabar el duel satisfet per l'actuació de l'equip, però empipat pels insults d'alguns aficionats valencianistes.
23: Orgulloso porque se adaptan y quieren, y creo que otro equipo se habría rendido hoy. Entonces estoy orgulloso, ¿no?, del trabajo y de lo que estamos haciendo. A mí falleció mi madre hace 2 años, ¿eh? A mí mi madre no se caga nadie, ¿eh? Que soy persona antes que entrenador. Y yo creo que esto hay que erradicarlo. Estamos hablando del racismo, el no sé qué. Estos insultos no caben ya. O sea, ni árbitros ni jugadores. En cuanto los oyes, alguien de seguridad tiene que decir, oye, a usted fuera. Y denunciado. Deme el DNI. Ya verás cómo no se habla más.
1: Demà a les 6 i en directe per la xarxa Més es podrà seguir l'enfrontament decisiu entre el Club Bàsquet Tarragona i el DM Grup Mollet dels quarts de final del play-off d'ascens a la Segona Federació de Bàsquet. Malgrat jugar al Serrallo, la plantilla de l'equip bellesà confia en fer un bon paper, ho explica el jugador Àngel Soto.
0: Intentar trobar els seus punts dèbils, tenir present els seus punts forts per també intentar subsanar-los en defensa i en atac intentar castigar. És una missió supercomplicada, no? Però jo crec que tenim les eines i l'equip i la motivació per treure-ho endavant i el lema vindria a ser una miqueta aquest, no? De si no és ara, quan?
1: El Balonmano Granollers debuta aquest migdia a la Copa de la Reina d'Handbol, que es disputa fins diumenge a Sant Sebastià. L'equip bellesà s'estrenarà en els quarts de final contra el Gran Canària. El tècnic, Robert Cuesta, diu que arriben motivades i preparades.
2: Amb moltíssimes ganes de poder competir ja, de debutar ja en aquesta competició tan maca que no sabem si la tornarem a jugar o no, per tant és molt important que gaudim durant els 60 minuts. Hem treballat molt bé, sí que és cert que no hem tingut competició real, però sí que hem tingut entrenaments molt, molt bons i estem molt conscienciades de la importància d'aquests quarts de final i del premi que suposa.
1: L'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Ens ho explica en David Navarro.
3: El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar quatre artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala sinfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morló al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
4: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions, no?
3: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa, també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
1: I marxem ara cap al Vallès perquè Sabadell tornarà a convertir-se en un punt de trobada de la música independent. Aquest dijous s'ha presentat la 18a edició del Festival Ambassat, que se celebra del 15 al 17 de maig a l'amfiteatre del Parc Catalunya. És una crònica de Pep Cullell de la Televisió de Sabadell.
24: Un punt de trobada cultural i de la música emergent i d'avantguarda. Aquesta seria la definició del Festival Ambassat de Sabadell, que arriba a la majoria d'edat després d'un any de rècord. El 2025 es van registrar més de 9.000 assistents, la xifra més alta de la seva història. Un element que confirma la bona salut d'un projecte que, des de Sabadell, ha sabut créixer mantenint una identitat pròpia.
25: Doneu oportunitats a gent de la ciutat, però també gent emergent en el panorama cultural, que els veiem aquí en l'Ambassat i que al cap de menys d'un any els veiem doncs, en escenaris superpotents del país.
24: El cartell d'enguany conté més de 30 actuacions amb noms destacats com Bob Dylan, la Ludwig van o Mishima. El festival vol mantenir la capacitat per connectar amb públics diversos i descobrir noves veus, a banda de generar una experiència cultural de qualitat.
18: La xarxa de comunicació local. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
26: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
27: El poema que ara sentirem ens prepara per anar a dormir amb un gran bona nit.
5: Però no dormiu encara. Primer, l'hem d'escoltar.
6: Hola, me dic Pau Rivera Peliu. Soc de tercer B de l'Escola de Mare de Déu del Carme. Aquest poema és A dormir. Qui ho va fer? Lola Casas. Per què ho he llegit? Perquè m'agrada dormir. M'hi fico dins amb el molts coixins, mantes i llençols a cor que vols. Amb l'endredor ben calentó. És el meu llit. Molt bona nit.
5: Gràcies, Pau, per escollir aquest poema. I que bé que si està en un bon llit calentó i acollidor. Bona nit, embaladits. Adeu.
6: Adeu.
7: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, crida la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 8 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat encara reduïda. De seguida tornarem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona i parlarem també amb el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Pol Méndez. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
19: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
1: Dels esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme cranioencefàlic. I de la cultura, avui destaquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'ABC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a Sinfonia de Beethoven. 8 i 3, hora punta. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes de trànsit a la xarxa viària catalana. Per això, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
10: Què tal? Bon dia, Helena. Doncs la veritat és que avui és divendres. Això vol dir menys volum de trànsit del que és habitual a aquesta hora del matí comparat amb la resta de dies de la setmana, també en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, en principi, hauríeu de trobar menys retencions. Com a incidències, és cert, tenim un vehicle avariat. Aquí a l'autovia A2, el tram de Sant Vicenç dels Horts, que talla carril, però és en sentit de Lleida o sortint de Barcelona, aturades molt puntuals de quilòmetre a quilòmetre i mig en aquest punt, sobretot prudència, com et deia, a l'autovia A2, a Sant Vicenç dels Horts i en sentit de Lleida. De la resta de la xarxa viària, poca cosa. Bàsicament, ens quedem amb l'autopista B23, que és cert que aquesta via sí que baixa carregada cap a Barcelona, primer entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Doncs cedim el testimoni ara a Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Lluís Miquel, bon dia. Em fa l'efecte que aquest no serà un cap de setmana de sol i platja, eh?
11: Doncs, Helena, molt bon dia. De fet, serà estones, però també tindrem moments de sarau i, per tant, una altra vegada s'aniran repetint les situacions del mes de maig molt pròpies, lògicament, d'aquestes dates, d'aquesta traïdoria meteorològica. Aquest matí ja, de fet, els núvols han d'anar guanyant terreny, els tenim a hores d'ara ja sobre el mar i acabaran afectant al llarg del matí moltes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, per tant, on hi viu més gent, també de la costa del Camp de Tarragona. Alguna primera gota aquest matí i també compta amb les boires, que una altra vegada s'han format avui, sobretot a les valls del Pirineu. Al llarg d'aquesta tarda, algun xàfec més intens caurà a les muntanyes del prelitoral, no pas arran de mar. De fet, acabarà fins i tot amb moltes clarianes a prop de la costa. I també aquesta tarda, algun xafaguet a la Catalunya central o les comarques del Prepirineu. No seran tan intenses com les que hi van descarregar ahir. I al cap de setmana, demà més núvols i, de fet, demà a la tarda, escombrada de pluges. Per tant, Helena, del cap de setmana, si heu de fer activitats al ras, millor aquesta tarda o diumenge, perquè demà dissabte a la tarda acabarem en remull si estem al ras, lògicament. Estem pendents a la xarxa.
9: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern espanyol llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica la Rosana Martínez.
12: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
13: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
15: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
12: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som, en cap cas, davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de Gestió d'Epidèmies i Pandèmies de l'OMS.
14: This is not COVID, this is not influenza.
16: Això no és la Covid, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
1: El Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. És una crònica de la Maite Polo.
17: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
20: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
17: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
1: Avui divendres es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. Ens ho amplia en Jordi Casino.
21: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
22: Aquest lema surt aquí, es crea Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
21: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: El ministre d'Afers Exteriors i també de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamón Carvajal.
23: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saïf Abu Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
27: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
23: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saïf i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. A catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Precisament des de la mateixa Global Sumut Flotilla Catalunya alerten que la vida de Saïf Abukaixek corre perill arran, com ens explicava ara l'Amunt Carvajal, d'aquesta vaga de fam seca que va iniciar des de la seva detenció a Israel juntament amb el brasiler Thiago Ávila. L'entitat denuncia el que qualifica com un silenci de la Unió Europea davant d'un ciutadà català europeu arrestat en aigües internacionals. Entitats de suport a Palestina també han denunciat la repressió policial de les mobilitzacions de la setmana passada i han convocat una concentració demà coincidint amb el Dia d'Europa. I quan falten 2 minuts per arribar a 8:45 del matí, us expliquem que avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà, doncs, s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A l'estació de Sants hi hem enviat un equip de la xarxa amb el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Com han rebut i com estan rebent els usuaris aquest retorn als abonaments a partir de demà?
0: Bon dia, Helena. Alguns dels usuaris no n'eren conscients que avui acaben aquests 2 mesos de gratuïtat, però altres han reclamat un servei de qualitat després d'afegir que el transport públic sempre s'ha de pagar. I aquesta és l'opinió que defensa l'associació a favor del transport públic amb el seu portaveu, en Pol Méndez. Pol, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Volem conèixer quina és la valoració de l'associació després que avui es posa punt i final aquests 2 mesos de gratuïtat.
2: Clar, podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financi mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
0: Deies que s'acaba un dels capítols més complicats. La crisi de Rodalies va arrencar el passat mes de gener. Considereu des de l'associació que sí, que s'acaba aquest capítol, que encara queden coses per fer, que la normalitat, la desitjada normalitat, s'establirà de manera immediata?
2: Bueno, primer, clar, hauríem de definir una mica què és el tema de la normalitat, perquè la normalitat sempre han sigut retards i cancel·lacions, però és veritat que des del gener hem estat en un moment dramàtic, on la majoria de línies estaven tancades parcialment o total. I ara el que veiem és que la majoria de línies tornen a funcionar correctament, a excepció d'aquelles que estan immerses en obres, l'R3, l'R2 sud al Garraf, l'R8, i que en aquests casos el servei d'autocar normalment és o acaba sent gratuït. Per tant, en aquest sentit ja les gratuïtats s'estan aplicant allà on calen.
0: Pol Méndez, des de l'Associació a favor del transport públic, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar en context un dia com avui en el qual es posa fi a aquests 3 mesos de gratuïtat, una manera de compensar els usuaris en plena crisi de Rodalies, crisi que va començar el passat mes de gener per l'accident mortal a la Gelida, però també com a conseqüència de les incidències que va deixar el seu pas al temporal del passat hivern. Durant aquests 3 mesos, els tècnics han inspeccionat uns 700 punts de la xarxa viària, s'han aixecat a 65 dels considerats 90 punts crítics de la xarxa viària i aquest servei s'ha recuperat en el 96%. Per tant, tant Renfe com el govern central com el govern català han decidit que avui serà l'últim dia dels abonaments gratis, així que els usuaris a partir de demà podran comprar ja els títols propis de Renfe o bé els títols integrats.
1: Doncs amb aquestes connexions, Anna, ens ha quedat clara una cosa, que la millor compensació que volen i que poden rebre els viatgers és un transport de qualitat. Gràcies, que vagi bé, bon dia.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió en concret, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
19: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi més.
1: I no deixem encara el pols amb educació perquè les treballadores de les escoles bressol han estat les primeres d'engegar la nova tongada de vagues educatives. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. El personal dels 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: Sota el lema "No podem més, no la precarització i dignitat" al 03, més d'un miler de treballadores de les escoles bressol, tant públiques com privades i concertades, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diversos models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
5: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
4: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància amb menys ràtios i millores salarials.
6: Ens preocupa les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en les que estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
7: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
18: Les ràtios estem omplertes i no hi ha mans, no podem més.
4: El col·lectiu ha convocat una altra aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
1: L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó empresonada per suposadament maltractar el seu nadó, el seu fill, juntament amb el pare de la criatura. Tots dos van ingressar a presó a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual. Segons l'atestat dels Mossos, els indicis contra la mare s'han anat debilitant, malgrat que no es descarta tampoc la comissió de delictes per omissió. Per contra, les proves assenyalen el pare, ja que recullen testimonis que tractava el fill de forma brusca, si bé són més dubtosos els indicis sobre agressió sexual. El nadó està ara a càrrec d'una família acollidora. Deu minuts i ens plantarem a 8:45 del matí. Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El duel, que torna al Camp Nou després de 3 anys, comptarà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts. Després d'encadenar 10 victòries a la Lliga, els de Flick afronten la visita a Blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur el triomf.
24: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya sabes lo que es, y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores. Siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
1: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maró. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. Aquesta jornada també té un partit decisiu, l'Espanyol, que buscarà contra un rival directe, el Sevilla, un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran demà el Sánchez Pizjuán amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. El conjunt andalús marca la permanència

0: i que es demostri.
1: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Champions masculina d'hoquei patins amb una victòria sobre l'Sporting de Portugal als quarts. L'equip blaugrana va imposar-se per 2-0 amb dos gols de Marc Grau a la pròrroga quan només faltava un minut perquè l'eliminatòria anés als penals. Demà l'equip es disputarà el pas a la final contra el Benfica. El golejador blaugrana diu que el mèrit és del treball en equip.
2: Crec que tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey i res, ara ja descansar i ja pensar en el dissabte. Bueno, considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau, tothom animat, defensat, tot hem estat perfecte i tots hem portat el nostre gran de sorra.
1: I avui arrenca la final a 4 de la Champions femenina, que també es disputa a Coimbra, amb el Vila-sana com a únic representant català. Les del Pla d'Urgell s'enfrontaran al Fraga en la segona semifinal a partir de 11:15. L'equip vol accedir a una final continental per tercer cop en les últimes 4 edicions. Avui obrim la plana de cultura parlant-vos de l'auditori que busca, que cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
3: El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar 4 artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala simfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
4: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
3: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa, també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
1: I compte enrere per l'inici de la Fira Modernista. Aquest cap de setmana a Terrassa tornarà a situar-se als primers anys del segle XX. I si hi ha un fet que permet aquest viatge en el temps, és la moda modernista que es llueix als carrers. Ara bé, reproduir aquestes peces és tot un repte, tal com explica la modista Rosa Rubió, que en confecciona des de fa temps. I ha parlat la Marina Salvador, de Canal Terrassa.
5: Compte enrere per l'inici de la Fira Modernista. Aquest cap de setmana, Terrassa tornarà a situar-se als primers anys del segle XX. I si hi ha un fet que permet aquest viatge en el temps, és la moda modernista que es llueix als carrers. Ara bé, reproduir aquestes peces és tot un repte.
6: Tècnicament són molt complicats. Lo que estem intentant quan fem un vestit modernista és simplificar-lo molt. Tenien tècniques antigues, portaven cotilla, portaven molta roba interior, les peces tenen forros, tenen varilles, i són molt complicats. I els homes anaven amb roba de sastreria, amb la qual tampoc és una peça molt fàcil d'imitar.
5: La part positiva és que la moda modernista permet que tothom trobi el seu estil.
6: Llavors és una època molt bonica per treballar a nivell indumentària, perquè dins de tot el que feien pots triar la silueta que més encaixa amb tu. I jo sobretot t'insisteixo molt en preguntar per què vols aquell vestit, no? Què vols representar amb aquell vestit?
5: Per aquells que vulguin experimentar amb la moda, el Museu Tèxtil ofereix tallers perquè la ciutadania aprengui a confeccionar els seus vestits modernistes.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món és digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
1: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana.

0: setmana a la teva emissora local.
1: Propostes en xarxa.
2: La maternitat i la igualtat de gènere són algunes de les temàtiques que s'abordaran en un festival que té esperit de pensament crític i de transformació social, però on el gran protagonista és el circ. La Fira del Circ de Catalunya té nom propi, Trapezi. S'instal·la a Reus i aquest mes de maig arriba a la 30a edició. Entre els dies 13 i 17 omplirà els carrers, les places i els teatres de la capital del Baix Camp amb 82 funcions i 10 exhibicions de la mà de 60 companyies, tant catalanes com estatals i internacionals. Hi trobareu una bona varietat de propostes que van des dels espectacles de sala o de carrer fins al circ amb carpa o els formats de cabaret. Tot plegat la converteix en la principal fira de circ de tot l'estat, però també en una de les cites de referència al sud d'Europa, perquè no només és un exemple de la vitalitat del circ contemporani actual, sinó que posa en valor la seva capacitat d'innovació i, sobretot, la seva connexió amb la societat. I és que, al cap i a la fi, Trapezi és un espai de trobada. Del 13 al 17 de maig, 30è Trapezi de Reus, la Fira del Circ de Catalunya. Més informació a trapezi.cat.
1: La xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en Xarxa us estem destacant la crida a la calma i el missatge de tranquil·litat que ha llançat el govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i de Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. En parlarem tot seguit amb la llevadora i vicepresidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, la Mercedes Guerrero. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i encara trams de velocitat reduïda. Sigui com sigui, el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Pol Méndez, ha destacat al Notícies en Xarxa que la gratuïtat sempre ha de ser provisional per assegurar precisament les inversions a la infraestructura.
5: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financi mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
4: Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets del govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
6: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
4: Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival. El conjunt blanc, la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme craneoencefàlic. Com cada divendres, també farem avui un cop d'ull a les novetats de la cartellera. Entre les estrenes de cinema de la setmana destaca Les ovelles detectives d'Emma Thompson i Hugh Jackman, que protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré de amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
4: El govern espanyol, us ho dèiem ara en titulars, llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge, doncs, es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols que seran traslladats a Madrid i que faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens en dona tots els detalls la Rosana Martínez.
7: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
8: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
9: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
7: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
4: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria von Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
10: This is not COVID, this is not influenza.
11: Això no és la COVID, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
4: Una altra de les notícies que avui us estem destacant en titulars és que el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. Volem entendre què pot significar aquest model i fins on pot transformar la prevenció i l'atenció. Per això parlem ara amb Mercedes Guerrero, que és llevadora i vicepresidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i d'Infermers de Barcelona. Senyora Guerrero, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Hola, bon dia.
4: Ho dèiem, Suara, baixa la vigilància de les ITS, de les infeccions de transmissió sexual, fins als 12 anys. És un canvi important, aquest. Què ens indica aquesta mesura sobre la realitat sexual dels nostres adolescents?
12: El que ens indica és que s'hem d'adaptar, el sistema sanitari s'està adaptant a lo que són les pràctiques que ja estan molt evidenciades des dels últims anys pels diferents estudis que s'han fet. Al final és adaptar-nos a la necessitat de la població. I el que estem fent és una pregunta dintre de la confiança que té el pediatre en aquestes persones en la revisió dels 12 anys.
4: Parlem de clamídia i de gonorrea que s'han disparat entre aquests joves i entre aquests adolescents. Què està fallant en la prevenció? Parlem de preservatiu, de conductes de risc, de les xarxes socials. Les noves generacions donen la impressió, em dona la impressió i em puc estar equivocant, que estan fent passos enrere en l'autoprotecció. I per què?
12: Bueno, la societat evoluciona i això no ho podem controlar. El que sí que sabem des de fa moltíssims anys és que l'educació sexual i afectiva és molt més eficaç si s'implementa en edades més primerenques. Als 12 anys, al final, ja comencem a arribar tard. L'educació sexual s'hauria de començar quan comença la vida. La sexualitat ens acompanya des del començament de la vida fins quan acabem, fins quan morim, i hauria de ser quelcom natural del que estiguem parlant i que estiguem ja educant a la gent quan, des del començament, no? Des de que creix.
4: Doncs
12: a 12 anys anirem tant.
4: Doncs Mercedes Guerrero, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i que ens hagi doncs, explicat una mica per què passa tot això, per què han canviat aquests paràmetres de la nostra joventut. Gràcies i bon dia, que vagi bé.
12: Bon dia.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
4: Avui es posa en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el papa Lleó XIV farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. És una crònica de Jordi Casino.
13: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
14: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
13: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Can Brians I i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
4: El ministre d'Afers Exteriors i que també ho és de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saïf Aboukeshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, recordareu, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamont Carvajal.
15: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saïf Aboukeshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
16: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
15: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Aboukeshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saïf i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
4: Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït des de finals de gener per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té tots els detalls en Lluís Mata.
17: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació a tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de 3 mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara. Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
4: Qui ha volgut valorar aquesta fi de la gratuïtat és l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. El seu portaveu, Pol Méndez, ha destacat al Notícies en Xarxa que la gratuïtat sempre ha de ser provisional per assegurar precisament les inversions a la infraestructura.
5: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financi mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
4: I una altra de les notícies que avui us estem destacant és que els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió, en concret, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
6: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
4: I quan són 9:15, ens n'anem cap a Girona, perquè ja ho tenen gairebé tot a punt per una nova edició del Temps de Flors, que arrenca demà, amb 141 projectes florals. Veïns, comerços i restauradors respiren alleugerits després de la fi del conflicte laboral que amenaçava amb mantenir la vaga dels treballadors del servei de recollida d'escombraries durant aquest esdeveniment. Ho recordareu, finalment la plantilla de l'empresa Girona Més Neta ha avalat per majoria el preacord assolit entre el comitè d'empresa i la direcció. Per saber, doncs, com es viuen aquestes hores prèvies al Temps de Flors, connectem amb els companys de Televisió de Girona, amb en Marc Guives i amb en Bru Ortega. Bon dia, Bru, tot a punt, suposo, no?
18: Molt bon dia, doncs sí, tot a punt ja des d'aquí, des de la ciutat de Girona, amb ganes de que arribi aquest Temps de Flors, una nova edició, un nou any, i això no para mai, això no s'atura. Les flors sempre, cada any, any rere any, segueixen arribant aquí a Girona i atrauen milers de turistes, milers de gent que s'acosten aquí per veure explícitament tota aquesta mostra floral que estarà disponible fins al 17 de maig. No me vull allargar molt, no us vull fer spoilers, perquè tenim aquí al nostre costat a la vicealcaldessa, la Gemma Geis, per parlar-ne amb més detall de tot plegat. Gemma Geis, molt bon dia.
19: Molt bon dia.
18: Bon dia, Gemma. M'imagino que amb moltíssimes ganes, una nova edició, un nou any de Temps de Flors, com he dit jo. Com es presenta?
19: Bé, es presenta amb 113 espais, que hi ha 141 projectes per poder visitar. Es presenta també amb aquest espai que han fet flors de nit, doncs, als gironins per fer vespreig amb concerts, doncs, hi ha les instal·lacions sobretot a la part dels Jardins de les Alemanys, en aquest entorn, i es presenta també amb unes escales de la catedral dedicades a l'any Gaudí, i amb un espai també a la plaça Natàlia Molero dedicat al 150è aniversari del naixement de Pau Casals, per tant, també aquesta mirada de Pau, de Catalunya, catalanitat i de ser presents al món.
18: Aquestes són una mica les novetats, no?, d'aquesta nova.
19: Bé, també s'han extès doncs, aquest any als barris, doncs, el Pont Major per primera vegada participa en temps de flors i per tant doncs, sempre dic que és una expressió, ara veiem passar aquí cotxes amb voluntàries amb caixes de flors i temps de flors és possible perquè hi ha voluntàries de la mà de l'Associació d'Amics de Temps de Flors que el que fan és crear un projecte, compartir-lo a través del voluntariat i neixen aquestes flors a tota la ciutat de Girona.
18: Saps que nosaltres els polítics sempre som molt quisquillosos amb el tema de les dades. Quin impacte econòmic suposa això i quanta gent preveieu a Girona aquí?
19: L'impacte econòmic sempre és difícil, no? Però en torn de 5-6 milions d'euros jo estic segur que és el mínim que segur que podem justificar perquè m'agrada fer volar coloms, m'agrada ser ordenada i dir les coses que crec que són i aquest que és un impacte habitual, diguem-ne, no? Llavors l'entorn de visitants són estar en torn de 350.000, 400.000, a vegades en funció de l'any, 410.000, però crec que no és tant, no hem de valorar-ho tant en funció del nombre de visitants que ve, sinó nombre de la qualitat, que aquest any també vam esponjar molt bé les instal·lacions, i aquest any hi ha una altra novetat important, que també té ara molt amb la fluidesa, que és que per primera vegada hi haurà quatre ponts engalanats al mateix temps a la ciutat de Girona. La veritat és que l'àrea de promoció no ens consta en dades de que això s'hagués fet mai abans, i per tant també crec que pot ajudar doncs, a veure una imatge dels quatre ponts engalanats a la ciutat de Girona, els d'aquesta part d'aquí.
18: Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més i desitjar-te molta sort d'aquests dies. Esperem que el temps també acompanyi.
19: I si plou una mica, tampoc passa res, que regarà molt bé les flors. Moltíssimes gràcies.
18: I això és tot des d'aquí de la ciutat de Girona. Tot a punt. Demà el tret de sortida oficial fins al dia 17 de maig. Ja ho veuen, la vaga d'escombraries s'ha acabat. La Girona més neta, podríem dir, preparada i florida ja per atendre aquesta nova edició. No s'ho poden perdre. Aquí la ciutat de Girona hi haurà espai per tothom. Hi haurà espai per tothom. Sempre n'hi ha i no s'ho perdin perquè això serà una autèntica meravella com any rere any aquí a Girona.
4: I el que tampoc us podeu perdre és la crònica esportiva que ens porta cada dia la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
20: Bon dia.
4: Escolta'm, que som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric.
20: És que està interessantíssima l'actualitat esportiva. El Barça pot ser campió diumenge davant el Real Madrid. Una situació, la de guanyar el títol contra l'altern rival, que no s'ha donat mai abans. El Barça en té prou amb un empat per ser campió en un clàssic que tornarà al Camp Nou després de 3 anys d'absència. Pel que fa a Rafinha, podria tornar a disposar de minuts, podria reaparèixer després de més d'un mes de baixa. Els de Flick encadenen 10 victòries a la Lliga i afronten la visita blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.
21: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya, ya sabes lo que es. Y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores, siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
20: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. Més futbol, avui coneixerem el campió de la Copa Catalunya femenina. L'Europa i la M Lleida se citen a la final que es disputarà Vilanova i la Geltrú. Els dos equips han coincidit aquest curs a la primera federació, la segona categoria estatal, si bé tots dos han certificat ja el descens de categoria. Les lleidatanes opten a guanyar el títol per segon cop després d'haver-lo aconseguit fa 3 cursos, mentre que el femení graciang s'estrena a la final. El duel arrencarà a 6:45 i serà d'entrada gratuïta. L'Espar Girona va perdre per la mínima 67-66 davant el València en l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines, amb moltes baixes, perdien de 10 punts quan faltaven 3 minuts i mig per al final, però un parcial de 2-11 va permetre mantenir viva la sèrie. Fins i tot l'Uni va tenir l'opció de guanyar sobre la botzina amb un llançament de Koulibaly que va anotar 16 punts. Diumenge les de Roberto Íñiguez hauran de remuntar Fontejau per ser a la final. El tècnic va acabar el duel satisfet per l'actuació de l'equip, però amb pipat pels insults d'alguns aficionats valencianistes.
22: Orgulloso porque se adaptan y quieren, y creo que otro equipo se habría rendido ahí. Entonces estoy orgulloso, ¿no?, del trabajo y de lo que estamos haciendo. A mí falleció mi madre hace 2 años, ¿eh? A mí mi madre no se caga nadie, ¿eh? que soy persona antes que entrenador. Y yo creo que esto hay que erradicarlo. Estamos hablando del racismo y no sé qué. Estos insultos no caben ya. O sea, ni a árbitros ni a jugadores. En cuanto los oyes, alguien de seguridad tiene que decir, oiga, usted fuera. Y denunciado. Deme el DNI. Ya verás cómo no se habla más.
20: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Champions masculina d'hoquei patins amb una victòria sobre l'Sporting de Portugal. L'equip blaugrana va imposar-se per 2-0 amb dos gols de Marc Grau a la pròrroga, quan només faltava un minut perquè l'eliminatòria anés als penals. Demà l'equip es disputarà l'accés a la final contra el Benfica. El golejador blaugrana diu que el mèrit és del treball en equip.
0: Crec que tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey i res, ara ja descansar i ja pensar en el dissabte. Bueno, considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau, tothom animat, defensat, tots hem estat perfecte i tots hem portat un segrent de sorra.
20: També a Coimbra, on es disputa aquesta fase final, avui arrenca la final a 4 de la Champions femenina. El Vila-sana és l'únic representant català. Les del Pla d'Urgell s'enfrontaran al Fraga en la segona semifinal a partir de 2:15. L'equip vol accedir a una final continental per tercer cop en les últimes 4 edicions. La capitana del Vila-sana, Maria Porta, creu que arriben en el millor moment.
1: Ja teníem ganes doncs, d'arribar i amb ganes de que sigui demà i del partit que tenim per endavant, i crec que arribem en un molt bon moment. Crec que l'equip està molt motivat i que en té moltes ganes. Crec que l'equip ha anat de menys a més, cada dia estem millor i crec que ara doncs, és quan estem al millor moment, i al final bueno, són competicions que tothom té ganes de jugar.
20: Vale. Doncs el Vila-sana, que pot ser campió d'Europa aquest cap de setmana, també el Barça, i a més en futbol campions de Lliga, dilluns, a veure si t'explico uns quants campions.
2: Va, aviam si és veritat.
20: Vinga.
2: Gràcies, Cristina, bon
20: que
2: cap de setmana.
20: Bé. Igualment.
2: I ara toca apropar-se a les estrenes de cinema, i ho fem, com cada divendres, amb en David Navarro.
23: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
24: Ah, les ovelles detectives... Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
25: Soc una ovella detectiva i de les bones.
26: Que viene después del miércoles.
27: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
28: Me voy.
29: Però si acabes de llegar...
24: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
30: Clau!
31: Wow! No me siento cómodo pegándole a una chica.
32: Descuida. No lo harás.
24: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
31: Que empiece el espectáculo.
33: Get over here!
20: Doncs amb el cinema posem punt i final a Notícies en Xarxa d'avui divendres. Res més, que vagi molt bé el dia, que vagi molt bé el cap de setmana. Nosaltres tornarem dilluns ben descansats a partir de les 7 del matí. Que vagi bé. Gràcies per l'atenció.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem una nova jornada, un nou dia de programació a través del 107 Ambó de l'FM. Avui és divendres 8 de maig del 2026. I això, justament, tota una programació que desitgem us agradi, que sempre podeu trobar i consultar a través d'internet, a www.rtb-elvendrell.cat, Ràdio en línia o Ràdio La Carta. També podeu posar imatge a l'espai matinal La Calaixera, que de fet començarem per aquí, a través de Televisió El Vendrell, això, ràdio en imatges, presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera i amb aquesta benvinguda, tot a punt i comencem, som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Ambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107 Ambú de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Comencem nova jornada i nou dia ja d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera, les 9 i 2 minuts ara mateix. I en aquesta jornada d'avui divendres, 8 de maig, programa número 3.964. Avui ja amb la normalitat habitual. Bé, de fet, la primera part sempre en aquestes parts de directe estem aquí físicament. Després marxem en algun lloc d'interès, com en aquestes darreres setmanes. En aquest cas, ahir que vam estar a la Fira de Salut, però avui ja, com dèiem, en certa ja normalitat. Des del principi fins al final. Ara, a seguida, explicarem quin és el contingut d'avui. Abans, però, recordar que si voleu enviar-nos un missatge de WhatsApp, podeu fer-ho ara que ja estem en directe al 686-101-101. Un correu electrònic en qualsevol moment del dia, de la setmana, calaixera@rtb-elvendrell.cat. Per començar, anirem a conèixer la previsió del temps. Sempre important donar-hi aquest primer cop d'ull. També una primera cançó que ens ajuda a posar ritme. I això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. Els esports, amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades dels diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem a la segona part de programa amb més contingut, amb més coses. De fet, ja un espai que encapçala la segona part dels divendres, un espai literari, aquest calaix replet de lectures que ens aporta la Montse Porcel, amb gèneres, autors, autores, recomanacions i una bona estona de conversa literària. A banda, dins l'agenda, per exemple, explicar-vos que tot just aquest dissabte, demà, arriba el Dia del Diable, que organitza el Ball de Diables del Vendrell. Diferents activitats durant tota la jornada que coneixerem i que ens explicaran aquí en aquest espai. També tindrem secció digital amb la Maria Fernández i també ens quedarà a conèixer tota l'actualitat que arriba des de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. A les 11 arribarem a la nova connexió i actualització de les notícies amb la xarxa i ja anirem cap a la tercera i última part amb un contingut habitual que en principi avui sí ja ens aportarà l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona per parlar justament això, de termes legals, de jurisprudència, però sempre amb aquesta mirada distesa i fàcil, sobretot entendre el que és l'advocacia des d'aquesta vessant propera i fàcil. I encara ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades per aquests canals que ja hem dit, i a més també hi afegim sempre el telèfon de directe, que no és altre que el de sempre, el 977 15 70 69. I bàsicament amb tot això arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem per avui. Gràcies, com un dia més, com sempre, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència, sempre, sempre destacant que això és casa vostra.
2: La Calaixera, un programa únic de tot. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: I pendents del temps, de la previsió del temps i de les dades meteorològiques que expliquen que avui divendres ens espera un dia doncs, força variable perquè fa sobretot la nuvolositat. Avui, en principi, no s'esperen pluges, tot i que poden ser presents de cara al migdia tarda, sense anar més enllà, tot i així seran pluges doncs, força suaus i gotellades molt bàsiques i molt puntuals en diferents punts de la comarca i també perquè fa el municipi del Vendrell. La precipitació que serà present segurament de cara a aquest cap de setmana, sobretot demà dissabte, amb precipitacions generalitzades arreu del territori i diumenge també de manera puntual que poden afectar diferents punts del municipi i la comarca. Unes temperatures que segueixen doncs, la tònica d'aquests dies enrere, temperatures doncs, més suaus de cara al matí i al vespre, amb més punta de cara al migdia, però que tampoc ha d'anar més enllà. De fet, una temperatura que ara en directe arriba als 17 graus.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
0: Va, una mica així de funky, de soul, allò que ens aporta la nova cançó de Renaldo i Clara. Una cançó que, mica en mica, va agafant volada, que és el que volem en un divendres qualsevol com aquest. Gener.

0: Renaldo i Clara. Nova cançó publicada aquest divendres, es diu Gener, i és la cançó que ens posa a ritme en tota aquesta jornada d'avui, en directe i en proximitat, al 107.1 de la FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 10 minuts. Notícies. La comunitat educativa ha iniciat un nou cicle de protestes per reclamar al govern de la Generalitat que reobri les negociacions per augmentar la inversió a l'escola pública. Al Vendrell, un centenar de docents s'ha manifestat pels carrers del centre i han fet sentir el seu malestar per la situació que es troba al sector. A partir de la plaça Nova, els manifestants han recorregut els carrers del centre, passant pels serveis territorials d'educació del Penedès, on han enganxat cartells de les vagues que es faran les properes setmanes i acabant a la plaça Vella. Amb un ambient festiu però reivindicatiu, la comunitat educativa ha reiterat les peticions d'augmentar la inversió a l'escola pública per passar de l'actual 3% al 6% que estableix la llei d'educació del 2009 i exigint al govern català que reobri les negociacions. De fet, així s'expressava als micròfons d'aquesta casa el delegat de la CGT d'Educació al Baix Penedès, Antoni Álvarez.
2: Per intentar aturar doncs, aquest desgavell econòmic educatiu que patim al país des de fa molts anys, però que ara hem dit ja prou. Però la veritat és que tal com està actuant darrerament el govern i el departament, no ho veiem fàcil.
0: També s'han llegit tres comunicats dels docents, del personal educatiu i de les famílies, on s'han posat i expressat les demandes com ara rebaixar les ràtios, augmentar el personal de suport per l'educació inclusiva, reduir la burocràcia i millorar els salaris. També s'ha fet una crida a participar en les vagues que s'obren ja des d'aquest passat dijous, des d'ahir, amb el personal de les escoles Bressol i que continuaran la setmana entrant.
2: Per intentar aturar doncs, aquest desgavell econòmic educatiu que patim al país des de fa molts anys, però que ara hem dit ja prou. Però la veritat és que tal com està actuant darrerament el govern i el departament, no ho veiem fàcil. Tant de bo ens equivoquem, eh? Hi ha una vaga de 0-3 de tot el personal dels infants. El dimarts vinent, el dia 12, hi ha una vaga a tota Catalunya de tot el personal educatiu, de totes les etapes, i el dia 13 hi ha una vaga del Servei Territorial del Penedès, és a dir, de les quatre comarques de la Vegueria i del Baix Llobregat.
0: Això, aquestes jornades de vaga entre la comunitat educativa que començaven ja i dijous amb les escoles Bressol, un sector que fins ara no havia format part de les mobilitzacions. Al Vendrell, les escoles del Puig, el Botafoc, el Riuet i el Relet s'han sumat a les protestes amb un seguiment mitjà del 34,5% entre el professorat i el personal adscrit i un 69% entre l'alumnat. L'escola Mestral no s'ha sumat a la vaga perquè ja havia anunciat una jornada de portes obertes per avui, per aquest dijous, però té previst secundar les mobilitzacions un altre dia. Des del sector reclamen més recursos per atendre els infants, ja que consideren que les ràtios són massa elevades. Demanen també la dignificació salarial, l'equiparació de les condicions laborals i les millores en la salut laboral i reconeixement professional. Més qüestions. Parlem de les platges. L'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor, ADEH, ha donat a conèixer les platges que aquest any tenen el distintiu de la bandera blava. De les tres platges vendrellenques, aquest 2026 la recuperen, la tenen, vaja, la tornen a revalidar un any més, Sant Salvador i el Francàs, que han obtingut aquest certificat, mentre que la platja de Coma-ruga s'ha quedat sense. Per contra, el Tavaris ha obtingut el distintiu de centre blau. Ho expliquem. Pel que fa a la platja de Coma-ruga, des de la regidoria de platges del Vendrell apunten com a motiu l'obertura des de l'estiu passat d'una platja per a gossos, ja que la resta dels serveis són iguals a les tres zones. Marta Tovella.
3: El motiu de no tenir-la no és perquè s'hi faci una altra mena de tractament o una altra mena d'activitat de la platja, sinó únicament perquè hem apostat per la platja de gossos, que és una demanda dels usuaris de la ciutadania, i els criteris de bandera blava no permeten que hi hagin animals domèstics a la platja. Llavors, des de l'Ajuntament vam pensar que la platja de gossos era algo que havíem de continuar mantenint, donada l'acollida que va tenir l'any passat, i per aquest motiu.
0: I precisament respecte a la platja per a gossos, des del consistori expliquen que aquest es podria reobrir a finals del mes de maig, un cop rebin l'autorització pertinent de la Generalitat. La pèrdua de la bandera blava a Coma-ruga contrasta amb l'obtenció del certificat de centre blau per a Tavaris, que també l'otorga l'ADH.
3: I el que valora és la difusió i els actes i els esdeveniments que fas per donar a conèixer els espais mediambientals de més rellevància als municipis. Poden ser centres que facin més investigació científica o centres com el nostre, que el que fem és divulgar i donar a conèixer el valor de tant de Masia Blanca com madrigueres i de tota la fauna i flora que tenim aquí.
0: A la resta de comarca, Calafell ha mantingut la bandera blava per les platges de Segur Llevant, Segur Ponent i l'Estany Masmel i Calafell, mentre que Cunit conserva les banderes per les platges de Cunit Llevant i Cunit Ponent. Pel que fa als ports, només el de Segur de Calafell ha rebut la bandera blava. I sense marxar de les platges, els treballs de trasllat de sorra des de Coma-ruga fins a les platges de Calafell s'ha suspès de forma definitiva i no es preveu que reprengui fins al mes de setembre. El Ministeri de Transició Ecològica ha pres aquesta decisió després que la Generalitat fixés diverses condicions per respectar les zones de criança del corriol Camanegre, entre les quals hi havia respectar les zones de nidificació del corriol, controlar les activitats potencialment pertorbadores i que es faci un seguiment constant per part dels serveis competents. Davant d'això, el Ministeri de Transició Ecològica va decidir suspendre definitivament els treballs quan només s'havien portat a Calafell la meitat dels 15.000 metres cúbics de sediments previstos. La intenció és reprendre el trasllat a mes de setembre, com dèiem. Des de l'Ajuntament de Calafell, però, han definit les condicions de medi ambient com desproporcionades i arbitràries, recordant en altres punts on hi ha moviments de maquinària, com la zona del riuet de Coma-ruga o a la del port de la tèrmica de Cubelles, que no s'han exigit les mateixes mesures. El regidor d'Ecologia Urbana de Calafell, Aaron Marcos, ha criticat aquesta falta de criteri i ha recordat que aquesta decisió pot tenir conseqüències amb els pròxims temporals. La platja de l'Estany i el Masmel de Calafell va patir aquest hivern desperfectes greus després que l'any passat tampoc es va poder completar el trasllat de sorra. El consistori calafellenc tem que pugui passar el mateix el pròxim hivern, igualment apuntant que la millor època per fer aquests moviments és abans de l'estiu, perquè és l'època en què hi ha menys temporals i la sorra es pot consolidar i estabilitzar. Més notícies, altres notícies destacades en l'àmbit cultural. La Fundació Fenosa ha presentat els actes de commemoració del centenari de Nicole Florensa, la qual fou artista en diferents disciplines i fou una figura cabdal en l'habilitació del Portal del Perdó com a centre cultural i de difusió artística. Una iniciativa pionera en la seva salvaguàrdia del patrimoni artístic del seu marit, l'insigne escultor Apel·les Fenosa, que no amaga, però una creadora, ella també, de gran nivell, especialment en el camp del gravat i l'escriptura. Una producció d'Alba valor que, a motiu d'enguany del seu centenari, es pretén recuperar i reivindicar. Així ho explica la directora del Museu Fenosa, la Nekane Aramburu.
4: Hubo una época que sí que se le reconoció, de hecho tuvo exposiciones en diferentes lugares a nivel nacional e internacional, en el Pompidou estuvo muy apoyada también por reconocidas figuras de la cultura no solo catalana, sino europea, pero sí que es verdad que cuando una mujer fallece, y ella fallece en el 2012, los trabajos quedan más en el anonimato.
0: Nicole Florensa va néixer a París el 28 de setembre del 1926. Enguany farà 100 anys. Després de contraure matrimoni amb Apel·les Fenosa, entra en contacte amb el Vendrell, on la parella va adquirir el Portal del Pardo el 1958, un palauet del segle XVI que l'artista va projectar com un autèntic centre de creació cultural. De fet, en la presentació d'aquest centenari també participava, i ara la podrem escoltar, la vicepresidenta de la Diputació de Tarragona, la Marta Ventura, i l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
5: Nicole va ser la fundadora, no?, la que va iniciar aquest projecte de museu, un museu molt important pel territori, i també de la fundació, de la qual som membres, però també és un artista, no?, i per tant, aquest centenari és la gran oportunitat per donar-li a nivell artístic el valor i el lloc que li correspon a la Nicole.
6: Avui no tindríem no es conservaria el portal del Pardo, el Palau, l'edifici patrimonial més important del Vendrell, un palau de finals del 15 i principis del segle XVI, s'hagués perdut sense la decisió de la parella, evidentment, tant de la Nicole com de la Pilar Espinosa, de viure, de comprar i convertir això en un centre cultural.
0: Els actes commemoratius s'allargaran fins a l'any vinent i inclouen exposicions, presentació de llibres i diverses iniciatives audiovisuals, com la crida per recuperar fotografies de Nicole Florensa i l'elaboració d'un documental titulat Hors du Temps, a càrrec d'aquesta casa de ràdio i televisió al Vendrell. Un projecte on el portal del Pardo serà un protagonista més, on ho destaca, qui ho explica, és el gerent d'aquesta casa, en Josep Escanyo.
7: S'explicarà a mi doncs, aquest llegat, aquest vincle de la Nicole amb el municipi i també en el qual la casa també serà un protagonista més d'aquest documental, no? Perquè també és una casa que és fantàstica, és molt desconeguda i té molts racons i també volem que sigui un protagonista més d'aquest documental que farem.
0: Aquest documental que es preveu que s'estreni al maig de l'any vinent, mentre que de les quatre fotografies seleccionades se'n farà un reconeixement en una edició especial del programa Mosaics. I es lliurarà un lot de llibres de la Fundació Pela Espinosa. Un homenatge carregat, com Nicole, de sensibilitat, senzillesa i un amor per l'art indiscutible i inmarcescible. I cultura gastronòmica. Cunit ha celebrat la cloenda de la Ruta del Xató, la que ha estat la 29a edició. Un acte que ha comptat amb la presència dels responsables de la ruta, de diferents ajuntaments participants, dels gremis de restauradors de l'àmbit penedesenc. El Xató, un plat propi del Penedès que creix any rere any i és un exemple d'identitat gastronòmica, un fet que també defensa l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes.
8: No només és un argument d'identitat penedesenca, sinó que és un element de resistència. Perquè ens tenen dividits aquí provincialment, però el Xató no entén de províncies i ens uneix al que som. És aquest territori que hi ha entre el massís del Garraf i el Camp de Tarragona i entre l'Anoia i el Mar Mediterrani. I el Xató és això. És identitat, és territori i és original. És important.
0: La Ruta del Xató treballa per difondre el plat amb l'objectiu que cada cop hi hagi més restaurants que el puguin preparar. En Jordi Gasol és el president de la Ruta del Xató.
9: Neix fa molts anys, poc a poc ha anat creixent, ha tingut els seus dalts i baixos, vull dir, no sempre ha sigut en endavant, però sembla que ara, darrerament, doncs, ha hagut un increment important de municipis, els ajuntaments s'impliquen cada cop més. També és veritat que hi ha una coneixença més gran d'aquest plat fora, arreu d'on ha nascut, i per tant això ajuda a que cada cop hi hagi més restaurants, que és el que pretenem des dels gremis, doncs que hi participin i col·laborin.
0: El moment central de l'acte de cloenda està del lliurament a l'ambaixadora de la ruta d'aquest any, la Gessamí Caramé, del morter commemoratiu de la seva col·laboració. Per la popular cuinera ha estat una gran experiència poder divulgar el Xató.
10: Ha sigut molt xulo, ha sigut molt bonic poder representar un territori tan implicat en defensar la cuina catalana i la seua cuina, i esta recepta tan antiga, tan completa, tan maca, que ens dona referències culturals de diferents generacions gastronòmiques, de diferents maneres de conservar els ingredients.

0: Vale, això és una cosa que és important. No deixa de ser una amanida, perquè ho és, però és una amanida amb poder.
1: En aquest acte de cloenda també s'ha explicat que és possible que de cara a l'any que ve, i per això es treballa, la Ruta del Xató faci presentacions de la proposta fora de l'àmbit penedesenc i fins i tot català. Els responsables de la Ruta del Xató treballen, justament com dèiem, amb aquesta idea. I l'exposició que aquests darrers dies s'ha pogut veure al Portal del Pardo ha esdevingut el tret de sortida de la commemoració dels 250 anys de l'Orgue del Vendrell, que tindrà lloc l'any vinent. Una mostra que, mitjançant el llibre de comptes de la seva construcció, ressegueix els seus orígens, el seu finançament i, fins i tot, el possible lloc de la seva fabricació a càrrec del mestre suís Ludwig Scherer. Un referent identitari del Vendrell que va tirar endavant mercès a la voluntat popular de la gent de la vila, tot i alguns recels inicials. El nostre company i els serveis informatius, en Lolo García, ha parlat amb els comissaris d'aquesta exposició, en Salvador Guasch i en Xavier Mercader.
2: I al final, deu posar mà i girar els principals contraris en els primers promotors de l'obra. Així explicava mossèn Manuel el mateix al llibre de comptes de l'Orgue, com després d'una divisió inicial entre partidaris i detractors de la construcció de l'instrument, la iniciativa va anar calant en el conjunt del poble fins a esdevenir una autèntica empresa popular. Un cost molt elevat per a l'època, més de 2.600 lliures, que tanmateix es van cobrir a base de les bestretes dels veïns.
3: Molta gent dona les brises, que prou importància en aquell moment, inclús es troben donacions, diguem-ne que criden l'atenció, com és dos forcs d'alls xics o quatre quarteres de mestall. Mestall era una barreja que es feia servir en aquell moment de gra i diferents llegums, no? I un senyor que dona també aiguardent.
2: L'Orgue del Vendrell se li encarrega el 1675 al mestre suís Ludwig Scherer, instal·lat en aquell moment a Valls, arran de la impossibilitat de tirar endavant el retaule que tenia projectat l'escultor Lluís Bonifàs. Per tot plegat i amb l'objectiu de dignificar els oficis, s'acorda la construcció de l'instrument, una peça única que quedarà enllestida 2 anys després i a la que, recels inicials a banda, s'hi acabarà abocant tota la vila.
3: El primer contracte ja diu que el mossèn Aumatell, rector de la parròquia, juntament amb l'Ajuntament, i els principals caps de casa de la vila, doncs són els que tiren endavant la iniciativa. Amb aquestes donacions per caritat, és significatiu que ho relacionen per carrers. O sigui, el carrer de França de baix, per dir alguna cosa, fulano, sotano, mangano, el que donen cada un. Tothom va donar el que va poder en aquell moment, no?
2: Una mena de barcami que va trigar a retornar-se als mecenes uns 12 anys, sent mossèn Aumatell l'últim a recuperar la seva bestreta, i que també va incloure l'aportació mitjançant l'impost de les brises, les restes aixafades a raïm que s'empraven per a l'elaboració de l'aiguardent. Mercès al minuciós llibre de comptabilitat que es va habilitar, a més, també s'ha aconseguit determinar el lloc de la construcció de l'Orgue, a l'actual placeta de les Garrofes, on mossèn Salvador Fons va llogar a Scherer una casa que va utilitzar de retruc de taller. Tot plegat, una tasca d'orfebreria que va marcar un abans i un després en la història d'aquest instrument.
4: És el 1550 i una forma tècnica i estètica de construir els orgues, i sobretot la part sonora, que es va anar mantenint amb el temps, quan Europa s'estava desenvolupant un altre tipus d'instrument, amb més sonoritat, estèticament diferents, amb els teclats, amb registres, i això, aquest organer suís va vindre amb tota aquesta forma de fer orgues, i quan va arribar aquí a Catalunya va instaurar o va imposar una mica aquest tema.
2: Una nova tècnica constructiva molt influïda pels corrents centreeuropeus i que és l'únic que es conserva sencer al món dels fabricats per Ludwig Scherer. Una supervivència possiblement afavorida per la recuperació que va fer Pau Casals, en canvi d'ubicació inclòs, passant del lateral de l'església al cor, i que amara d'emoció qualsevol organista que tingui el privilegi de poder-lo tocar.
4: Fa respecte, i a més a més, és la nostra responsabilitat aquest llegat que ens ha deixat tota aquesta gent que van ajudar a fer l'orgue, el cas de Pau Casals, que gràcies a ell també vam recuperar aquest instrument i potser no es va malmetre a la Guerra Civil, doncs, hòstia, és una gran responsabilitat poder tocar aquest instrument, mantenir-lo, fer-lo sonar i, sobretot, divulgar-lo, que és una de les feines que hem de fer.
2: Un instrument únic que es manté en plena forma gairebé dos segles i mig després de la seva inauguració, per la Pasqua Florida de 1777. I és que no gratuïtament, en el moment de la seva certificació final, ja va ser qualificat

0: ficat com una joia del non plus ultra dels fabricants d'orgues.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
4: Dos quarts en punt de 10. Arribats a aquest punt, marxem ja cap a l'actualitat esportiva, una informació que sempre ens porta en Jordi Grell.
5: Hola, bon dia. Comencem parlant d'handbol i ho fem amb derrota del Vendrell Reixa Tècnic per 34-26 aquest diumenge a la pista del Gavavé, en un partit on els jugadors de David Castaño s'enfrontaven a un equip que necessitava guanyar per assegurar-se l'ascens. I bé, tot i que els primers minuts doncs, els vendrellencs van plantar cara, doncs ja cap al final de la primera part els locals doncs, que ja es van escapar en el marcador, i a la segona part, doncs, tot i que el Vendrell va intentar reaccionar, doncs ja no hi van ser temps, i per tant el Gavà, que finalment doncs, va aconseguir aquest ascens a segona catalana i fins i tot també situar-se com a nou líder. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el mestre, el David Castaño. Hola, bon dia.
6: Bon dia, Jordi.
5: Bé, un partit que bé, doncs, al final uns hi jugaven molt, els altres no tant, i això doncs, al final es va notar, no?
6: Sí, no, va ser un partit que no vam tenir cap opció, va ser molt superior a Gavà i no hi ha res a dir, o sigui, no vam poder fer res.
5: I mira que això, no?, que els primers minuts sí que va estar igualat, fins i tot vau estar per davant el marcador, però aquest parcial final, no?, de 7-2 al final de la primera part, doncs us va acabar de matar, no?
6: Sí, ells van plantejar una defensa molt oberta, molt intensa, que se'ns van nuegar i realment, el que t'ho he dit, van ser superiors, van ser molt superiors, i nosaltres vam quedar inoperants amb aquesta defensa.
5: També és veritat que bé, doncs ja les últimes setmanes doncs ja doncs també no van més baixes, no?, que suposo que també doncs, costa més, no?
6: Sí, tot costa, també la falta d'intensitat per la falta d'objectius potser se'ns està ficant pel mig, però bueno, ja dic, nosaltres vam plantejar el partit, però igual que potser hi ha algunes derrotes que no havien d'haver perdut per X temes, l'altre dia realment no tinc res a portar, va ser molt superior al Gavà i merescut la victòria.
5: Ara ja toca pensar el partit, que serà aquest dissabte a casa contra l'Egra B, que és un equip que també s'està jugant l'ascens, tot i que té una mica més complicat. I bé, és l'últim partit de la temporada a casa, per tant, suposo que l'objectiu és aquest, no? Intentar, doncs, com a mínim, acabar amb una alegria per l'afició.
6: Sí, a més, jo crec que és més assumible aquest partit. A casa seva, de l'Egra, van perdre 2-1. Jo crec que, ara que dius tu, ens hauríem de despedir de la pista amb una victòria, jo crec que és assumible.
5: Doncs perfecte, David, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
6: Correcte, merci,
5: Jordi. David Castaño, entrenador del Vendrell Reixa Tècnic, valorant aquesta derrota a Gavà, i ara, com diem, centrats en aquest últim partit de la temporada a casa, dissabte a 2:15 del vespre, al Palau Municipal contra l'Egra B. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb victòria i derrota del Club Futbol Sala a Vendrell. Primer dijous, els jugadors de Miquel Malo recuperant un partit pendent contra el Catllà, el Palau Municipal, i en aquest cas doncs, acabant amb victòria per 6-4, en un partit que doncs, van sempre per davant al marcador, i tot i que la segona part es complicava, doncs, finalment l'acaben tirant endavant. I en canvi diumenge doncs, una mica el que va a la inversa, perquè era el Vilaseca doncs, qui es posava per davant a la primera part, arribava a posar-se amb el 0-3, que semblava doncs, que posava les coses complicades. Llavors el Vendrell reaccionava i fins i tot doncs, va tenir opcions per empatar, però finalment doncs, el marcador que ja no es movia més. Per parlar de com va anar tot plegat, com sempre tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: Bé, primer comencem per la part positiva, que va ser el dijous, aquesta victòria contra el Catllà, importantíssima, per ja doncs, acabar d'estar tranquils, no?
7: Sí. El dijous vam fer un partit força ja... força bo, la veritat, en línia general. Vam mostrar un estat superior, sobretot a la primera part, on anàvem 3-0 guanyant. Vam aconseguir inclús el 4-0. I ja et dic, va ser un partit que també està força bé. I després, amb el que també vam deixar a vegades que ja es connectés de més, vam tindre la sort que Joan va fer un partit molt, molt bo i va estar molt encertat amb dobles penals, perquè en vam tindre inclús 3, una a la primera part i 2 a la segona, Katja, i amb el segon que van xutar era per empatar el partit. Tenim la sort que Joan Rara la pare i la següent jugada o la contra que porta aquesta parada és el 6-4 definitiu. En definitiva, això, un partit amb el que vam jugar força bé i amb el que al final doncs, potser ens vam inclús complicar una mica massa en altres, però amb el que al final vam aconseguir tots els 3 punts, que era, com tu molt bé dius, molt important.
5: I en canvi, diumenge, doncs bé, doncs, aquí sí que, doncs bé, doncs, la primera part sí que doncs, ho passeu malament i després doncs, sí que és cert doncs, que hi ha una reacció, però al final doncs, us falta doncs, una mica d'encert per acabar doncs, que com a mínim treure un punt, no?
7: Pues sí, diumenge va ser pues, tot el contrari. Vam sortir ahir al camp força malament, vam deixar que durant pràcticament tota la primera part, o tota la primera part, inclús una miqueta de la segona, jugués més al ritme que volien ells, que era un ritme pues, més pesador, més tranquil, més lent, que el que crec que teníem que intentem posar en altres, i pues, això, 2-0 la primera part, només sortim, es fa el 3-0 amb una... Bueno, 0-3. Amb una contra així una mica tonta que potser podíem fer una mica més. I a partir d'allí sí que és veritat que, bueno, per buscar coses positives, doncs l'equip reacciona, l'equip segurament treu la seva millor versió i aconseguís fer el 3-2, inclús fent moltes ocasions per empatar de 3, tant amb joc de 4 versus 4 com amb joc de 5 versus 4. Però així com l'altre dia doncs, vam estar força encertats i quasi tot el que vam xutar doncs, va acabar entrant, el diumenge no va ser així i doncs al final si durant una part del partit no estàs prou intent i dius que jugui massa a el que proposa el rival i l'altra part del partit no estàs encertat, doncs en diumenge doncs, és difícil guanyar partits i és una miqueta el que va passar el diumenge. Una llàstima perquè crec que al final amb la reacció de la segona part haguéssim pogut treure perfectament un empat inclús guanyar el partit, però no vam ser capaços i així doncs, bueno, s'acaben una miqueta ja les nostres aspiracions d'intentar lluitar per una plaça preferent.
5: A més, bé, dos partits que també doncs, aneu carregats també de jugadors del filial, no? Que aquest any doncs, estan sent força importants i de fet, bé, doncs, aquesta setmana doncs, que es van estrenar doncs, dos jugadors més, no? Com són el Guillem, que a més el diumenge va tenir la sort de marcar el gol, i diumenge també va entrar a l'equatòria l'Eric de Llanos, que a més venia el dissabte a fer un partides al derbi, per tant, doncs, dos jugadors més que doncs, també apareixen, no?
7: Sí, portem tota la segona volta tirant molt en base, i ara en aquest moment, per jugar la temporada, doncs, amb Jordi sancionat, el Dani està amb coses personals, l'Adri que està treballant, el Joel que està lesionat, i l'Arnau, que es va fer mal dijous, doncs, bueno, anàvem completament a un quadre i vam tirar de jugadors del B i supercontents de la seva aportació tant dijous com diumenge i una... I això, no? Per això, aquesta és la idea del B i per aquest costat, doncs, bueno, coses positives, però que ja et dic, una llàstima que al final no donés, perquè ja et dic que crec que vam fer suficient i que hagués estat mal d'intentar arribar per lo menos a les últimes jornades amb opcions de competir per aquesta plaça, setena plaça.
5: Ara doncs ja toca pensar el primer partit, que serà aquest diumenge, en principi la pista del Calamares Torredembarra, un equip que bé, doncs aquí a la primera volta doncs, va guanyar, per tant, com comentaves després del partit, no? Hi ha aquesta espineta clavada, no? I a més, doncs, com que també té aquest component de derbi, doncs aviam si doncs, com anem poder aconseguir una victòria abans dels dos últims partits que ja seran més durs, no?
7: Sí, l'objectiu és clar, és per lo menos sumar 29, que quedem una miqueta curts per lo que jo voldria, però bueno, per lo menos intentar sumar 29 i per això pues, guanyar el Calamars és molt important, perquè en principi som millors que ells, això ho diu la classificació, quan ja pràcticament està allà acabada, perquè ens van guanyar aquí a casa amb un partit en el que teníem pràcticament guanyat i vam tirar de males maneres, i perquè és un derbi i al final del derbi sempre és important guanyar-lo, o sigui, aquesta és tota la idea. Veurem a veure quants jugadors tinc, quants venen del bé, com acabem de solventar aquests temes, però siguem els que siguem igual, hem d'anar allà a tope i que hem de treure 3 punts jo sí, perquè dic, és molt important. Jo crec que acabar la temporada, per això, abans dels 2 partits, que seran molt complicats, perquè seran contra el primer i contra el segon, doncs per almenys acabar amb una miqueta de bon sabor de boca i guanyar el derbi a Calamares barra Platense.
5: Doncs perfecte, Miqui, esperem que sí, sí. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
7: Molt bé, doncs moltes gràcies a tu.
5: Miquel Mal, entrenador del Club Futbol Sala Vendrell, valorant aquesta victòria contra el Catllà i aquesta derrota contra el Vilaseca, i ara quan diem sentats en aquest partit, en principi diumenge, a Segur, a la pista del Calamares Torredembarra.

0: l'actualitat i la informació esportiva que sempre ens acompanya és important recollir en aquesta primera part informativa, però també sempre ens centrem en les portades, les principals portades als diaris. Les portades d'avui divendres, 8 de maig, sempre començant, per exemple, pel diari de Tarragona. Cristina Lagarde està a Tarragona. La presidenta del Banc Central Europeu es reuneix al Roc de Sant Gaietà amb 14 governadors de bancs centrals. També en portada, la gira gastronòmica del diari distingida per l'Acadèmia rep el Premi Especial Anton Pont i Amenós per la seva aposta en favor d'aquesta, diuen, millor cuina. És l'actualitat en portada al diari de Tarragona, que deixem enrere, saltem cap al diari Ara. L'OMS crida a la calma, l'antivirus no és com la Covid. L'organisme confirma 5 contagis i n'hi ha 3 dependents, a més del cas d'una hostessa de vol neerlandesa. S'activa el rastreig d'un centenar de persones que van marxar del creuer o van coincidir en un avió. I reunió insòlita de Trump i Lula a la Casa Blanca. Els presidents dels Estats Units i de Brasil, que mantenen relació freda i distant, esquiven la premsa durant la visita oficial a Washington de Lula da Silva, que compareix en solitari 3 hores després de l'ambaixada del seu país. I l'Església xoca amb la ultradreta per la visita del Papa. Lleó XIV rep a Marco Rubio per refer les relacions entre el Vaticà i els Estats Units. I més de la meitat dels llocs de treball nous els ocupen estrangers. Foment destaca que calen immigrants per continuar creixent. I als esports, una baralla al vestidor del Madrid acaba amb Valverde a l'hospital. L'uruguaià es discuteix en Tocamení per segon dia consecutiu. I acabarem aquesta repassada des de La Vanguardia, passant per La Vanguardia. Sanitat obligarà els espanyols de l'Òndius a confinar-se en un hospital. L'OMS no avala la decisió del govern de Sánchez d'aïllar forçosament els passatgers del vaixell de l'antivirus. I el Partit Popular acusa l'executiu de gestió caòtica. També en portada, l'anfitrió del Papa espera a Barcelona. Faustino Melgua, que és el protagonista de la fotografia avui a portada a La Vanguardia, és el rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, un dels llocs que visitarà el Papa Lleó XIV en la seva visita a Espanya al juny. Ell és un vell conegut del pontífec amb qui va compartir cotxe i ruta durant més de 2.000 quilòmetres per Tanzània el 2003. El rector de Sant Agustí recorda amb Robert Prebost que conduïa i que corria molt. Altres notícies en portada. Lleó XIV crida a treballar a favor de la pau incansablement. El pontífex i el secretari de l'Estat d'Estats Units mantenen una reunió cordial al Vaticà. Encara més informacions, altres titulars més breus en portada a La Vanguardia. L'idili de Lorca amb un poeta nord-americà, Philip Cummings. I la crisi al Madrid, pel que fa als esports, Tchouaméni envia Valverde a l'hospital. I la Unió Europea prohibeix a les intel·ligències artificials despullar persones reals. Per la por de Trump, un turista dels Estats Units demana asil a Espanya. I també a nivell cultural podeu trobar el que fem, com ja és habitual, en aquesta capçalera. Doncs justament això, els titulars, les informacions en portada, que ens ajuden sempre a conèixer i a perfilar una mica millor tota la informació del dia.
1: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. de 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: 3:15 del matí, seguim en directe. Tot aquesta és la primera part informativa de la Calaixera. Cada dia sempre comencem d'aquesta manera. I en aquesta ocasió, com és habitual cada setmana, anem també cap a la informació de servei que ens arriba des de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Altaveu Jove. Notícies de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'oficina jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
4: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista i informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616 97 318.
5: Aquesta setmana, al recull d'ofertes de feina, al servei d'ocupació de l'Arbós trobarem carrotoner frontal al Vendrell i soldador sector metal·lúrgica a Santa Oliva. Pel que fa a l'eina del Vendrell, trobarem ofertes de socorrista al Vendrell, cambrer o cambrera al Vendrell, professora d'anglès també al Vendrell i educador social a Llorenç del Penedès. Pel que fa al servei de Calafell Treball, trobarem ofertes de feina de socorristes al municipi del Montmell, de perruquer al Vendrell, ajudant de cambrera a Calafell i cuiner a Calafell. Pel que fa al Som Cunit, al servei d'ocupació, trobarem ofertes de feina d'operari de muntatge d'estructures metàl·liques a Valvell, educador de medi obert a Cunit i coordinador de medi obert a Cunit. Pel que fa al servei d'ocupació del Consell Comarcal, trobarem ofertes de feina de cuiner amb servei puntual com a gerocultor, oficial de segona d'encercat, ajudant de sala de control planta química i carretoners. Per respondre a aquestes ofertes de feina, cal enviar un currículum a ocupació@baixpenedès.cat o bé trucant al 977 157 167. Les preinscripcions dels estudis postobligatoris per al curs 2026-2027 ja han començat. Actualment estan en procés de preinscripció els programes de formació i inserció PFI del 4 al 13 de maig, els itineraris formatius específics IFE de l'11 al 22 de maig i els cicles formatius de grau bàsic del 4 al 13 de maig. Què necessites per fer la preinscripció? Ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a internet, una eina d'identificació digital com l'IDCAT mòbil o la clave i el codi d'identificació de l'alumne RALC. tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, el proper 27 de juny. Per més informació i inscripcions, pots presentar-ho fins al 31 de maig a la pàgina web de cunit.cat/filmscunit. Si ets una entitat juvenil, un cau o un esplai, pots participar en els premis de l'Associacionisme Juvenil i Educatiu del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Per més informació, cal que miris la pàgina web cnjc.cat/premis-2026. Participa-hi!
4: Roja Tarragona organitza una activitat dirigida a joves d'entre 14 i 17 anys. Junior Lifeguard Program. Per aprendre primers auxilis, seguretat a la costa, fauna marina, cura del medi ambient, tècniques de natació i tècniques de rescat. Es farà el juliol a Tarragona. Si voleu més informació, podeu trucar al 977 24 50 62. El Departament de Joventut de Calafell organitza dos tallers molt interessants per joves. Eines de coaching fins al 18 de maig, els dilluns per la tarda al Casal Jove de Segur. I el taller Trobar Feina a l'estiu, el 26 de maig per la tarda al Casal Jove de Calafell. Si vols més informació, entra al web joventut.calafell.cat. El dissabte 30 de maig es farà la 26a Festa Torneig Joan Petit Nens amb Càncer al pavelló Quim Tomàs del Vendrell. Si vols fer de voluntari o de voluntària, donar un cop de mà, pots posar-te en contacte amb l'Ajuntament del Vendrell o amb l'associació Joan Petit. L'Àrea Bàsica de Salut del Vendrell de la xarxa Santa Tecla organitza la Fira de Salut Comunitària Salut en Xarxa el dijous 7 de maig a la Rambla del Vendrell, al matí de 10 a 1 i per la tarda de 4 a 7. Si t'agraden els videojocs, el manga, els jocs de taula, aquest cap de setmana tens una cita al Tabaris a Coma-ruga. Organitza l'Ajuntament de Calafell, el One Up, el Saló del Videojoc, còmics, manga i jocs de taula. Del 9 i el 10 de maig, el Tabaris de Coma-ruga pel matí de 10 a 2 i per la tarda de 5 a 9. Si vols més informació, entra a les xarxes de Joventut de Calafell.
6: Vols dir la teva sobre el futur de l'energia? Volem conèixer l'opinió dels i les joves sobre la transició energètica justa. Si tens entre 12 i 18 anys, participa a una enquesta anònima sobre l'energia i la sostenibilitat. Només et portarà 5 minuts. Tens temps fins al 31 de maig. Escaneja aquest codi QR o entra a l'enllaç que trobaràs a les nostres xarxes i participa. La teva opinió compta. T'agradaria conèixer joves d'altres països i fer alguna cosa pel planeta? Arriba EcoFriends, un intercanvi juvenil centrat en la sostenibilitat i els reptes ecològics actuals. Serà del 25 de juny a l'1 de juliol a Jesús, Tortosa, una oportunitat per compartir experiències, aprendre i actuar per un futur més sostenible. No t'ho pensis més i inscriu-te. A partir del 18 de maig podràs visitar una nova exposició a l'Aparador Jove de l'Oficina Jove del Baix Penedès. Es tracta de la Mostra d'Art Jove de la Conca de Barberà, disponible des del 18 al 31 de maig. Hi trobaràs l'obra de Paula Cabello Soler, amb retrats realitzats en carbó. Una proposta artística que dona visibilitat al talent jove. No te la perdis. Vols viatjar, estudiar o fer un voluntariat a l'estranger? Comença per informar-te. Des del Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès t'ajudem a fer el primer pas. Pots demanar cita el dijous 21 de maig de 5 a 7 de la tarda. Truca, escriu-nos i t'acompanyarem en el teu projecte internacional. El món t'espera.
3: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltareu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
7: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
8: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: Dos minuts i escaig per arribar a les 10. Ja sabeu que en aquest punt i a cada hora en punt dins aquest espai magazine fem la connexió habitual amb els butlletins de la xarxa de comunicació local i que a més ens ajuda això a acabar de conèixer i acabar d'ampliar tota la informació puntual, a més amb aquest caràcter més generalista, però sempre amb aquesta mirada propera que ens ofereix en aquest cas la xarxa de comunicació local. I tot just després del butlletí, segona part de Calaixera, avui divendres, a més qüestions. Ja sabeu que cada setmana parlem de llibres, de recomanacions, d'autors, autores, tot allò que ens explica la Montse Porcel, que avui ens torna a acompanyar. Però a banda i dins l'agenda, volem conèixer com arriba el Dia del Diable, que es celebra demà dissabte, que és dia 9, està organitzat pel Ball de Diables del Vendrell. És tota una jornada dedicada una mica a això, als tabals, al foc, al ball i també als veterans de la colla. Acabarem de conèixer els detalls amb una bona representació de la colla. I després encara, secció digital. Ja sabeu que un cop al mes la Maria Fernández ens apropa aquelles inquietuds digitals, aquells comentaris o aquella opinió que sempre hi posa a l'estil característic de la Maria Fernández i que tant ens agrada. A les 11 actualitzarem les notícies i després ja tercera i última part. Hem de dir que avui, si ja en principi, podem anar cap a aquesta secció importantíssima d'informació de servei sobre la advocacia, una secció en col·laboració amb el Col·legi de l'Advocacia de Tarragona per, acabar de plantejar, de xerrar sobre aquests temes jurídics, legals, que a vegades se'ns escapen una mica, però sempre amb aquesta proximitat i amb aquesta mirada que intentem posar amb això, amb divulgació, i a vegades inclús d'aquesta manera distesa i entretinguda, si cal, que és com una mica entenem nosaltres el fer ràdio. Tot plegat, com sempre, a través del 107.1 de l'FM, primordialment sempre a través de ràdio, 107.1 de l'FM, tot i que també ens podeu seguir per internet, a www.rtv-elventrell.cat o també a través de televisió. Però sempre ho diem així, trieu quina manera trieu per seguir-nos i escoltar-nos, per veure'ns, això. Sobretot, moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho. Doncs vinga, actualitzem les notícies i tornem de seguida. No marxeu, fins ara.
1: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem oblidat un accident a la 2 a Cervera, direcció Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, també un altre accident, en aquest cas a l'AP7, a Olèrdola, també talla un carril direcció Tarragona. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C58 a Barcelona i finalment a l'AP7 a Barberà del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens que circulen entre Cambrils i Vinaròs per un robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea. I, de fet, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. I crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst pel diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà, en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. I Salut ha rebaixat dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Mercedes Guerrero, vicepresidenta del COIP i llevadora, ha vinculat aquestes dades a un canvi en la concepció de la sexualitat de la societat i ha reivindicat una educació sexual en edats primerenques. Avui a la xarxa.
2: La societat evoluciona i això no ho podem controlar. El que sí que sabem des de fa moltíssims anys és que l'educació sexual i afectiva és molt més eficaç si s'implementa en edades més primerenques. Als 12 anys ja comencem a arribar tard. L'educació sexual s'hauria de començar quan comença la vida. La sexualitat ens acompanya des del començament de la vida fins quan morim i hauria de ser quelcom natural del que estiguem parlant i que estiguem ja educant des del començament, no? Des de que creix.
1: Les ITS més habituals són la gonorrea, la sífilis i la clamídia. I els Mossos d'Esquadra han defensat la seva actuació després de les crítiques per la presumpta filtració d'agents en assemblees de docents. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de país en 14 centres de Catalunya.
0: Notícies en xarxa.

0: i el Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al Sense Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al Sense Tambú de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Segona part, ara sí, ja a partir d'aquí, quan passem gairebé 4 minuts de les 10, la segona hora de Calaixera avui divendres, 8 de maig, recordem-ho. Aquest és el programa número 3.964, i això, gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible. Sempre treballant per aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, de les 9 que comencem i fins a les 12, fins al migdia, i això cada dia, de dilluns a divendres, amb coses i amb seccions ben variades, com per exemple els divendres, on parlem de llibres o tot allò que ens explica i ens porta la Montse Porcel. Començarem per aquí, després pararem del Dia del Diable i també secció digital amb la Maria Fernández. Doncs va, seguim, continuem, com dèiem, segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicat de tots.

0: sintonia ja habitual, eh? Aquest passeu, passeu, i que justament dona pas als llibres, eh? Allò que passin els llibres, les recomanacions, i que passi la Montse Porcel, que ja està amb nosaltres. Montse, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Després de tota la voràgine de Sant Jordi, no? Mm-hmm. Però, com jo penso, Sant Jordi ha de ser tot l'any. Sí, fa goig anar a les llibreries, sí, a les biblioteques. L'altre dia que vaig estar a la del Vendrell, novetats d'aquest any, ja no tant de Sant Jordi, sinó mm-hmm. d'aquest any. I bé, i a mi com també m'agrada una miqueta, perquè, no sé, soc molt fidel als autors, autores que m'agraden, no? Mm. Perquè és que es publica tant.
0: L'altre sí, una... per sort, eh? Per sort.
1: El que passa que jo llegia una notícia que sembla que hi ha molts llibres que no acaben de... Que al cap de poc temps, si es veuen que no surten, s'han de retirar. Sí, sí.
0: Clar, ja està. Anar rodant.
1: Sí, aquestes sí, no són notícies... Com si fes por donar aquesta notícia, no? Ja. Aleshores, bé, però per sort tenim molt material, i a més de gèneres tan diversos que uh-huh. dius, m'agrada un tipus de literatura, doncs trobarem, doncs molt, no?
0: Sí.
1: I avui, doncs, vull una mica, bueno, recomanar-vos de dos, un autor i una autora, llunyans, perquè un és d'aquí, de les nostres terres, i l'altre és americana, dels Estats Units, però que un d'ells, el primer que us vull recomanar, és l'últim que hem llegit del Club de Lectura de Sant Oliva, que es diu Espècies Invasores. Et sona una mica aquest llibre?
0: Sí.
1: Que igual...
0: Bueno, per publicacions, perquè una mica estem a la White del que es va publicant, també
1: sí.
0: autors de proximitat.
1: Sí, amb el Delta de l'Ebre, que estigui
0: per això,
1: aquí.
0: Però més o menys...
1: És això.
0: Sí,
1: és
0: jo l'he llegit, però conec el títol.
1: Sí, doncs us el recomano, perquè nosaltres l'havíem llegit, uh-huh. i està també... promocionat pels clubs de lectura, que
0: molt
1: també
0: bé.
1: Amb aquest aspecte fan feina, perquè d'alguna manera doncs són llibres doncs que, quan dèiem abans de vendre llibres, el boca a boca funciona molt bé, no?
0: Sí.
1: Llavors, si hi ha clubs de lectura que llegeixen, doncs un s'ho diu a l'altre, doncs uh-huh. aquest, Espècies Invasores, ens va agradar força. A més, és d'aquelles novel·les, sempre us dic que a mi els llibres de moltes pàgines uh-huh. han de ser molt, molt que m'enganxin, no? I té 108 pàgines, per
0: clar,
1: tant, és un tamany, doncs, molt
0: lectura
1: bé.
0: Lectura ràpida.
1: Lectura ràpida, d'un autor que es diu Marc Bolet Benito. Uh-huh. Començarem una mica per... Dic, doncs mira, per buscar-ho... Perdó, Google, realment aquí a la contracoberta està molt bé definit una mica la seva biografia, no? Nascut als Montells, és un municipi que pertany a Sant Jaume d'Enveja, uh-huh. a les Terres de l'Ebre. Uh-huh. Inclús en la novel·la hi ha alguna paraula, doncs, d'aquella, bueno, podríem dir variant, que es parla, doncs,
0: millor
1: són paraules que aquí diem, doncs, que no les diem igual, no? A l'any 1984 és diplomat en educació social i graduat en educació primària. Actualment cursa un grau d'història, geografia i història de l'art. Ha guanyat molts premis literaris. I ell al final diu: es defineix com a aprenent d'escriptor, i és per això que dedica el seu temps lliure a participar en tallers d'escriptura creativa amb l'escriptora Care Santos. A mi també m'agrada molt aquesta autora, una vegada us he recomanat algun llibre d'ella.
0: Sí.
1: Diu: llegeix tot el que pot i menys del que voldria. Escriu per gust i quan li ve de gust. I Espècies Invasores és la seva primera novel·la. Fa gràcia perquè és el vuitè premi de narrativa breu de la ciutat d'Amposta, i fa gràcia comentar-vos una miqueta, doncs, bé, mireu aquí la portada, el títol. Després ja diré, bé, això, perquè clar, hi ha persones amb unes cares com d'extraterrestres, de què serà? Està molt ben triat, el títol, per saber, fins, bé, això que anirà de ciència-ficció, res de res, no? Però està molt ben triat, no? I està també organitzat, que això també està molt bé, per capítols, que també fa que acaba un capítol, a veure què començarà l'altre, que a mi trobo que és un recurs interessant, i això fa que la lectura no es faci tan feixuga, no? I després diu, allò que fa com una mena de, se li diu, podríem dir, de, no, tampoc dedicatòria. Molts autors, quan comença el llibre, fan unes ressenyes d'altres autors o de, com diria jo, de reflexions, i ell ho fa, diu, a la meua estimada Care Santos per ensenyar-me tantes coses tan boniques. A Maria Climent per perdre el seu temps amb els meus textos i pels seus bons consells. A Ricard per suportar esta dèria meua d'escriure, i a Maia i Emília per ensenyar-me a estimar la terra, no? Després fa una petita referència que és una espècie invasora, diu, és aquella que esdevé un agent de pertorbació nociu en un hàbitat determinat. Es qualifica d'espècie invasora aquella que es troba a l'exterior del seu hàbitat original o de la seva àrea de dispersió potencial, i com que no tenen depredadors naturals es converteixen en plagues. I fa una bona definició. Clar, llavors dius, bé, que anirà un llibre que parlarà de la biodiversitat, i no.
0: No.
1: Res més lluny d'això, no? Aleshores, una mica, ens va agradar perquè això, de la manera que escriu, és molt amè, i el que també va sortir en el col·loqui que sempre fem és que no només toca un tema, inclús van dir, poder tocar tants temes i potser algú no l'acaba de resoldre, però jo crec que sí, que d'alguna manera va fent uns més que d'altres, doncs incideix, no? Clar, temes com, que no me'n deixi cap, sobretot la relació familiar entre pares i fills, no? Perquè això representa que passa en un poble fictici, i aquella família, hi ha una filla que ha emigrat a Barcelona i un fill que es queda al poble, i això també a vegades crea, no conflictes, però clar, un pagès que el seu fill no vol saber res de la pagesia, i llavors això crea, doncs, conflictes, però també que està molt ben tractat. Molt important la immigració, i aquí és un punt que realment arriba a ser inclús un punt de hi ha un fet que al final es resol d'una manera, per mi, massa dramàtica, no? Però també tracta el tema de la immigració. L'Alzheimer també, no? El pare d'aquesta família, doncs, comença a tenir lapsus, no? I també, doncs, al final, doncs, sembla que pateix aquesta malaltia, no? El turisme incontrolat i el medi ambient. Potser el tema d'espècies invasores aniria relacionat amb aquest turisme,
0: aquí,
1: no?
0: Sí.
1: Perquè, clar, a les afores del poble hi ha unes, com unes terres que hi aparquen autocaravanes. Clar, d'entrada, no, a veure, si una autocaravana està en un lloc i es comporta, està aparcada i no converteix allò en un càmping, allò... Però, d'alguna manera, fa una crítica a aquest tipus de turisme incontrolat. Sota el meu punt de vista, a veure, no dic exagerat, perquè sí que és veritat que pot trencar una mica, doncs, el paisatge, però, bé, fins al punt de els fets que passen a la novel·la, que són fortets, és a dir, una mica... Ell diu, bé, a l'autor, no? Doncs aquest turisme, doncs, no pot ser, no ens aporta res, que per altra vegada sí que aporta, perquè van a comprar el poble, però no li agrada, i aleshores hi ha una sèrie de fets perquè aquest turisme, doncs, d'alguna manera se'n vagi, no? Fugeixi, per tant, una mica novel·lístic, però en el fons és una crítica d'aquestes espècies que són el turisme que ens envaeix, no? Per tant, això seria també aquest tema, quan hi ha un pagès que diu, oh, a mi la mar de bé, jo faig servir això, i vull dir que no, d'entrada, no, les meves terres les puc continuar conreant, no? Llavors, aquesta de dir, uns quants, una part de la població està a favor i l'altra, doncs...
0: No ho està tant.
1: No ho està tant. I deixem-ho, doncs, aquí,
0: bé,
1: no?
0: Bé, que interessant. Aquí.
1: Sí,
0: bé.
1: La veritat és que sí, perquè sent una novel·la senzilla, en el sentit que planteja temes profuns, però ho resol d'una manera, per mi, doncs, interessant. La veritat és que us la recomano, no? I després... Bé, i bueno, així una mica per acabar, sí que és idea que tot... tant les relacions familiars, amb els pares, és una mica pessimista. És a dir, les alternatives que dona o que vol donar, doncs, a veure, són una miqueta més aviat una mica pessimistes, no? I dramàtiques, no? Per tant, us el recomano.
0: Val.
1: I després, buscant això, que és una espècie, doncs, invasora, i re, ell ho explica bé, però una mica més d'informació, que és una espècie, diu, actualment a Catalunya, segons un projecte que es diu Exocat, hi ha citades un total de 1.237 espècies exòtiques, que no vol dir que siguin invasores,
0: val.
1: D'aquestes, 177, el 14%, tenen un comportament invasor que provoca impactes en els ecosistemes naturals, a d'altres espècies o a les activitats humanes i econòmiques. I si la manté, allò que vas caminant pel bosc i dius, aquesta planta no la conec jo, i què passa? Algunes fan mal i d'altres, doncs, no.
0: Val.
1: Llavors, diu, les espècies exòtiques invasores són una de les principals causes de pèrdua, clar, és una mica fort, de la biodiversitat, perquè, clar, tota la natura, doncs, està, diguem-ne, organitzada,
0: estructurada, no?
1: Sí, i aquestes espècies poden una mica trencar, clar, doncs, aquesta biodiversitat, no?, que en principi conviuen bé a la naturalesa, no? Catalunya, degut a la seva localització, població i diversitat, que n'hi ha molta, doncs és un dels territoris en què aquesta problemàtica es veu que és més acusada. Per tant, deixem aquí, doncs, les espècies invasores. I buscam també una novel·la en castellà que es diu Especies invasores. Dic, mira, està editada en castellà, d'un autor, i no hi trobar pràcticament informació, que es diu Agustín Bernaldo Palacci, és un jurista nascut a Barcelona a l'any 63, que ha fet altres obres, no? Una mica així em sembla, el gran engaño, l'Alianza del Converso i la Guerra Invisible. I també de què va una mica, diu, pues, faig una mica la ressenya. Parla, diu, el perill que suposa la invasió de noves espècies aquí parla, bueno, animals i plantes, no? Clar, aquí poder Catalunya podia ser la vegetació, perquè clar, jo no sé fins quin punt un porc senglar es podria considerar, perquè clar, són d'aquí els porcs senglars.
0: Clar. Bueno, mira, parlant del delta, per exemple, sí, el cargol poma, que li diuen, o el cranc americà.
1: També, sí, sí. Exacte, amb el fons, sí, els rius i això, també hi ha alguns peixos també, que són, bueno, agressius, pobrets, no? Però,
0: bueno, que són, sí, devoradors,
1: devoradors,
0: espècies.
1: Això, invasors, no? Llavors ens diu, el perill que suposa, doncs, aquesta invasió, tant animals com plantes, diu, a més d'aniquilar les locals, estan posant en perill el nostre ecosistema. És un thriller sobre la propera gran extinció sobre la Terra, planteja, sembla, preguntes que una mica que el lector, doncs, es pot una mica, doncs, això, preguntar. La protagonista és una jove doctora de biologia, és contractada per un laboratori genètic en una remota illa escocesa per investigar sobre aquestes espècies. L'acompanya un periodista natur i aviat començarà a sospitar que la desaparició de les abelles i altres espècies en tot el món té una finalitat oculta. Hi ha una mort d'un activista i aleshores la parella, doncs, començarà a investigar. I mira quina casualitat que d'aquests temes, doncs, hi hagi en aquestes dues obres, no? I ara ens anirem als Estats Units.
0: Vinga.
1: És un autor, nosaltres vam llegir al Club de Lectura, em dic una obra que es diu Em dic Lucy Barton, i ara, doncs, bueno, n'he llegit una altra, que també m'ha agradat molt, aquesta autora, que es diu Llum de Febrer. I, bueno, us el vull una mica, doncs, això, recomanar. Començarem per una mica la biografia, doncs, de l'autora Elisabeth Strout. Et sona una mica aquesta autora?
0: No massa, eh?
1: No massa, això em dic... Sí, per una cosa. Hi ha una minissèrie que és d'una professora jubilada que es diu, és que el nom, Olive Kitteridge. Olive Kitteridge, bueno, és una minissèrie,
0: sí,
1: també,
0: sí.
1: Que a partir d'aquesta, diguem, és un personatge de la que s'ha fet dues novel·les. Bé, doncs, Elisabeth Strout va néixer als Estats Units a l'any 56, estudia dret i gerontologia. La gerontologia és la ciència que estudia l'envelliment des d'una perspectiva integral, biològica, psicològica, social i cultural, que és diferent de la geriatria, que la geriatria és més per a, de les malalties.
0: Va, la part més de salut, eh?
1: De salut, no? I aleshores la gerontologia busca promoure la qualitat de vida de la gent gran. I és curiós, bueno, curiós, perquè aquesta novel·la que ara us comentaré de lluny de febrer, sí que és veritat que la protagonista és una mestra jubilada i una mica sí que parla del tema, doncs, de fer-se gran, no? I ho fa, doncs, amb, com amb molt coneixement de causa, no? El millor poder perquè... doncs ella va estudiar doncs aquesta carrera, tant dret com gerontologia. A Nova York va començar doncs a publicar contes en diverses revistes literàries i a més ha treballat com a professora del màster d'escriptura creativa. L'any 98 publica la seva primera novel·la, entre d'altres, que és aquesta, l'obra que és el títol de la protagonista, que és Olive. És que el nom Kitteridge, ho dic tal com s'escriu, Kit o Kitteridge, que va ser premiada amb el Premi Pulitzer. Aquest Premi Pulitzer, dic, a mi em sona molt a periodisme, però...
0: Sí, però hi ha diferents gèneres.
1: Sí, n'hi ha com diferents... inclús arquitectura.
0: Categories, correcte, sí.
1: Diferents categories, no? Sí. Que el que va fundar doncs, és un senyor que es deia Pulitzer, no? I a més, el 2010, el Premi Llibreter a Catalunya. És a dir, com... es veu que va tenir èxit i s'ha traduït doncs, a diferents llengües, entre elles el català. L'altra obra doncs, que us vull comentar, que és això, em dic Lucy Barton, i el 2019, en anglès, Olive Again, és a dir, Olive una altra vegada. Però al traduir-lo al català es va traduir com Llum de febrer, perquè més al mes de febrer és protagonista perquè passa... doncs quan fa fred i el lloc on passa la història és una part dels Estats Units que neva molt i fa molt de fred, no? I traduïda per Esther Tallada, no? I que també se n'ha fet, doncs això, una minissèrie. És a dir, aquesta seria com la continuació de la primera obra d'aquesta mestra jubilada, no? Començarem potser per en dir Lucy Barton, que és la primera. Passa... la vam llegir al Club de Lectura ja fa temps, però una mica he repassat perquè nosaltres, a vegades us ho he dit, tenim un Club de Lectura que es diu un blog Club de Lectura Sant Oliva, i us la podeu, i aquesta, doncs, no sé a quin any era, però fa uns quants anys, no? I passa només en 5 dies. Una mare i la seva filla intercanvien notícies del poble, no? Xafarderies familiars, de veïns, de coneguts, i és una informació que prové de la mare i que la filla rep en certa curiositat, però que espera només sigui un preàmbul per parlar més íntimament. La filla està hospitalitzada per una qüestió mèdica, la mare la va veure i es passen les dies i les nits xerrant. Per tant, aquest format també és, no sé, és com curiós i interessant, no? La filla espera que la mare li pregunti com han estat aquests anys d'absència, que s'interessi per les seves filles, pel seu marit i per la seva escriptora, perquè ella doncs, es dedica o vol dedicar-se doncs, a l'escriptura. Però la mare

0: d'alguna manera, no? Sí. I com, doncs, això, no? La filla li està demanant a la mare, doncs, que o que l'accepti o que es preocupi, quan a vegades, clar, el que tenim, no totes, però les persones grans ja... Bé, perquè hem viscut més, no? I ella potser la filla no ho interpreta de la millor manera, no? Els comentaris que li fa la mare li serveixen perquè la Lucy a l'altre vagi explicant la seva vida des de la seva infantesa en un petit poble d'Illinois, la relació intensa amb les seves filles fins al seu matrimoni en hores baixes. Però que aquesta manera de narrar, doncs, és interessant, no? Perquè en un llit d'hospital a vegades es presta, no?, de dir, de, pues, a veure, parlem-ne, no?
1: Sí.
0: I bé, també de veritat que us el recomano. I ara anem a Llum de febrer. A veure, recupera l'autora el seu personatge, direm la Olive, perquè el cognom és tan així, no? Aquesta vegada, doncs, la primera novel·la, jo no l'he llegida, no sé si ja estava jubilada, però en aquesta ja està jubilada. També la primera, ella està casada, després en viuda, però amb aquesta segona es torna a casar, no? Però clar, ja gran.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Per tant,
1: sí,
0: també parla una mica, doncs, això, no? Si és possible, bueno, si és possible que a la vellesa, doncs, un es pot tornar a enamorar, poder no de la mateixa manera, primer són amics i després... I perquè a vegades també una mica per la companyia, però no és el cas de l'Olive, perquè ella és molt una persona superindependent, vull dir que té el fill que viu a un altre estat, però al final, doncs, bueno, decideix, doncs, bueno, casar-se amb aquest, amb la seva segona parella, no? Això és una mestra que ja està jubilada, amb molt de caràcter, que en principi no és que et caigui antipàtica tampoc, no? Però és d'aquelles persones una mica brusca, però que a la vegada, doncs, és sensible, es preocupa pels altres, però d'aquesta manera, amb un caràcter una mica, podríem dir una mica fort, una mica com rondinaire, però bé, per tant, m'ha agradat molt com defineix els personatges, perquè hi ha novel·les que te'ls has d'imaginar tu, i aquí només per com es relaciona amb els altres te l'imagines, no? Te l'imagines una mica, doncs, com és aquesta professora jubilada, no? I l'obra està dividida en que algunes no en tenen, en capítols, i que cada capítol fa... són petites històries, però que no és que sigui un llibre de contes, no, però en cada un, doncs, potser en una parla, doncs, d'una família, i va explicant el que li passa a aquella família. Una altra, doncs, unes altres persones d'aquell poble. Què vol dir? Històries dins de la mateixa història. Amb algunes hi ha relació amb l'Olive i d'altres, doncs, no. I aleshores hi ha uns capítols que només parlen de què li passa en aquesta mestra, no? Per mi tracta molt bé l'ambient, perquè encara que pot ser un poble com els d'aquí, però sí que és veritat que té algo, dius, com americà. No sé per què, inclús com els tipus de supermercats, com van a... com viuen, com es relacionen, podia ser un poble com els que vivim alguns de nosaltres, però per mi, en un punt de dir, allò és Amèrica, no és Europa,
1: ja,
0: pel que sigui.
1: Ja, sí, pel que sigui.
0: Pel que sigui, no? O inclús les relacions entre els personatges, també, la manera de relacionar-se, que no és que sigui molt diferent, però és... d'allà, i a més dels Estats Units, amb lo gran que és, no deu ser igual Califòrnia, que vull dir, això és un poble fictici, diguem-ne, no? I no sé, bueno, sí, com a mínim és un lloc que fa molt de fred. Per això li va posar Llum de febrer,
1: d'acord,
0: perquè
1: d'acord,
0: passa una mica amb aquesta època de l'any. Està molt a prop del mar, també el mar també és una mica la mar o les platges, no? I aleshores, clar, això et va posant una mica, doncs, en situació, en diferents històries, i a mi, doncs, bueno, aquests temes, doncs, bé, m'agraden d'altres, però aquest, doncs, també em sembla, doncs, interessant, no? I a més t'arriba a caure bé la Olive, no?, d'alguna manera. I, clar, quins temes tracta?

0: doncs això, l'envelliment, el pas del temps, no? Hi ha reflexions d'ell a vegades que no són del tot optimistes, però, vull dir, a veure què s'ha de fer, doncs ens fem grans.
1: Ja. Sí, sí, sí.
0: Però mira, ella doncs s'enamora, que també és una altra, una cosa... Bueno, la vida, és una mica parla de la vida. I la vida, doncs, és això, és envellir-se, és emmalaltir, és la mort, perquè, clar, ella es queda vídua, no?, i també la relació amb els fills, no? I ella té un fill que viu lluny d'ella. La solitud, també. I la relació també amb els veïns. Per tant, tots aquests temes estan tan ben tractats, tan ben escrits, que dona gust, de veritat, a aquesta autora de llegir més obres d'ella, perquè es veu que està considerada una de les millors escriptores contemporànies nord-americanes, no? I clar, està traduïda, doncs clar, un munt d'idiomes, no? Català, castellà, etc. No? Per tant, doncs us deixo aquí, i un de febrer i ja em dic Lucy Barton.
1: Perfecte.
0: Eh?
1: Molt bé.
0: I ara doncs anem a l'agenda.
1: Vinga.
0: Al Club de Lectura fem, sí, la setmana que ve toca, mira, dues activitats. Una d'elles és, ens ve a visitar una autora que també, una autora de propera, de... A veure, ara no us ho vull... La setmana que ve us donaré més informació, que es diu, a veure, començarem per primer per ordre, aquest dimecres, a les 6 de la vespre, al monestir de Sant Oliva. Comentarem un llibre, és a dir, l'hem llegit al Club de Lectura, però és obert. Bé, l'autora, que és la... Maica Rafecas. Et sona? O...
1: Sí, sona
0: ha vingut
1: molt.
0: A la ràdio?
1: Sí. Crec que una vegada sí.
0: Ah, vale.
1: Sí, a la ràdio o a la televisió alguna vegada l'hem entrevistat.
0: Ha escrit aquest llibre, que està molt bé, perquè a més és un llibre que parla d'aquí, de la terra i del camp, no?, que es diu El setembre i la nit.
1: Sí.
0: I està també molt ben escrit. Al monestir de Sant Oliva, aquest dimecres a les 6 del vespre. I el divendres fem un taller molt interessant que durarà 3 hores, des de les 5, 6, 7 i 8, 3 hores. També el monestir de Sant Oliva, que es diu Empremtes d'arbre. A partir de les empremtes, sobretot de l'escorça, es faran unes tècniques d'impressió amb la confecció d'un llibret. Aleshores, bueno, també és una activitat que té a veure amb els llibres.
1: Sí,
0: aquest llibret, a dins la gent doncs el pot quedar, si ja tens, escriure alguna cosa, i si no, cap a casa, que és a càrrec d'Imma Gibert, que és una persona que fa, entre altres coses, aquest tipus de taller. És una activitat doncs gratuïta, i és per totes les edats, realment, per tots els públics.
1: Fantàstic.
0: Per tant, dimecres i divendres, i a Sant Oliva aquesta setmana no hi ha res més.
1: Bueno, ja n'hi ha prou, ja, perquè els propers dies. Ja
0: sí.
1: Està bé, ja.
0: Doncs,
1: molt bé.
0: Cuideu-vos molt i a llegir.
1: Exacte.
0: I que no ens envaeixi cap espècie.
1: No, esperem que no.
0: I les que ens envaeixin siguin tranquil·les.
1: Correcte. Gràcies, Montse.
0: A reveure.
1: Adéu-siau.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
4: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
5: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
1: El Ball de Diables del Vendrell, que impulsa un any més, i també explicarem per què aquest proper dissabte 9 de maig, el Dia del Diable, una nova jornada que el que intenta és això, mostrar el que fa la colla, mostrar foc, cremar pólvora, i a més jo crec que donar inici ja al que seria una nova temporada de foc, ara que ja comença el bon temps i de mica en mica ja anirà arribant l'estiu i les festes conseqüents. I tenim, de fet, una bona representació del Ball de Diables del Vendrell, com així, membre vocal, de l'entitat, en Mariani. Marc, com estàs?
6: Bones. Bé, molt.
1: Gràcies per acompanyar-nos.
6: A vosaltres.
1: I qui t'acompanya, per donar suport, també, la diablesa de la colla, que és l'Anton Juncosa. Anton, com estàs?
7: Hola, molt bé. Gràcies per convidar-nos.
1: De res, complet. A més, jo crec que us devia ja una entrevista des de fa temps, perquè, ostres, heu anat enllaçant moltes coses aquests darrers anys. Aniversari, nous vestits, nous timbals... És a dir, que heu fet molta feina aquests darrers anys, eh?
6: Sí, bueno, venim del 45è aniversari de la recuperació, que, bueno, com a estrella principal de l'aniversari va ser l'estrena dels nous vestits, que vam fer una mica abans de Festa Major, i, bueno, doncs des d'aquell any doncs, hem seguit amb aquesta línia.
1: Clar. Home, de fet, deixa-m'ho dir, és així, dels punts de referència de cultura popular basada en el foc, és obvi, amb aquesta colla, 45 anys de recuperació, però amb més de 100 anys de història, de les colles que participen dels entremesos de qualsevol festa del municipi, això des de fa més de 100 anys, i això ja és un punt ja important, crec que també de responsabilitat per la part que us toca, però que ho porteu molt bé, i que això, que sou una part important del municipi quan estem parlant de folklore i de ball popular, no? Ho dic jo, eh?
6: Sí.
1: I esteu d'acord, no?
6: Sí.
7: Sí, a veure, al final és important, no?, ser conscients de lo que és ser diable, no? Ser diable aquí al Vendrell, l'estima que reps de la gent i com si vol que tot el poble, no? A l'únic ball de diables que hi ha a la capital.
1: Clar, és veritat. Sempre s'ha reivindicat la capital del foc del Vendrell, que també, per això, perquè hi ha moltes bèsties de foc. És veritat que com a colla sou vosaltres i els diablos en aquest cas, però és veritat, no? Comparativament parlant amb la gran quantitat de colles de foc, com a ball de diables esteu vosaltres i els diablons en aquest cas. Sí. Bueno, no és bo ni és dolent, això, no?
7: No, és bo, no?
1: Sí, sí.
7: No? Vull dir, al final potser és com una mica de respecte, no?, que té el poble a aquesta entitat i, ostres, els que en formem part, doncs és un honor, no?
1: Sí, ara penso que sí.
6: Sí,
1: jo penso que sí, a més a més, com a ball parlat, a més, etcètera. Bueno, això, escolta, parleu-me d'aquest dissabte 9 de maig, el Dia del Diable. Què passarà aquest dia? Què ens heu preparat? De fet, tenim el cartell per aquí inclús, dels actes que s'han previst.
6: Bueno, nosaltres aquest dissabte celebrem el Dia del Diable i bàsicament és un dia dedicat a la figura del fet de ser diable. Vull dir, tots els actes estan centrats en això. Comencem amb unes matinades que estan dedicades als reservistes, bueno, les fan ells, que, bueno, els reservistes són les persones que ja no són membres del ball, i els hi dediquem aquest espai. Després, per donar la importància també a la figura del timbaler, fem la cercavila de timbals amb les dues colles convidades, que ara en parlarem. Després acabem també la plaça Vella amb un vermut, i després ja passaríem a la tarda on hi ha el Baix Parlats, que és també una part molt important del nostre ball, amb l'acte sacramental, i acabem amb la cercavila de foc. I, bueno, i després hi ha un fi de festa que organitza l'Ajuntament en el marc de, del Primavera Vendrellenca. Bé, i aquest any les colles convidades són el Ball de Diables de Vilanova i el Ball de Diables de Sant Quintí de Mediona. Sempre intentem portar balls de diables del territori, que siguin balls de diables tradicionals, per ensenyar una mica també al Vendrell diverses maneres de cremar, sempre en aquest marc de ball de diables tradicionals, sí, però sí, sempre buscant, doncs, que hi hagi maneres diferents.
1: D'acord, d'acord. Podríem entrar-hi, que no ho farem, eh? Que és allò, balls tradicional, els que no són, amb tabals tradicionals, els que no ho són. Clar, sí que és un món, ostres, és un món complet i a vegades especial, eh? Sí o no? I estareu d'acord,
6: sí,
1: no?
6: Sí, completament.
1: Sí? No hi entrarem, però per lo que vas veient, jo no combrego amb aquest tipus de colles, que són colles que són batucades més que no pas colles de diables en moltes ocasions, etc. Bé, no entrarem. En aquest cas, defensem el ball tradicional com l'exemple que és el Vendrell, ni més ni menys, eh? Sí. I a més, suposo que quan convideu colles també us permet fer els intercanvis i aquestes coses, no? Que també és una doble vessant, eh?
6: Sí. Bueno, abans hi ha... havia arribat a venir algun ball de diables també a la cercavila de foc. L'únic problema és que, clar, nosaltres tenim molts actes durant la festa major.
1: Clar.
6: Llavors, al fer el dia del diable també ens va sorgir l'oportunitat de poder acompanyar també aquestes colles i fer no tant un intercanvi al pur estil ball a ball, sinó algo més personal, no? D'aquesta manera poden participar de la cercavila dels timbals, no ve tothom, no ve tots els membres dels altres balls, però es poden quedar a dinar... I després, doncs, també tenen l'oportunitat de fer el ball parlat, podem fer un sopar després de germanor. Clar, això a la festa major era molt inviable.
1: Clar, és complicat.
7: I al final, d'aquesta manera, doncs, també pots estar més per ells, no? I intercanviar, vull dir que al final pues, les colles convidades i la nostra puguin establir relacions i... Ah. És molt més amè.
1: Sí, sí. A més, suposo que...
7: Crees vincle.
1: Compartiu inquietuds, no? Sí. Compartiu...
7: Sí, això, o anècdotes, no?
1: Anècdotes, amistats, sí. Inquietuds, per què no, eh?
7: Sí, i tant,
1: en moltes
7: tant.
1: Ocasions. Sí, perquè sí. El foc no és fàcil, eh? Deixa-m'ho dir, eh? I a més, des d'Europa, aquests darrers anys, també sé que ho ha posat una mica més complicat, que és un fet que així com molt mediterrani, eh? Això de la pólvora i el foc, a vegades us acaba d'entendre, però bé, bueno, té un cert grau de responsabilitat,
7: sí,
1: que el porteu i el porteu amb com s'ha de fer, però no s'ha d'oblidar, tampoc, eh? Aquest component de foc.
7: No, s'ha de ser conscient.
1: Per això. I a més amb normatives, etc. Bé, una jornada on tothom ja està convidat a venir, a veure el ball parlat, per exemple, eh? Ara que estem al maig dins la plaça Vella, que això també està bé,
7: sí.
1: Poder veure-ho, així que aficionats o no, que s'acostin a gaudir de tota aquesta jornada amb ball final i amb festa final, que sempre una bona celebració ha d'acabar en festa, no? En certa manera.
7: Sí.
1: Va començar el 2019, el ball d'aquest Dia del Diable.
7: Sí.
1: No fa tampoc masses anys, fa uns quants, és obvi, però no fa masses tampoc.
7: Aquesta és la sisena edició, no? Si no m'equivoco.
1: Sí.
7: I perquè va haver l'impàs del Covid, i de més.
1: Sí, sí.
7: I una miqueta, doncs, la idea del Dia del Diable va sorgir el 2018. Estàvem rumiant ja a veure què podíem fer a l'any d'aniversari, que era el 40è.
1: El 40è, sí.
7: Vale? Aquell any era un any bastant complet perquè estrenàvem nou vestit de diablesa de carretillada, perquè a la carretillada nosaltres tenim dues diableses, perquè sempre hi hagi la figura al mig de la diablesa en tot moment, que no es perdi mai.
1: Clar.
7: Llavors, el vestit antic, diguéssim, ja estava molt malmès i era una bona excusa, any d'aniversari, doncs, d'estrenar un nou vestit. Després, una cosa molt, molt important per nosaltres va ser fer timbals nous i pintar-los, perquè mai havien estat pintats. Llavors, qui, si no... per fer-los, que el Joan Descalç, que havia pintat les tres generacions de vestits.
1: Molt bé.
7: I val a dir que li va fer especial il·lusió amb en Joan, perquè diu, ostres, sempre m'heu portat tela, no?, per pintar, i ara em fa especial il·lusió perquè per primera vegada pintaré uns timbals, no n'he pintat mai.
1: Ostres.
7: I mira, li va fer il·lusió, i a nosaltres encara més.
1: Clar.
7: Per suposat.
1: I va ser pel 40è aniversari, doncs, o els...
7: Això va ser el 40è, sí. Ostres. En el marc del 40è.
1: Sí, sí, sí, sí. 2000... És que ho tinc molt present i no, ja han passat 5 anys,
7: 2019.
1: 6 anys, gairebé.
7: Sí,
1: val.
7: I bueno, el que venia a dir, doncs, la creació del Dia del Diable va vindre un dia que estàvem al local, no?, remenant paperassa, mirant fotografies antigues i això, i ens van sortir unes fotografies de l'any 98, que era l'estrena de la segona generació de vestits del Joan Descalç, i mirant fotos i això, veiem que sortia Dia del Diable. Mm. Ostres, i aquí ens vam il·luminar, i a partir d'aquí, doncs, li vam voler donar sentit al Dia del Diable, com l'entenem avui en dia, no?
1: Val.
7: Un dia complet per totes les generacions que han estat diables del Vendrell, i que vulguin formar part, doncs, encara del Ball de Diables actual i tinguin, doncs, una connexió avui en dia amb el ball actual.
1: Val.
7: Sí.
1: Comentàveu els reservistes.
7: Sí.
1: Que són això. Justament...
7: Sí, ells es fan dir els reservistes perquè sempre estan a la reserva. Si falla algun diable...
1: Sempre...
7: Ells ja estan allà darrere, per si de cas, sempre preparats.
1: Molt bé. És possible que ara es fes una trobada de reservistes?
7: Sí.
1: A Sant Pere de Ribes, que sé?
6: Sí, de fet, Sant Pere de Ribes va organitzar, bueno, va fer tot un projecte i tal, amb un pressupost participatiu, que ells li han dit la colla històrica. Llavors, bàsicament és com si diguéssim agafar els reservistes i fer-ho, doncs, com si fos una entitat pròpia.
1: Va.
6: Llavors han fet uns nous vestits, amb unes referències i tal, i bueno, ens van convidar... a participar-hi, perquè bueno, nosaltres sempre els hi donem aquest espai, bueno, doncs, vulguis o no, per exemple, quan Sant Pere de Ribes van venir aquí a Vendrell el Dia del Diable, crec que va ser l'any que va coincidir amb unes matinades dels reservistes també, i bueno, doncs ens van convidar i van participar, van fer l'acte sacramental tot ells, i bueno, van poder gaudir, i bueno, clar, al final ells tenen poques ocasions i just en una setmana, en dos dissabtes, doncs tenen l'oportunitat de sortir i estan ben contents.
1: Que... Home, això també demostra, si els reservistes estan a la reserva, és perquè mai volen deixar de ser diable, això també s'ha de dir, no? És a dir, que és aquest orgull de pertinença, no?, a la colla.
7: Bueno, és l'etern lema, no?, que defensem els versos, no?, que és el final de versos, diable soc d'aquest ball, diable soc i seré.
1: I seré, correcte, és veritat.
7: De que sempre seràs diable.
1: És veritat, és veritat.
7: I és la pura veritat.
1: Clar, i la cercavila de foc de Festa Major... A Plaça Nova també sempre hi ha molts reservistes, em sembla, no? Per allà, bueno, que tenen jarana.
6: Ells ens ajuden molt
1: durant tot
6: l'any, però a Festa Major tenen un paper bastant important, ja que ells ens ajuden sobretot a la intendència.
1: Val.
6: A la cercavila de foc, a portar tot el carro i tot, a la cercavila de foc i sobretot també a la carretillada.
1: Clar.
6: A part, també algun toca agafa algun timbal, vull dir... Sobretot a la nit.
1: Val.
7: Alguna carretilla...
6: Sí, sí, sempre venen. Ja els agrada.
1: Això crec que passa, que qui tasta la pólvora no la pot acabar mai de deixar. És addictiva, la pólvora.
7: Vaja, i
1: tant. No, en certa manera. A més, amb tots els elements que avui en dia podem trobar de pólvora, carretilles, etc. De tots els actes, ja hem nombrat diverses vegades la carretillada. Potser és el moment més... Vés a esperar per vosaltres o no? Carretillada,
7: a veure, és el
1: versus...
7: neuràlgic,
1: que...
7: no? És diferent, sí. Versus, perquè, per exemple, versus aprofites, no? I tens la veu del poble, vale? És una responsabilitat, això, també, perquè al poble li ha d'agradar el que dius amb els polítics.
1: A la gent, els polítics, no.
7: Exacte.
6: Sí. Jo sempre dic moltes vegades que... sobretot a la Festa Major i, de fet, el dia de Sant Anna, el dia 26, sempre dic com que al matí faig de ball i a la nit faig una mica de més de diable.
1: Clar.
6: Perquè al matí tens amb la claror de dia i tal, gaudeix molt més, o sigui, es fa veure molt més els nostres vestits, que són un punt molt important, amb els pantalons vermells, tens l'oportunitat de fer els versos, que és, bueno, una ocasió super, super xula de poder expressar tot. I després, a la nit, amb la cercavila de foc i la carretillada, sí que tens aquesta oportunitat per cremar tota la pólvora, no? I és el dia principal i el moment de cremar una mica tot.
1: Sí.
7: Al final és el dia gros.
6: Sí.
1: Clar, és el dia de Festa Major. Crec que un cop a l'Antoni li havia preguntat que és si podeu saber quantes carretilles podeu arribar a cremar un dia de Santa Anna, per exemple. Ho teniu comptabilitzat
7: això,
1: o no?
7: Això ho tenim bastant comptat, no?
6: Sí, sí.
1: Clar, vagareu
6: sí.
1: per capsa, suposo, no? Per comanda.
6: Sí, bueno, devem gastar... bueno, al voltant de 3.000, 4.000, segur, segur, segur.
8: 3.000? 4.000, carretilla.
6: Sí.
8: És molt,
6: sí,
8: de foc, això, eh?
6: Sí, sí.
8: És molt de foc.
6: Sí, també és una mica complicat perquè, clar, hi ha la carretilla normal, després hi ha el sortidor,
8: hi ha
6: carretilles més, més... Bueno, per exemple, nosaltres tenim un producte que es diu carretilla Vendrell, que
8: clar,
6: també
8: és
6: molt interessant perquè és un tipus de carretilla especial que s'utilitza per tot Catalunya, però sí, que de fet té el nostre nom, i això és un orgull.
8: Que bé, que bé. Doncs tots aquests conceptes que intenten no només trobar-se per festa major, per la fira, sinó també el Dia del Diable, que recordem-ho, és aquest dissabte del qual tothom està convidat. Nois, gràcies per explicar-ho.
6: A vosaltres.
8: I sempre un plaer.
7: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
8: De tot això. Que vagi molt bé i a cremar-ho tot. Eh? Cremar-ho tot.
7: Gràcies.
8: Que vagi bé.
7: Adéu.
8: Adéu.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
8: Digital, torna a tocar secció digital, Maria Fernando.
9: Hola, bona tarda.
8: Com estàs?
9: Molt bé.
8: Sí?
9: Sí.
8: Deixa'm que ara parlàvem abans d'entrar, que tot va molt ràpid, Maria?
9: Tot va molt ràpid, és veritat.
8: El temps va molt ràpid, estem a les portes de l'estiu, com aquell qui diu, quatre dies i acaba el curs, i fa res que ja vas venir a fer secció, i ja torna a passar un mes més.
9: Aquest 2026 ha sigut com...
8: No només em passa a mi, doncs, eh?
9: No, jo m'ho he notat, eh?
8: Ho agraeixo.
9: Això és que hem fet moltes coses.
8: És veritat, és que, bueno, sempre hi ha activitat, sempre allò, la feina, la que no és la feina...
9: Sí.
8: Bé, això és bo. De què parlem avui, Maria?
9: Parlem d'una tendència.
8: Sí?
9: Digue'm.
8: Bona o dolenta? Perquè ja quan diuen això ja no sé què preguntar, si és bo o és dolent.
9: A mi em fa rabieta.
8: Sí, dolenta, doncs.
9: A mi, personalment.
8: Vale, va.
9: Dolenta, doncs, jo bueno. Tinc la veritat absoluta, jo.
8: Bueno, però en principi xunguilla, va.
9: Sí, sí. Sí? Va, bueno, va. Per mi sí.
8: Va.
9: Bueno, tinc arguments, ja, també.
8: Vinga, no, desenvolupem-ho, perdona.
9: Sí, la qüestió és que hi ha una tendència bastant general a xarxes que és fer cartells o informacions d'allò amb IA, amb intel·ligència artificial.
8: D'acord. És molt recurrent, eh, avui en dia, el tema intel·ligència artificial en qualsevol matèria.
9: Sí, i s'està fent bastant... Bueno, es veu a bastantes publicacions d'entitats, d'associacions, però fins i tot també de coses d'institucions públiques com ajuntaments, que es publica... publiquen una imatge a xarxes, a la web, on sigui, amb intel·ligència artificial. És a dir, el mateix tipus de tipografia, el mateix tipus de...
8: Tots acaben semblant molt, eh?
9: Exacte. Sí.
8: I això no ens agrada?
9: A mi personalment no. És a dir, jo veig que hi ha dues vessants, eh? Penso que hi ha la part de tendència, igual que va haver fa 2 o 3 anys... que una tendència de fer-se fotos semblant més vell, no? També, i tothom era més o menys igual.
8: Hosti, és veritat, va ser com els començaments.
9: Sí, va ser el començament de l'IA, no? Però, en aquest sentit, jo entenc que hi hagi entitats, associacions, coses que la gent fa perquè sí, perquè li agrada el mundillo de motivar-se i liar-se a fer coses, i hi hagi la part de comunicació, i a més aprofiti aquesta tendència per fer cartells i per fer les seves informacions a xarxes. Però, per una altra banda, penso... Ostres, tot és igual, i si tot és igual vol dir que res és real, que res és propi, no?
8: Sí.
9: O sigui, tots segueixen la mateixa tendència que els cartells. Colors vius, moltes coses...
8: Colors vius, però com a pastelats.
9: Sí,
8: perquè és una gamma, uns colors com molt...
9: Sí,
8: no?
9: Com és
8: pastelats.
9: Com molt, i és molt igual.
8: Sí.
9: Que crida molt l'atenció d'entrada perquè hi ha moltes coses i en una imatge estan passant moltes coses. Això, bueno, periodistes, no? I persones que estan a la informació saben perfectament que hi ha una jerarquia de la informació. I amb aquests cartells no hi és. I a més que... M'ho estic inventant, eh? Una associació de Vendrell... pots tenir el mateix cartell que una associació de Llorenç canviant el color.
8: Clar.
9: I no és el mateix.
1: No és la mateixa gent, no és la mateixa activitat.
9: No és la mateixa informació.
1: Tot s'acaba semblant. I també logos, eh?
9: I tant, sí, allà, sí, sí.
1: També,
9: sí.
1: També és l'era sí. dels logos d'entitats, clubs, associacions, sí. fets a mia, sí. del qual, evidentment, tots són iguals.
9: Exacte. Llavors, clar, jo el que critico, d'alguna manera...
1: Ja ens agrada, això.
9: És que tot és igual. I el fet de que les coses siguin totes iguales... per mi, per propietat i per realisme, per sí. aquesta... Hòstia, doncs, aquests colors són els colors del Vendrell o aquesta tipografia és la tipografia... Així com a xarxes, qualsevol persona que hagi posat una xarxa d'una entitat o d'una empresa o el que sigui, sap perfectament que sempre ha de fer tot més o menys igual perquè sí. té una essència i una identitat que la crees tu. Mm-hmm. D'aquesta manera, estem descreant identitats.
1: Perquè estem fent totes iguals,
9: exacte.
1: No?
9: I això em fa especialment ràbia quan hi ha un equip de comunicació darrere, perquè parlem també d'ajuntaments, que passa això. Però que fa especialment ràbia quan dius, bueno, una cosa és tendència i l'altra és...
1: Sí. Sí, jo crec, i això ho dic jo ara, no sé si estàs d'acord o no, que potser una mica la línia seria això. Xarxes, promoció a xarxes, entitats, etc. Ho podíem acceptar, sí. és a dir, és una molt bona eina perquè qualsevol persona sense coneixements pugui publicar xarxes i tal. Ara, si estem parlant ja d'estaments oficials, públics, estem parlant de campanyes organitzades, estructurades, amb publicació de cartells, impressió de cartells, és evident que hi hem d'anar cap a la professionalització d'això, que de fet existeix.
9: Sí, sí, sí.
1: La cartelleria és un gènere inclús artístic.
9: Completament.
1: I és això, que si és una cosa ja ben feta, hem d'anar cap als professionals del disseny gràfic, que ho fan molt bé.
9: I amics que tinc dissenyadors, es fiquen les mans al cap.
1: Home, que ho dius.
9: Més enllà de... Hòstia, m'estan traient la feina. Ja. És... Uau. Ah. Publica això en un puesto... En una administració pública. Déu-n'hi-do.
1: A més, mira... ens centrem en administració pública perquè és el que es ve al cap ara seguida, però les administracions tenen departaments de comunicació...
9: Sí.
1: Gent que en principi ha de saber de dissenyar.
9: Exacte, o
1: de
9: publicar.
1: Però tot i així segueixen tirant de...
9: Sí, sí, sí. No, no, per mi és això, la tendència, no? o la moda, ha passat per sobre de l'esperit crític. Vull dir, no?
1: Però també una mica allò de també passa per sobre de... Bueno, tira que tira, i si en 5 minuts ho tenim fet, millor que dedicar-hi una setmana.
9: Sí. I que la IA, per mi, és ara mateix, fins i tot a la meva feina, és bàsica, vull dir. Va perfecte per tenir... Hi ha una part de, per exemple, el disseny gràfic que no s'entén si no hi has pensat abans.
1: Ja.
9: La IA et dona 10.000 propostes abans de que tu comencis a dibuixar o a crear.
1: Sí.
9: Llavors, també pot ser... Vull dir, no és IA, sí, IA, no.
1: No. És aplicada o de quina manera podem aplicar...
9: I sentir una mica... Que això m'han parlat moltes vegades aquí, és tenir una mica d'esperit crític.
1: Sí, per part de tots.
9: Exacte.
1: I saber diferenciar-ho. I torno a dir que si és a través de xarxes, doncs alguna entitat, alguna cosa que tira d'aquí, està bé... però no ens deixem enredar per grans campanyes publicitàries, estaments grans, cartells grans, o també els vinils, que estan molt de moda ara, els grans vinils, que també molts estan fets amb intel·ligència artificial. Quan tirem de campanyes professionalitzades, sisplau, que se n'encarguin els professionals de fer-ho.
9: Més que res perquè hi hagi un ordre i una jerarquia i un... Ostres, m'haig de fixar moltíssim per saber quin dia és això, quina hora és això, no sé de quin poble és, no sé de quina entitat, no? Tot és molt igual.
1: I el que deies tu, no? A nivell professional, si tu busques aquest punt de diferència, ho has de fer d'una altra manera, perquè si no desortiràs dels altres. Si ets un ajuntament, si ets una empresa i vols una campanya atractiva... Surt d'aquí.
9: Completament.
1: Perquè ara
9: has de tenir la teva pròpia tipografia que et reconeixi.
1: Exacte.
9: Vull dir, tots ens venen al cap les marques segons la tipografia basca, no?
1: Que
9: és mundialment conegut, vull dir.
1: Com això dèiem, que des de fa molts anys existeix l'art del disseny gràfic, que el que he buscat tota la vida és justament això.
9: Doncs així.
1: Bé, igual que la fotografia, que podríem ficar la fotografia...
9: Completament. Clar, i a més que totes són les mateixes formes, tots són els mateixos personatges...
1: Sí.
9: Té un...
1: Bueno, és un camí complicat, de dir.
9: Sí.
1: Hem de dir.
9: És això que parlem sempre, que una mica està bé, però sempre hi ha d'haver... Bueno, jo sóc molt romàntica d'això, però hi ha d'haver una part humana que és imprescindible.
1: Sí.
9: I que ha de passar un...
1: No, està clar. O marquem una mica les regles de joc per entendre'ns tots plegats, no? Cap on anem? A nivell de professió, de feines, de tasques,
8: on marquem unes línies una mica entre tots, que ja imagina't com ha de ser això, no? De buscar un, no? Un ordre, sí, entre tots, i a partir d'aquí a veure cap on va això, però si no, això és un...
9: És
8: una selva, és una selva, i ho està començant a ser.
9: Completament.
8: Això és real, eh? No estem, sí, fent, sí, intel·ligència, sí, artificial, eh?
9: No,
8: tu i jo, Maria,
9: no, de moment estem aquí, sí, sí.
8: No diuen que t'has de passar la mà per la cara i aquestes coses, o per estem panejar, aquí, per semblar que sigui real, no, eh?
9: Estem aquí, estem aquí.
8: Correcte, som reals i aportem aquestes seccions de televisió, sí, al Ventrell.
9: Sí, bastant d'opinió, eh, últimament.
8: Bé, ja està bé, no?
9: Sí, sí.
8: Bueno, a mi m'agrada molt, Maria?
9: Sí, sí, sí, jo m'hi sento còmode.
8: Jo espero que sí. Mira, va tan bé, almenys per nosaltres, que ja ens hem menjat 10 minuts de secció.
9: Ah, mira, fixa't.
8: Ho deixem aquí?
9: Perfecte.
8: Encara ens retrobarem, les properes setmanes, amb més qüestions.
9: Molt bé.
8: D'acord? Gràcies, Maria. Que vagi bé.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell. Notícies en xarxa.
10: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Junts i els comuns demanaran responsabilitats polítiques si no els convencen les explicacions del govern respecte a la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos de Paisà en una assemblea de 200. Andrés García Berrio és diputat dels comuns.
11: Ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem, diguem, un problema, perquè no estan podent garantir que el dret de reunió i associació es pot exercir de manera plena en aquest país.
10: Els sindicats convocants de la vaga d'educació reuneixen a més avui amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i CUP al Parlament amb aquesta qüestió sobre la taula i la petició de reobertura de les negociacions. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de Paisà en 14 centres de Catalunya. I els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a posar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet també una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i a més ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus. I Metges de Catalunya ha convocat una nova vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà la 11a jornada d'aturades des del mes d'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi de les guàrdies de 24 hores. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la 2 a Cervera, direcció Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. Un altre accident, en aquest cas a la C15 a Font-rubí, direcció a Igualada, deixa també la calçada completament tallada. I, de fet, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar, després de 3 mesos, per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda.
2: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Les 11 i 4 minuts, les notícies ja actualitzades de la xarxa de comunicació local i que ens porten cap a aquesta tercera i última hora de programa. Gràcies per ser-hi i gràcies per continuar amb nosaltres a través de tots aquests punts i tots aquests canals. A través de la ràdio, aquest sempre és el més important, diria. A través del 107.1 de la FM, tot i que també ens podeu seguir per internet, una bona eina, a www.rtv-elvendrell.cat, no només per escoltar-nos des de qualsevol racó del món, sinó també recuperar tot el contingut que tractem de forma diària. I al mateix temps, a través de Televisió El Vendrell, això, en directe, com estem ara. Divendres 8 de maig, programa número 3.964. De seguida anirem cap a aquesta secció ja habitual en col·laboració amb l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona. Abans, però, encara tindrem temps d'acabar de perfilar l'agenda, aquestes quantes recomanacions importants en matèria cultural i de proposta. Passarem per aquest punt sobre l'advocacia i acabarem amb participació i trucades, que no pot faltar. Participació i trucades a través del 977 15 70 69 i el WhatsApp, missatge de WhatsApp al 686-101-101. Doncs vinga, seguim. Tercera i última part. Som-hi.
1: La Calaixera, un programa únic de tots.

0: Doncs va, propostes importants que arriben de cara a aquests propers dies i aquest cap de setmana, sobretot. Abans ja hem explicat que arriba el Dia del Diable, amb tot allò previst per aquest mateix dissabte. Però, per altra banda, i allò amb la proximitat del dia d'avui, avui que som divendres, també hi ha una proposta ben xula, musical, dins la Primavera Vendrellenca. Primavera Vendrellenca, o aquest Vendrell sent la música, amb aquest concert del jove pianista Simón Alonso. Que permetrà des de Cala Escori aquest vespre poder escoltar això en directe, aquest jove que a més va ser guanyador de la darrera beca Agustí Cuigrau en aquesta especialitat que és el piano. I a banda de la música, aquests dies també ho hem anat explicant i ho recordem, que aquest de setmana arriba una nova edició i ja és la tercera edició del One Up. És el saló del videojoc, de còmics, manga i de jocs de taula que es desenvoluparà entre dissabte i diumenge a Tavaris, a l'edifici Tavaris de Coma-ruga, tant a l'exterior com a l'interior. Potser, i per la previsió meteorològica, més cap a l'interior, però bé, hi ha la possibilitat de fer-ho tot i que faci mal temps o no. I serà entre les 10 del matí i les 2 del migdia i les 5 de la tarda i les 9 del vespre. És un saló dedicat al món del videojoc, dels còmics manga i dels jocs de taula. Una proposta pensada per tota la família i especialment adreçada potser a un públic més jove. Hi ha també diferents activitats previstes i diferents zones reservades, com per exemple la zona de joc, la zona retro, una zona d'exposició i de venda, una zona indie on podeu trobar doncs, artesans i artesanes, il·lustradors i il·lustradores que es belluguen en aquest món del videojoc o del còmic i del manga, eh? Podeu seguir tot això a través del perfil d'Instagram de Joventut, que és qui s'encarrega d'organitzar aquesta edició i aquest saló des de Joventut al Vendrell. Així que si busqueu això, aquest perfil a Insta, Joventut al Vendrell, trobareu la referència també per Twitter o, si ho voleu, també per Facebook. Bàsicament són això, les propostes importants d'aquests dies, aquest cap de setmana, que hem anat explicant al llarg de la setmana. I l'agenda, que sempre és un pilar important del contingut d'aquest magazín.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: Tots els divendres, de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Les 11 i 10 minuts en directe estem de ple ja aquesta tercera i última part de Calaixera. Avui que som divendres, teníem previst en principi anar en directe cap a aquesta secció ja habitual que fa ja un temps que ens acompanya a través de l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia a Tarragona, això per conèixer aquesta variant jurídica, legal, que a vegades ens aclapara una mica, però així, de manera explicada, senzilla i propera, tot és més fàcil d'entendre. Sembla ser que no ens podran acompanyar en directe per raons d'última hora. El que farem és bé recordar alguna de les seccions que ja hem portat a terme aquests mesos enrere i que justament persegueixen aquest objectiu, que és una mica buscar aquesta proximitat per la feina que fa el món de l'advocacia. M'agrada dir-ho així perquè això fa com presència important. Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona, amb una secció ja prou consolidada i crec que tots plegats ja li tenim allò, la mida bastant agafada. Geni Macià, com estàs?
4: Molt bé, molt contenta de retrobar-nos una altra vegada.
0: Fantàstic, doncs encantadíssims que ens acompanyeu. També amb aquesta premissa que ara deia, aquest objectiu d'informació de servei.
4: Sí.
0: Que és
4: allò... Además és molt útil.
0: Sí, jo crec que sí. Trencar molts ítems, s'ha de dir, trencar moltes barreres, molts tòpics, a conèixer una mica més la vostra feina, la vostra professió, com a advocats i advocades, i sobretot això, aquests punts d'informació i del benefici de l'ajuda que pot comportar la vostra feina,
4: exacte,
0: en definitiva, ni més ni menys. De fet, avui parlem d'un tema molt, molt concret. Clar, l'advocacia té moltes branques, moltíssimes, moltes especialitats, suposo que ho dieu així,
4: Sí.
0: I avui tractem una d'aquestes, que... És també una de les més...
4: Més habituals.
0: Més habituals, sí. Que sí?
4: Jo crec que sí. Sí.
0: Va, ens representa, sisplau?
4: Sí. Geni, avui ens acompanya el Daniel Sánchez Sánchez. Ell és un advocat expert en temes laborals. I avui havíem pensat... Bueno, nosaltres la idea sempre és portar-vos temes que puguin ser de necessitat imperiosa, de la ciutadania, temes quotidianis. I en aquest sentit vaig pensar, ostres, el Daniel ens podrà explicar una mica... Com és un acomiadament? Què passa si la nostra empresa ens fa fora? Què hauríem de fer? Quin tipus d'acomiadaments hi ha? Quines són aquelles accions que són necessàries per poder enfrontar aquest procediment d'una manera adequada i no perdre els teus drets com a treballador?
0: Val.
4: També ens pot explicar el Daniel... de cara a l'empresa, quines són aquells inputs que també han de tenir en compte aquells petits empresaris, no? Parlant de l'altre vessant. I, bueno, el Daniel, pues, ja et dic, està especialitzat en dret laboral i crec que millor que ell no trobarem perquè
0: Fantàstic.
4: Ens pugui fer aquesta estoneta.
0: I tant que sí, Daniel. Molt bon dia.
5: Bon dia, gràcies a totes i tots i gràcies per confiar en mi.
0: Fantàstic. De fet. A més, com ens deies, és un atracament, això,
4: Sí.
0: Jo sé que tant la Geni com la Begoña busquen allò especialitzat, no? I especialistes en diferents terminis, i clar, aneu tirant del col·legi, de les amistats, dels contactes, i en aquest cas, doncs, suposo que la demanda ha anat cap al Daniel, que ens deia, ostres, no sé què passarà.
4: Sí.
0: Però ja veus que tot bé, Daniel?
5: Molt bé,
0: que
5: sé? Molt bé. De moment, molt bé.
0: Bé. Això, parlem de dret laboral. Clar, la gran majoria hem de treballar, exercint una feina, un treball, no? Implica drets i deures, i una mica és això, no? El dret laboral que implica és una mica aquesta gestió, no? De drets i deures,
5: sí,
0: no, Daniel?
5: Sí, podríem dir que aquí hem de ser una mica tècnics, no? L'ordre social, que és com es diu la jurisdicció, s'encarrega de molts assumptes, entre ells els que tenen a veure amb la seguretat social i també tot l'àmbit laboral.
0: Val.
5: Hi ha una part que són en l'àmbit del funcionariat, perdoneu, que sí que tindria competència l'ordre laboral, i en la resta d'assumptes seria el contenciós administratiu. Però fonamentalment aquest ordre social s'ocupa dels assumptes que tenen a veure pels treballadors i les persones que són que estan rebent una prestació de l'administració.
0: Molt bé.
4: Exacte, és veritat.
5: Sí? És veritat. O sigui, aquest és l'àmbit, per això diem normal laboral i seguretat social, no? Per marcar de forma que ho entengui tothom, quins són els assumptes que portem a, que duem a terme i que duem l'assessorament o la defensa jurídica.
0: Sí, sí, sí, està clar, sí? està clar. Sempre que en aquests terminis, no, i sempre que doncs aquesta situació laboral arribi justament a un, no sé si anomenar-ho conflicte o una situació X, pugui arribar a termes legals, suposo,
5: clar,
0: no?
5: Clar, no, la vida està plena de conflictes. Sí. I l'ordre laboral o en l'àmbit laboral són quotidians. Més s'ha de naturalitzar el conflicte a l'àmbit laboral perquè es tracta d'una relació humana en la que una persona contracta una altra i una persona posa a disposició la seva destresa, el seu treball, a disposició d'una altra. No? I allà poden sortir molts inconvenients i moltes discrepàncies que habitualment s'arreglen parlant i d'altres vegades no, i s'arriba pues, en primer lloc a la conciliació i després, si no es pot arribar a res més, a una judicialització del conflicte, no?
4: És important això, perdona, Pere, és important això que acaba de dir, perquè, i corregeix-me, Daniel, si m'equivoco, en els temes laborals i en aquesta jurisdicció social que comentava el company, la conciliació és una fase prèvia que, a més, està instaurada des de sempre.
0: Clar.
4: Ara, amb aquestes, que ho hem parlat alguna vegada, Pere, que amb aquesta llei orgànica ens obliguen a utilitzar un mètode alternatiu de solució de conflictes abans d'arribar al jutjat, pues amb la jurisdicció laboral ja existia. Sempre s'intenta evitar el procediment judicial i és un requisit obligatori en tots els procediments.
5: Bueno, pràcticament en tots els procediments ho determina l'article 64 de la llei reguladora de la jurisdicció social, i a part de quatre conceptes, pràcticament tots, perquè són quatre, vacacions, conciliacions, drets fonamentals, no sé això per aquí, perquè si no, però tots passen per una conciliació prescriptiva, no?
4: Això... Exacte, és que és obligatori.
0: Val.
5: Respecte a la resta d'ordres, el MASC o aquests mitjans adequats de solució de conflictes, ha estat com una bomba, no? Doncs en l'àmbit judicial, social, des de l'inici, està regulat amb una conciliació prèvia. Per què? Perquè s'entén que com es tracta d'una relació successiva, és a dir, una persona que treballa, imagineu, no?, que treballa 5, 6, 7, 8 anys, té la possibilitat d'arreglar aquest assumpte de forma, conciliar una solució de forma prèvia, que sigui un jutge o una jutgessa qui dicti una sentència per determinar quina és l'aplicació del dret.
4: És veritat que a vegades no ens ho pensem, però és curiós que en l'ordre laboral, vull dir, sempre ha estat així.
5: Sempre, del principi.
4: És curiós, eh? Sí, molt curiós, perquè nosaltres, els que, jo, per exemple, que jo no treballo, no opero amb aquesta jurisdicció, ostres, ara que ens obliguin sempre a fer aquesta prèvia conciliació o a intentar trobar una solució prèvia abans del judici, ens ha sonat, com ha dit el Dani, com una bomba. I no, els laboralistes és com, bueno, però
0: és
4: això
0: comú,
4: és
0: eh?
4: Així.
0: Sí. I una pregunta, perdoneu, no és el tema, ni molt menys, però de seguida em ve el cap, suposo que a part de l'audiència també, que és quina és la posició dels sindicats en tot això? Perquè també té un pes important, no? I moltes vegades també les negociacions, no? Ja sé que no és la qüestió ni és el tema, però de seguida ens ve el cap, no?, la figura dels sindicats.
5: Sí, bueno, tant dels sindicats com de les organitzacions patronals.
0: Val. D'acord, sí.
5: Dient-ho jurídicament com a persones jurídiques que representen una col·lectivitat.
0: Val.
5: El dret del treball es pot distingir entre un dret col·lectiu i dret individual, sobretot quan hem de decidir quina acció hem de dur a terme. Per exemple, un conflicte col·lectiu té una persona jurídica, un titular, una persona legitimada per dur-lo a terme, i també té una altra persona legitimada a l'altre costat, que serà la persona demandada, no? La part actora, en aquest cas, el demandant, en casos de conflicte col·lectiu, aquí té la màxima... El màxim protagonisme són els sindicats. Federacions, seccions sindicals, i també l'altra part, que no són sindicats, que és la representació unitària, que són els comitès d'empresa i delegats i delegades de personal.
0: D'acord.
5: En aquest país tenim una doble representació, una sindical que està constituïda pels afiliats al sindicat dins de l'empresa, i l'altra que seria com més universal, que seria la representació unitària. aquests subjectes són els protagonistes de les reclamacions de caràcter col·lectiu.
0: D'acord, vale. D'acord, està bé aclarir-ho.
5: Dit això, els sindicats tenen gabinets jurídics, que hi ha companyes i companys que treballen aquests gabinets, que fan també accions individuals, òbviament.
0: Doncs jo crec que és bo aclarir-ho, crec que és un punt important per poder conèixer una mica més, perquè la gran majoria, crec, tot i que es toca treballar la gran majoria 7-8 hores diàries, a vegades desconeixem justament aquestes qüestions jurídiques. Acomiadaments.
4: Vinga.
0: És el tema estrella que avui sobretot volem parlar, els acomiadaments. Que potser és el màxim conflicte que pots patir amb la teva empresa?
5: Clar, jo sempre dic, sí, és el màxim conflicte. Jo crec que és més dramàtic quan es pateixen accidents.
0: Val.
5: Sobretot de certa magnitud en el lloc de treball, no? Però de forma comuna és l'acomiadament seria, en aplicació d'un règim disciplinari, no? Si parlem d'això, seria la màxima
4: sanció.
5: No? Val. O sigui, en l'àmbit penal, quina seria?
4: Seria la condena màxima. Seria la pena màxima. Estamos hablando de la pena
5: correcte,
4: màxima.
5: Correcte, doncs això seria, l'acomiadament és la pena màxima, no? La sanció màxima que preveu l'ordenament per a en la relació laboral. Qui té la possibilitat, qui és el titular d'aquesta potestat sancionadora? Doncs l'empresari, l'empresària, vale? Ja sigui persona jurídica, una societat limitada, una societat anònima, una cooperativa o una persona física, com podria ser un autònoma o un autònom, vale? Qui té aquesta legitimitat i qui té la potestat de sancionar és l'empresari, vale? De forma genèrica.
4: Vale.
5: Ok, però estem parlant d'una qüestió només, l'acomiadament disciplinari. Hi ha d'altres, com pot ser l'acomiadament per causes objectives, no? Seria una extinció del contracte per causes objectives, que tenim, ja sabeu, econòmiques, tècniques, organitzatives, productives...
4: Com, per exemple, Daniel, podria ser l'empresa no acaba d'anar bé, no? Per exemple, no té suficients recursos, es troba en una etapa, en una època que no té gaires ingressos i llavors per qüestions econòmiques decideix que ha de prescindir del treballador, la treballadora. Això seria una causa objectiva.
0: Objectiva.
4: Exacte. Després una altra causa objectiva que podria ser que és bastant comuna, perquè aquí hi ha una cosa, i el Daniel jo crec que ens ho explicarà, a vegades hi ha una certa tendència, a veure com ho dic, pot haver-hi una certa tendència per justificar que hi ha una causa objectiva, però el transfors és una causa no objectiva. Quina diferència hi ha entre acomiadar d'una manera objectiva i d'una manera disciplinària, per exemple, o improcedent?
5: Bé, fonamentalment, per l'empresari o l'empresària, fer un acomiadament objectiu perquè existeixen unes causes, les que hem vist, suposa abonar una indemnització equivalent a 20 dies de salari amb un tope de 12 mensualitats.
4: Vale.
5: Això significa aquest acomiadament objectiu porta associada una indemnització. Vale?
4: De diners.
5: Un acomiadament disciplinari no portarà mai associat una quantitat econòmica més enllà del que és la liquidació, el que coneixem com a finiquito, que seria tot allò que li correspon en aquell moment a la treballadora o al treballador perquè ho ha devengat, perquè ja ho té com a dret consolidat. Serien vacacions, no? Les vacances, perdó, serien també la prorrata de pagues extres, si no es té, doncs, la part proporcional de pagues extres i aquests conceptes o variables que existeixen fins al moment de l'acomiadament. L'acomiadament objectiu, per contra, té que és una situació que indemnitza el treballador o la treballadora amb una indemnització tassada, que són aquests, com a mínim, 20 dies per any treballat amb un tope de 12 mensualitats. Aquí s'ha de dir, doncs, per l'experiència, que les causes han d'existir, ¿vale? Perquè quin és el risc que pot tenir un empresari o una empresària quan inicia un procediment d'acomiadament objectiu que no té les causes o ben definides

0: bona recomanació.
1: Sí. Els graduats i graduades socials i els advocats i advocades perquè us facin aquesta feina d'assessorament, de preparament, de preparació de l'escrit i de gestió, en tot cas, de l'acomiadament o acomiadament objectiu.
2: Per les dues parts, per les dues parts, és a dir, la nostra recomanació i dels advocats és per les dues parts, és abans de fer un acomiadament o si et trobes en una situació en la que has de fer alguna gestió amb els teus treballadors i treballadores, sempre és necessari aquest assessorament, perquè després això pot desenvolupar en un final moltíssim més tràgic i en perdre més diners. I si ets el treballador o la treballadora que reps alguna notificació de l'empresa, de la mateixa manera, el nostre consell és anar immediatament amb l'advocat, a l'advocada o un professional que exerceixi aquest tipus de jurisdicció. Perquè després hi ha una altra història, que és que tenim un temps determinat. Si jo sóc un treballador i una treballadora que rebo una carta que em diuen que m'acomiaden, bé per situacions objectives, perquè m'han posat una sanció, perquè no he complert amb les obligacions de l'empresa, perquè he disminuït la meva capacitat i les meves tasques ja no donen el rendiment que estava pactat. És a dir, jo rebo aquesta i quants dies tinc? Què puc fer, Daniel?
1: Doncs, molt bona pregunta.
2: És que és molt taxat.
3: Sí, tant i tant.
1: Perquè hi ha coses que tenen un termini, un plaç, no?, d'un any, que seria una reclamació de quantitat, no? Exacte. Em deuen diners. Fins a quan puc? Doncs un any, no? Però en el cas de l'acomiadament és un procés especial, no és un procediment ordinari.
3: Val, sí.
1: I en el moment que es rep, en aquest cas estem parlant del treballador o treballadora, és 20 dies hàbils per iniciar l'acció d'acomiadament. I en aquest cas sí que estem obligats a passar sí o sí per conciliació. La conciliació.
3: Vale?
1: Com es tracta d'una sanció, només aclarir. No podem anar en l'àmbit de la conciliació a Catalunya, tenim el Tribunal Laboral de Catalunya i el Servei de Mediació i Arbitratge de Catalunya, que és una entitat depenent de l'administració, que és de la Generalitat de Catalunya, del Departament d'Empresa, en aquest cas. I llavors, com que es tracta d'una sanció, forçosament haurem d'interposar la papereta de conciliació davant del Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació. No podrem anar al Tribunal Laboral de Catalunya perquè no gestiona sancions. Gestiona tot tipus de conflictes laborals, però la sanció no.
2: Vale.
1: D'acord?
3: Vale?
1: Tenim 20 dies. Llavors, si tenim 20 dies, si hem de ser els treballadors, si hem d'argumentar per què ens oposem en aquest acomiadament, doncs, de nou, deixa'm el ChatGPT, la IA i el Gemini Pro i tot el que vulgueu i aneu a un company o una companya, graduat o graduada social, advocat o advocada, perquè facin la seva feina i tingueu garantia jurídica, ben encaminat.
3: Altra vegada defensem un petit apunt sobre això, és a dir, sempre una trucada, un correu, una pregunta, una consulta, que no pateixin, que no us hi cobrareu per un primer contacte.
2: Exacte.
3: Això és
2: sí,
3: bo, sempre adreçar-se...
2: Al final, si tu t'has de gastar 50 o 60 euros en fer una consulta, això pot esdevenir en que et puguis quedar sense cap indemnització, que puguis recuperar la teva feina, o pel contrari, si ets l'empresari et pots estalviar molts diners.
4: Ja està clar, està clar.
2: Vull dir, al final... És un esforç econòmic molt, molt, molt reduït que et pot aportar moltíssimes avantatges.
3: Correcte.
2: O evitar molts perjudicis.
3: Evitar altres mals de caps, això.
2: Sí.
3: I justament això, per una consulta, una primera trucada, tinc aquest problema, doncs, mira, vine, en parlarem, vine al despatx, i llavors és un altre procediment, però aquell primer contacte, en aquella primera trucada, em podeu ajudar cap on puc anar, això és fàcil de fer.
1: Bueno, sí. En aquest cas, com que parlem d'una qüestió estrictament econòmica, doncs s'ha de saber que en l'ordre social existeix el tema de justícia gratuïta sense tenir en consideració els ingressos.
2: Això també és molt important.
3: Imagina't,
1: Què passa? Això què significa? Hombre, si no tens dinero, no? Si no tens diners o prou diners o no tens la possibilitat o la seguretat jurídica, això sigui un èxit, doncs... A banda de tot això, la qüestió és que tens a disposició...
2: Un advocat d'ofici, un advocat d'ofici...
1: que farà la seva feina amb total professionalitat i sense cost
2: pel treballant.
3: També en aquests casos, que a vegades també sempre associem a les pel·lícules i a l'advocat d'ofici els crims i els delictes,
2: en
3: aquest cas també existeix.
2: Sí, de fet existeix, és molt important el que ha dit el Daniel, perquè existeix sense que revisin els requisits econòmics. Normalment, i ara no vull equivocar-me, però... Podem accedir al torn d'ofici i a la justícia gratuïta, però tu, la Generalitat, l'administració t'exigeix que tinguis...

0: És uns ingressos mínims, no? Perquè si no,
1: molt
0: no té
1: baixos,
0: molt baixos, no té gaire sentit, sinó al final, pues, si tu tens una cobertura jurídica, tu tens uns ingressos alts, pues, et pots beneficiar de la justícia privada. Llavors, amb les víctimes de violència de gènere, amb temes de menors i amb la jurisdicció social, aquests requisits econòmics per concedir-te a aquest advocat o a aquesta advocada del torn d'ofici, no existeix aquest paràmetre. Vull dir, per què? Perquè és una jurisdicció que sí o sí necessitaràs consell. Al final, el treball, no?, i aquestes relacions laborals, jo crec que formen part d'uns drets fonamentals. Vull dir, perquè et permeten desenvolupar la teva vida d'una manera digna. I llavors és molt important a realitzar la teva feina en condicions dignes
2: I
0: poder reivindicar els teus drets com a treballador o treballadora.
2: Està clar, està clar.
0: En aquesta sintonia, l'administració pública considera que has de tenir un assessorament sí o sí.
2: Sí, està clar.
1: Deixeu-me precisar, perquè també ens oblidem de vegades, que aquesta justícia gratuïta és per treballadors, treballadores i persones que són perceptores d'una prestació.
0: Exacte, també, que no se'ns oblidi.
1: I estem dins de l'ordre.
2: Sí.
1: I ara, diguem-me, deixeu-me fer una altra apreciació, que sempre sembla que ens oblidem, però no és així els autònoms i les autònomes. Ostres, que són treballadors i treballadores.
2: És veritat.
1: Vale, què passa amb els autònoms, no? Doncs, bueno, quan tenen un problema perquè són que reben una prestació, tenen dret també a la justícia gratuïta.
2: Val.
1: I també en el cas que siguin TRADE, treballadors autònoms dependents econòmicament, que són treballadors que autònoms que treballen més d'un 85% del seu treball, ho fan per una única empresa, també tenen dret a la justícia gratuïta.
2: Això està bé,
1: vale?
2: Està bé.
0: Ah, mira, sí. això és important.
1: És a dir, aquesta diferenciació és dir, bueno, l'autònom pot tenir un problema amb una altra empresa, amb
2: la que treballa.
1: En condició de pares, no? Entre pares no és la justícia, l'ordre social. Serà, en tot cas, el civil o el mercantil. Però quan es tracta d'un treball autònom que fa més d'un 85% de la seva activitat per un empresari que té aquesta qualificació d'entrada, també té la possibilitat d'anar a l'ordre social i té la possibilitat d'accedir a la justícia gratuïta.
2: Perfecte. Vale? Molta informació, m'agrada això. Molta informació pública, i tant que sí. Tornem als acomiadaments. També, això, a vegades tirem això, d'aquests tòpics o d'aquest imaginari col·lectiu, no? I els acomiadaments, a mi, també de seguida em ve al cap, que és allò, la carta d'acomiad, no?
0: Sí. Bueno, i és que és així, eh?
2: Existeix, eh?
0: Sí,
2: i també veig que hi ha com un debat, i que per xarxa s'alimenta molt aquest debat de si hem de signar o no aquesta carta d'acomiadament, aquest tipus de qüestions, aquesta funció, més o menys com l'hem d'entomar, Daniel?
1: Sí, no existeix en l'àmbit jurídic cap debat entorn a aquesta qüestió. Per molt que hi hagi...
2: És a xarxes.
1: La qüestió de la comunicació és una comunicació. És un acusament de rebuda. La signatura és un acusament de rebuda. Ara, què diem? Com que de vegades hi ha escrits que poden posar alguna qüestió que el treballador o treballadora en aquell moment no pot arribar a comprendre, si no ho tens clar, has de signar, no conforme, i òbviament,
0: ja
1: posar la data. La data. Sempre s'ha d'acompanyar no conforme, i nosaltres recomanem. I la data. Per què? Perquè...
0: La data és importantíssima.
1: Amb els nervis... Pot,
0: més que la signatura.
1: Una carta que diu que un acomiadat fa 20 dies, no? I tu estàs signant no conforme, bueno, i se t'ha passat el plaç aquell, o estàs en un plaç molt, un termini molt... s'ha escurçat de forma significativa. Llavors, no conforme i la signatura, amb una qüestió de, primer, sobretot la data, sobretot per la data, però no perquè tingui cap valor jurídic la signatura, perquè en principi és un acusament de rebuda.
0: Clar, tu estàs firmant conforme t'han notificat i has rebut. No vol dir que estiguis firmant el que el contingut
2: ha acceptat.
0: Això és exactament com quan et fan la lectura de drets en l'àmbit penal. Quan a tu et fan una detenció i es produeix una detenció, aquell primer contacte amb els cossos policials, et fan una lectura de drets que és obligatòria i constitucionalment garantida. I hi ha un moment que et diuen, ¿le han comunicado a usted el motivo de la detención? Sí. ¿Está usted conforme? No, però conoce los hechos por los cuales se les han detenido. Sí, això és exactament el mateix. Sé por qué me han detenido, lo cual no quiere decir que yo esté conforme con lo que me estáis indicando. Això és molt important. Però sí que és veritat que jo m'he trobat a vegades algun client, alguna amiga o algun amic que em diuen, pues, ¿qué hago? ¿Firmo o no firmo? Bueno, pues... Fecha, firma i no conforme. Ah. I listo,
1: sempre. Imagina't que sí, que estàs conforme. Doncs signa, no passa res.
3: Val.
1: Però si no tens clar aquell, en aquell moment, perquè no tens assessorament de la representació unitària, de la secció sindical, en aquell moment no hi ha algú, ningú, doncs firmes sí, sí, sempre la data i no conforme. Ja.
2: D'acord.
1: Però no és cap acte de... no és un acte de rebeldia ni...
2: No és, ni hi ha res amagat al darrere ni res implícit. És bo saber-ho, també.
0: Una pregunta, Daniel. La majoria... segons la teva experiència, perquè jo no em porto aquest tipus de procediments, però podries afirmar que molts d'aquests procediments, de molts d'aquests acomiadaments, no arribeu a judici i els acabeu pactant?
1: Bé, què passa aquí?
0: És que a mi em dona la sensació de que hi ha un percentatge bastant alt de pactes,
1: Ara, diré una qüestió tècnica, no? O teòrica o de filosofia del dret, no? El dret social és tuitiu. És a dir, què significa això? Que pretén arreglar o posar a dues persones que estan en una clara asimetria, empresa... això en la teoria, ja sabeu que
2: després tot es complica.
1: Empresa, treballador, treballadora, en una asimetria de poder, perquè el poder de direcció, el poder sancionador, ho té l'empresari, el treballador posa a disposició. Vale? El dret és intuitiu perquè protegeix els drets fonamentalment del treballador. Vale? L'empresari ha de complir una sèrie de qüestions i el treballador, quan no veu que no s'acompleixen, acudeix a inspecció de treball o a la jurisdicció social. Què passa aquí? Clar, si les coses estan mal fetes, o si al final es tracta d'un acomiadament que sí o sí acabarà, pues, s'acaba conciliant en els termes que haurien de ser els termes d'una sentència en l'àmbit del servei de mediació, arbitratge i conciliació. Clar. Per això són tan importants aquest àmbit de conciliació, i per això jo dic moltes vegades que la resta d'ordres de la jurisdicció s'han socialitzat en el sentit que s'han... ara tenim un masc, no? I la gent... és una revolució perquè encara no saben per on tomar.
2: Clar.
1: Quan des de l'ordre social portem, des de tota la vida, tenint aquest...
0: conciliant. Sí,
2: clar, que és una part és important.
1: Això significa que estalvies molts diners, no només a l'àmbit públic, no? Perquè un judici és molt car per l'àmbit públic.
2: Sí.
1: Funcionaris de la justícia, jutgessa, lletrat de l'administració de justícia, auxiliar... bueno, hi ha molta gent.
0: És un desplegament de recursos.
1: D'un judici. I si fas això, no només estalvies diners a
0: l'administració,
1: que seria secundari, sinó que estalvies molt patiment a les parts perquè acaben d'arribar a un acord i això ja és un èxit per les parts.
0: Perquè, a més, un judici per acomiadament aquí al Partit Judicial de Tarragona, hem de dir que a Vendrell no tenim jutjats de la jurisdicció social, no. És a dir, acabem sempre a Tarragona per competència de territori, que estem trigant any i mig, dos.
1: Sí, clar, ara mateix.
0: Clar, a tu et fan un acomiadament, t'acomiaden, no hi ha manera d'arribar a cap pacte, des de que s'interposa, es fa l'intent de conciliació, aquest intent de conciliació és frustrat, es presenta la demanda i en citen per a judici, potser han passat dos anys.
2: Clar, és molt de temps.
0: És molt de temps, i a vegades pues, sí que és veritat que, tenint en compte aquest factor, dius, bueno, pues, potser a vegades és millor pactar.
2: Sí.
1: No només això del temps. També hi ha la possibilitat, perquè aquí, sabeu, tenim dues parts, Tant l'empresari com els treballadors.
2: Sempre.
1: Fan una defensa dels seus drets. Vale? No, aquí no hi ha una part bona, part dolenta. Tenim dues parts que han tingut un conflicte
2: i
1: van arreglar-ho per una via. I la via de conciliació permet arreglar-ho d'una forma molt més econòmica que el judici, molt més econòmica, no només per l'àmbit públic, sinó també per les conseqüències, no? Si parlem, estem centrats molt en l'acomiadament disciplinari, no? Però també l'objectiu, si les sentències de nulitat, que aquell acomiadament té unes altres qüestions que estan relacionades amb els drets fonamentals, aquella sentència portarà no només la condemna en readmissió, sinó tot el salari de tramitació deixats de percebre pel treballador.
0: Això és un dineral.
2: Més són molts diners.
1: Una indemnització, per tant, si pots judicis. Llavors, clar, la conciliació és una eina fonamental en l'àmbit laboral.
3: Està clar,
1: jo
3: està
1: crec
3: clar.
1: Que s'acabarà convertint en una eina fonamental en la resta de...
2: En qualsevol.
1: En el civil i en el mercantil, no? Però...
2: és lògic, sí.
1: També ho dic perquè com que sóc mediador...
2: Sí. Però perquè estàs molt avançat i és el teu dia a dia, és lògic que sigui així.
0: És que els mediadors tenen una altra visió.
1: És veritat, és una altra visió
0: i és una altra vocació.
2: Sí. Està clar. Això, aquests acords poden arribar a ser, no? Suposo que econòmics, pactats en qualsevol tipus d'espècie, no sé com anomenar-ho.
0: Són econòmics.
1: Sí, no, però els acords poden ser de tota
0: manera. I poden ser de tota manera.
1: Perquè imagineu que és un comitè d'empresa que vol fer una reinterpretació d'un article perquè...
2: del comitè pel fiscal.
1: Els acords, què passa? Que aquests acords el que tenen és valor de cosa jutjada, vale? Valen igual que una sentència.
0: Com una sentència.
1: I tenen valor executiu, és a dir, si algú no vol complir-ho, té darrere el seu jutjat del social, bueno, ara mateix la secció de... o la plaça dins del jutjat d'instrucció de la secció social de Tarragona, en aquest cas, que farà complir aquell acord.
0: Sí.
1: O sigui que els acords no són paper mullat.
0: No,
2: són.
1: Vale? Són acords, són títols executius tota la seva
2: clar.
1: força.
2: També quan es pacta una reincorporació, no? Quan es dictamina que l'acomiadament ha sigut improcedent,
0: ha sigut nul,
2: fa que a seguida reincorpora aquest treballador, que també és un fet estrany, no? Després hi ha una sentència de 2 anys, per exemple, i 2 anys després has de reincorporar aquest treballador. Clar,
1: havent pagat salaris de tramitació, cotitzacions...
2: Imagina't.
1: No és la millor solució, no?
2: Ambient laboral, suposo, no? Que també, clar, és a dir, reincorporar una persona que ha tingut un conflicte jurídic, doncs jo crec que fa que l'ambient a la feina no sigui el més adient. També s'ha de dir, eh?
0: També s'ha de dir.
2: Però això aquí anava, és
0: però
2: a dir...
0: Però passa, eh?
2: I és així, eh? És a dir, si el jutgessa dictamina que hi ha...
0: que hi ha hagut una nul·litat...
2: S'ha de reincorporar.
0: S'ha de fer la readmissió, sí o sí.
2: I ja està, eh? I a partir d'aquí l'empresària
0: té un problema.
1: Clar, no, a partir d'aquí ja és molt més tècnic.
2: Clar.
1: Jo deixaria perquè és molt més tècnic
2: més
1: el tema de nul·litat.
2: Està clar, està
1: però
2: clar. Però
1: el que hem d'entendre és que es deriven 2 anys de conflicte, o sigui, un conflicte es podria arreglar en conciliació, es deriva en un conflicte, pot acabar 2 anys després d'una sentència que no s'hi
2: haurà. Per això, la prevenció sempre és el millor cas,
0: sí.
2: La informació, està ben informats.
1: Això no vol dir que una empresa o una empresària o la seva representació tingui absoluta certesa de que està fent el que toca.
0: Exacte.
1: I per aquesta qüestió la conciliació serveix per quan existeix possibilitat d'arribar a un acord i amb dues parts ho veuen. No, tampoc no pensem que la conciliació és una qüestió en la que el treballador o la treballadora va sempre a escurçar els termes per obtenir una resolució positiva. No, es tracta d'un moment en el que, si existeix la possibilitat de fer una conciliació i les parts ho volen, podran arribar-hi a aquesta conciliació. I si no, doncs hauran de seguir el següent pas, que serà la judicialització i anar al jutjat.
2: I anar al jutjat, finalment.
1: Vale?
2: Que esperem que no. Que tot es pugui arreglar abans, eh? Intueixo, encara que vosaltres treballeu, però...
1: Des del punt de vista deontològic, en l'àmbit de l'advocacia, nosaltres hem de recomanar sempre intentar arribar a un acord per la via de la conciliació.
2: Perfecte.
1: És un deure dels advocats i advocades intentar que aquesta solució derivi, es pugui, si es pot, no forçar.
2: No,
1: si hi ha possibilitat,
2: si és possibilitat de fer-ho.
1: Esgotar les vies de la conciliació.
2: Almenys l'oportunitat de poder fer-ho. Genial. Hem escarbat, res, jo ho sé, sóc molt conscient, només allò la crosteta inicial de lo que és el món laboral, que és amplíssim, com molts altres.
0: Almenys és molt interessant, el tornarem a convidar.
2: I tant, que vingui,
1: serà un plaer tornar-hi.
2: Fantàstic, que m'estigués en contacte amb la casa. Familiarment parlant. Gràcies per venir, Daniel, de veritat. Això, com deia la Janit, esperem en qualsevol altra secció. T'ho dic, són elles les que manen, la que decideixen. Per la meva part, encantadíssims que tornis a venir. Tu, o qualsevol especialista que ha anat passant per aquí, també s'ha de dir, eh? Jenny, gràcies, de veritat.
0: Gràcies a tu, Pere.
2: Fins ben aviat.
0: Fins aviat.
2: Adéu-siau.
0: Adéu.
4: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.

0: Sintonia de participació en aquesta estona final i aquests darrers 15 minuts que ens portaran això fins a les 12. 977-15-70-69, telèfon sempre de directe, aquest telèfon que ja està operatiu a disposar, 977-15-70-69, o podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101. Bon dia.
1: Bon dia, estimat.
0: Maria Dolors, què dius?
1: Oh, carinyo, què tal?
0: Com va això?
1: Molt bé. Com que ha hagut dos dies que no he pogut parlar amb tu, ahir perquè era... estava al carrer, no?
0: Ahir? Sí, ahir fèiem programa des de la Fira de Salut, sí.
1: Sí, i l'altre dia tampoc vaig poder jo, doncs pues, bueno, avui sí, eh?
0: Vinga, perfecte.
1: Per desitjar-te bon cap de setmana, sobretot.
0: Gràcies.
1: Sí. Mira, em poses el Miqui Núñez?
0: Sí.
1: Estàs en el meu cap.
0: Vinga, Miqui Núñez.
1: Sí.
0: Estàs al meu cap. Molt bé, doncs la busco de seguida.
1: Bueno, estimat, el dilluns farem cuina.
0: Vinga, exacte, sí, sempre sí. Dilluns amb el Badó, sí, tant.
1: I ja farem sorteig i tot.
0: Això mateix.
1: Molt bé, carinyo.
0: Molt bé.
1: Molt bon cap de setmana.
0: Gràcies, igualment.
1: I petonets i abraçades.
0: El mateix, el mateix.
1: Vale.
0: Bon cap de setmana. Adéu, Maria Dolors. Adéu,
1: gràcies. Adéu. Adéu.
0: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, carinyo.
0: Ei, Montserrat, què tal?
2: Hola.
0: Què dius, com estàs?
2: Bé.
0: Sí, tot bé?
2: Sí.
0: Bé, me n'alegro. I tu, com bé, estàs? També, la mar de bé,
2: em
0: sempre.
2: Em veig molt bé, però sí. Massa fosc.
0: Sí. Ja saps que tinc
2: que
0: tendències colors foscos, jo, no sé per què.
2: No sé per què?
0: Bueno, mira.
2: No sé per què vas tan fosc.
0: No sé, mira, de sempre, eh? Que ja ens reia, ja ho sento de fons que... res, home, res, que pregunti el que vulgui.
2: Molt bé. Renyen, eh?
0: Ja, per això ja ho sento, no? Cap problema, ja patiu, no patiu. Molt bé, doncs buscarem alguna cançó ben xula, si et sembla, val?
2: Vale, d'acord, carinyo.
0: Molt bé.
2: Un bon fi de setmana.
0: Gràcies, igualment.
2: Vale,
0: adéu. Doncs va, ja tenim això, aquestes primeres dues trucades, peticions musicals i dedicatòries, que ho farem de seguida. Mentrestant, recordant això, aquests punts de contacte, 977-15-70-69, missatge de WhatsApp 686-101-101. I anem cap a aquesta... primera cançó que ens demanava la Maria Dolors, el gran Miqui Núñez. Dins el meu cap.

0: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: I aquesta parla amb Montserrat, que sé que li agrada, us agrada molta part de l'audiència. És que justament ha coincidit que ara el mes de juny, ho haureu sentit, doncs hi haurà la visita del papa Lleó, que ve a Barcelona i aquestes coses. I de fet, bé, amb una missa que crec que es farà a l'Estadi Olímpic, es tornarà a cantar en directe aquesta cançó que sona, aquesta cançó de Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat, així que es cantarà en català davant del papa Lleó. Així que, bé, això, com que sé que li agrada la Montserrat i a tots plegats, aquí està.

0: Escoltes Ràdio al Vendrell.
1: Tu fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt.
2: I aquesta és una de les darreres cançons d'en Joan Dausà, amb aquesta sonoritat tan especial. La cançó que ja mica en mica ens perfila a la recta final de programa, i de fet serà ja la cançó que ens ajudarà a acomiadar-nos, a desitjar-vos un molt bon cap de setmana i a donar-vos les gràcies per ser-hi i per compartir tota aquesta estona. Dilluns, a partir de les 9, més ràdio, més calaixera i més ganes d'això, d'estar amb vosaltres. Que tingueu bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus. I Junts i els comuns demanaran responsabilitats polítiques si no els convencen les explicacions del govern respecte a la presumpta infiltració de dues agents de Mossos d'Esquadra de Paisà en una assemblea de 200. Andrés García Berrio és diputat dels comuns.
6: Ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem, diguem, un problema perquè no estan podent garantir que el dret de reunió i associació es pot exercir de manera plena en aquest país.
5: Els sindicats convocants de la vaga d'educació reuneixen avui amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i la CUP al Parlament amb aquesta qüestió sobre la taula i la petició de reobertura de les negociacions. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de Paisà en 14 centres de Catalunya. I els ramaders del sud del Solsonès estan preocupats per tres possibles atacs de llop a ramats d'ovelles en els darrers mesos. Dos han estat a la Molsona i un altre a Vallmanya de Pinós. Serien els primers atacs al Solsonès des de l'any 2019, quan un d'aquests animals va matar tres ovelles a Odèn. I Metges de Catalunya ha convocat una nova jornada de vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà l'onzena jornada d'aturada des del mes d'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi de les guàrdies de 24 hores. I en mobilitat, situació normalitzada a la majoria de vies catalanes. Només un accident a la C15 a Font-rubí, direcció Igualada, deixa ara un carril tallat per la retirada del vehicle accidentat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, la una us parla Maria Lara. L'aeroport de Sabadell és l'escenari avui i demà d'una nova campanya de vols parabòlics a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya per testar dos projectes internacionals de recerca. Per saber-ne més detalls, connectem ara amb el nostre company Pere Gallifa de Ràdio Sabadell. Bon dia.
4: Hola, bon dia. L'objectiu és experimentar amb la microgravetat i extreure conclusions sobre com afecta la salut i el cervell en llargues exposicions de cara a futures expedicions que es poden fer a la Lluna o a Mart. En total es faran 6 vols acrobàtics amb un avió Pitch de l'Aeroclub de Sabadell, durant els quals es practicaran unes 15 paràboles de vol. Cada paràbola permetrà experimentar dins de la cabina de l'avió entre 8 i 10 segons de microgravetat. Més enllà, però, d'aquest vessant científic, la campanya també té com a objectiu fomentar les vocacions STEAM i la perspectiva de gènere en el sector aeroespacial, ja que totes les participants són dones científiques del projecte Hipàtia.
3: Gràcies, Pere. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I en mobilitat, ara estarà el descarrilament d'un tren de mercaderies obligat a interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat Autònoma de Barcelona i Martorell. Segons ha informat Adif, s'han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi i no hi ha ferits. A banda, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta precisament a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hi hagi tornat la normalitat i el servei afectat continua estant afectat, volíem dir, per retards i trams de velocitat reduïda. I els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'han declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'OMS també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals. I els ramaders del sud del Solsonès estan preocupats per 3 possibles atacs de llop a ramats d'ovelles en els darrers mesos. 2 han estat a la Molsona i un altre a Vallmanya de Pinós. Serien els primers atacs al Solsonès des de l'any 2019.
2: Notícies en xarxa.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: escoltes Ràdio El Vendrell. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
1: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: Bona tarda, sigueu molt benvinguts a les notícies de la ràdio del divendres dia 8 de maig de 2026. Possibles gràcies al Joan Márquez a les vies de so, als tècnics i redactors de la casa, que se n'han fet un fart, al Jordi Graell, que ens ha de fer la crònica de l'esport, i al final, si tot va bé, al Marc Roderó amb la previsió meteorològica. Tot plegat, conduït per un servidor, Llorenç Avinyó.
4: Sumari de titulars.
3: Parlarem d'entrada de persones sense llar, perquè la unitat de mediació del Vendrell redobla els seus esforços per atendre aquestes persones i evitar conflictes. Després parlarem de gent gran, perquè l'Ajuntament ha publicat una guia de recursos i serveis per a les persones de més edat del Vendrell. Mirarem cap al Montmell, perquè l'Associació de Veïns del Mirador ha denunciat davant el síndic de Greuges allò que consideren discriminació per part de l'Ajuntament. Després de la jornada Let's Clean Europe, que a 300 alumnes de tercer d'ESO del Vendrell han fet aquest matí.

0: tant netejant l'entorn natural. I finalment ens referirem a la presentació d'una nova ordenança que ha de servir per agilitar tràmits municipals.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La policia local del Vendrell treballa per minimitzar les queixes que de vegades poden provocar algunes persones que viuen al carrer. La seva unitat de mediació destaca que la seva actuació es reparteix en dos grans àmbits: la dels casos de persones sense llar amb una certa xarxa al darrere, que s'acostumen a solucionar de manera ràpida, i la de les persones amb patologies mentals i que no tenen suports. És un cas, són casos més complexes de resoldre, atès que la majoria de vegades requereix fins i tot un procés judicial que es pot allargar més d'un any. Per tot plegat, consideren essencial que el Vendrell disposi d'un centre d'atenció comarcal de pacients amb trastorns mentals. És una informació de Lolo García, dins la qual escoltarem l'agent de la policia local, Jordi Jiménez.
2: En els seus patrullatges habituals, els agents de la policia local del Vendrell sovint han de lidiar amb les queixes provocades de vegades per persones que viuen al carrer i presenten patologies mentals. Es tracta d'una problemàtica recurrent que, al contrari del que succeeix amb el sense llar amb xarxa social o familiar, acostuma a allargar-se en requerir d'una intervenció judicial, un procés que pot oscil·lar entre els 8 i 12 mesos.
3: Aquí ja tenim que anar a fer accions al jutjat, demanar unes mesures de suport a aquesta persona. S'han de fundamentar molt bé, o sigui, amb la qual cosa, jo entenc a la gent el neguit, no?, que genera tindre una persona amb patologia mental, que crida, que fa coses i que molesta, però nosaltres, per fer aquest informe al jutjat, que tenim només una ocasió per fer-lo, ha d'estar molt fundamentat, o sigui, moltes intervencions, moltes problemàtiques.
2: La unitat de mediació del Vendrell treballa de manera consensuada amb serveis socials per donar sortida a problemàtiques sovint vinculades a patologies mentals, una realitat a l'alça que precisa de solucions troncals.
3: Des d'aquí demanaríem que el Baix Penedès hauria de tindre ja un lloc de referència per tractar aquests malalts mentals, un lloc així estil Pere Mata, o estil un lloc que puguem tindre de referència que el Baix Penedès, perquè cada cop n'hi ha més casos de malalties mentals i cada cop hi ha més casos que ens trobem més gent d'aquesta al carrer.
2: Recentment, la policia local del Vendrell ha pogut solucionar el cas d'un sense llar que, a l'entorn de la Via dels Països Catalans, havia generat nombroses queixes entre els veïns de la zona. Una problemàtica resolta de manera gairebé exprés, malgrat no tractar-se de la tònica habitual, atès que en darrera instància, i mentre no hi hagi una resolució judicial, sempre persisteix a la voluntat de la persona afectada, encara que pateixi d'algun trastorn mental.
0: I parlem ara de gent gran, perquè l'Ajuntament ha publicat la guia de recursos i serveis per a la gent gran del municipi. L'objectiu d'aquest document és mantenir informada la població de més edat perquè tingui a l'abast els recursos que el Vendrell ofereix per gaudir d'una bona qualitat de vida. Aquí escoltarem la regidora de Serveis Socials, Montse Martín. L'Ajuntament del Vendrell ha publicat la guia de recursos i serveis per a la gent gran. És una iniciativa de la Regidoria de Serveis Socials que té l'objectiu de facilitar a la gent de més edat del municipi informació útil per a la seva vida quotidiana, en àmbits diversos, des de la participació social fins als recursos sanitaris.
4: Un recull d'informació útil sobre la participació social, la promoció de l'envelliment actiu i els serveis socials bàsics. També habitatge, casals de gent gran, atenció a la dependència, persones amb discapacitat, transport. I consta un apartat d'avantatges, ajuts i bonificacions, entre d'altres. Al final de la guia hi ha un apartat de punts d'informació i adreces d'interès, per tal que es pugui accedir amb facilitat a les adreces i als telèfons corresponents.
0: La regidoria ha editat 500 exemplars en paper que es troben als esplais de gent gran, a les dependències municipals i també als serveis sanitaris. Però tanmateix es pot consultar a la pàgina web municipal. Mirem mapa ara cap a l'interior de la comarca perquè l'associació de veïns El Mirador Endavant del municipi del Montmell ha denunciat davant el síndic de Greuges allò que consideren discriminació per part de l'Ajuntament. Consideren que per raons polítiques el govern local està vulnerant els seus drets com a entitat, vetant-los l'ús d'un espai i no assignant-los cap subvenció. O una subvenció. L'alcalde de la localitat nega les acusacions. Tot això ens explica en aquesta informació Sílvia Martínez i aquí escoltarem Francisco Carballo i Victoria Tondo de l'Associació de Veïns El Mirador del Penedès Endavant.
5: L'Associació de Veïns El Mirador del Penedès Endavant es va crear el novembre del 2024 amb la voluntat d'atendre les necessitats de l'urbanització i oferir diferents activitats socials. La Junta lamenta que des d'aleshores han demanat poder disposar d'un espai en un equipament municipal que es troba tot just al Mirador, però que el govern local els ha denegat aquesta sol·licitud de forma reiterada. Tampoc han rebut, diuen, la subvenció que els correspondria.
6: Hemos visto que por parte del ayuntamiento pues se nos deniega todo, nos discrimina en todo con otras asociaciones, no tenemos espacio, no tenemos subvenciones, no tenemos nada, pedimos para cualquier cosa y nos lo deniegan. Entonces no nos ponen ni en la página web del ayuntamiento como asociación, ni nos ponen en los presupuestos generales de 2026 para subvencionarnos, como a otras organizaciones. Entonces vemos que es una discriminación total hacia nuestra asociación. Y nos pide que hagamos un programa de todas las actividades que vamos a hacer, se lo hacemos y nos lo sigue denegando. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola.
7: Nosaltres no volem treure espai a cap altra entitat, sinó que volem col·laborar. Però se'ns està posant molt difícil perquè no se'ns deixa espai, no podem fer activitats, no podem atendre com correspon als socis o la gent interessada en fer-se sòcia, i hem de donar les gràcies al bar-restaurant del Mirador que ens cedeixa l'espai, cosa que l'Ajuntament no ho està fent.
5: Atribueixen aquesta situació a un recel polític per part de l'alcalde i el seu equip.
7: Pensem que és un tema polític perquè hi ha gent de la junta directiva que anaven en altres llistes electorals diferents a l'alcalde i per aquesta raó se'ns està discriminant en el tema dels espais. Gairebé en totes les entitats hi ha algun representant que anava amb les llistes electorals i no passa absolutament res. La nostra tasca és vetllar pel benestar dels veïns del nostre municipi i en el nostre cas del Mirador del Penedès. És igual en quina entitat estem. La qüestió és col·laborar i buscar això, no? Que tothom tingui una bona qualitat de vida en el nostre municipi.
6: Esto ya ha sido la desesperación total, pues de que no tengamos represalias ni de ninguna clase por parte del ayuntamiento ni del señor alcalde a ninguno de los componentes de la Junta.
5: La Junta de l'Associació de Veïns ha decidit portar el cas al síndic de Greuges per considerar que se'ls està discriminant. De la seva banda, l'alcalde del Montmell, José María Roldán, nega les acusacions i explica que es va oferir a l'associació un despatx al nucli de la Juncosa. Alega que l'Ajuntament no pot cedir un espai fix a l'equipament sol·licitat perquè ja està ple amb altres entitats, però que poden demanar celebrar alguna activitat de forma puntual.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: Presents alumnes de tercer d'ESO del Vendrell han participat avui divendres al matí a la jornada Let's Clean Up. Es tracta d'una activitat ambiental per recollir residus de la natura i conscienciar sobre la seva contaminació. Els hem acompanyat i en aquest reportatge Sílvia Martínez parla amb diversos professors i alumnes de tercer d'ESO que han pres part a la jornada.
5: Els joves de tercer d'ESO de l'Institut Escola Comarruga surten a fer una ruta que els portarà per la Via Augusta, el Camí Ral i la Torre del Cintoi. Uns 3 quilòmetres i mig en què aniran recollint residus que es trobin al seu pas.
8: Avui hem vingut a fer una activitat fora de l'aula. Hem vingut a recollir la basura, que em sembla bastant positiu fer-ho, perquè així veiem l'entorn nostre i ajudem al medi ambient a ser més nets, a ajudar a treure la brutícia, que els animals no pateixin i intenta col·laborar tot, sigui tot nosaltres i instituts, i penso que és, està bé.
9: Està bé que ens conscienciem d'això i que tinguem com la consciència de que està, l'entorn està brut i que pues, podem canviar-ho si pues, fem petites accions com llançar les coses a la brossa, i que fent això pues, també veiem tota la brutícia que hi ha i podem fer una petita ajuda a que hi hagi menys, reduir-la i que estigui millor l'entorn, més bonic.
5: Let's Clean Up és un projecte que està coordinat pel Pla Educatiu d'Entorn i que s'emmarca en el programa Cuidem el Vendrell, de serveis comunitaris. Tot i que al principi hi ha un cert recel, la majoria de l'alumnat s'acaba implicant i entenent la importància d'aquestes accions.
10: Si li dius a qualsevol adolescent haver d'anar a netejar una zona d'entrada, doncs no li fa gràcia, no? Però després, mirant-ho una miqueta més en perspectiva, crec que és un projecte interessant, que a ells també els hi pot semblar interessant, doncs, per agafar consciència, ser més conscients, doncs, que la sostenibilitat és important, que els espais han d'estar ben cuidats perquè tothom en puguin gaudir.
8: Al principi no tenia masses ganes, però al veure que es recull basura i ajudar a que tot això millori, pues, m'ho he repensat i he dit que sí, que ajudo bastant. I mentre ajudem els altres a que tot no hi hagin perills i tot això, sí, ajudo.
5: El projecte va més enllà i inclou una recollida d'opinions i propostes sobre els camins i la mobilitat. A banda, els itineraris permeten treballar aspectes de la història i el patrimoni. Aquest any, amb una aproximació a les torres de Guaita, del Botafoc, el Puig i el Cintoi, que permeten descobrir als alumnes quina era la seva funció.
10: Aporten, evidentment, competències que van més enllà d'un temari, no? Vull dir, sempre que es pot sortir de l'aula, penso que és una cosa positiva per aprendre, doncs, en un altre entorn, perquè al final, en el nostre dia a dia, no vivim tancats en una aula, sinó que vivim en el nostre territori, i conèixer aquest territori fa que siguem persones més integrades al lloc on vivim i que l'estimem més, també, i que tinguem més ganes de preservar-lo.
5: Aquest divendres també han sortit a realitzar la mateixa activitat l'alumnat de l'Institut Mediterrània, que han centrat la neteja als boscos de l'Oasis, els del Col·legi Carmelites, que ho han fet al camí del cementiri, i els dels instituts Andreu Nin i Baix Penedès, al camí de Roda i a Mas d'en Gual.
0: El Gremi de la Construcció del Baix Penedès fa temps que demana agilitar els tràmits urbanístics i l'obtenció de llicències d'obres. L'Ajuntament va aprovar el passat mes de febrer una nova ordenança que ha de servir per simplificar aquestes gestions. Avui s'ha presentat a la gestora de gremis del Baix Penedès, junt amb un web municipal que ha d'ajudar a clarificar-ne els detalls. Ens ho explica Marc Guitart, i aquí escoltarem el regidor d'Urbanisme, Jerónimo Merino, i també Alfons Gaya, president del Gremi de la Construcció del Baix Penedès.
11: La nova ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en l'edificació, la Urpime, aporta diferents canvis en els procediments per demanar llicències d'obres, especialment pel que fa a les reformes i les obres menors. L'objectiu és simplificar els tràmits urbanístics per reduir la càrrega burocràtica que hi ha actualment i que dilata molt tots els processos. La nova normativa s'acompanya d'una pàgina web que ha de servir per clarificar els procediments entre els professionals.
12: És una nova web que nos va a servir para todo tipo de procedimiento. Es una web que clarifica los procedimientos, que aporta seguridad jurídica y que ayuda a gestionar, sobre todo, las obras por comunicación, que son las obras más típicas que suelen hacer el ciudadano en su hogar, en su domicilio, pequeñas reformas, etc.
11: Des del consistori destaquen que la nova Urpime actualitza els procediments municipals en matèria d'edificació i urbanisme, adaptant-los a la normativa catalana vigent, alhora que aposta per la tramitació electrònica. Uns canvis que han de donar resposta a les demandes del sector per agilitzar aquests tràmits.
13: El més urgent que tenim des del gremi, bueno, tots els empresaris del gremi, és l'agilitat amb les llicències d'obres, perquè en aquests moments estem entre un any i mig, dos, i esperem que a reduir-ho el màxim possible.
12: Tenemos un tapón tanto en las obras menores como en las obras mayores, por así decirlo. Lo que ocurre es que las obras por comunicación, que llamamos, que son las obras menores, las obras típicas de reformar la cocina, el baño, estas obras sí que desde hace un tiempo, desde que nuestro vecino nos comunica que quiere hacer esa obra, al día siguiente ya la puede ejecutar. Pero todo esto hay que clarificarlo.
11: Segons Merino, l'objectiu de la nova ordenança és que tant els veïns com els professionals trobin a l'administració un interlocutor més clar, digital i eficient.
0: Una mica de crònica d'actuació policial. Els Mossos van detenir dilluns passat un home al barri de Sant Salvador per un presumpte delicte de tinença il·legal d'armes al seu municipi. Cap a les 9 del matí, la policia va ser alertada pel veïnat perquè escoltaven forts sorolls a l'interior d'un pis. Quan els agents hi van arribar, van comprovar que l'home, de 54 anys, tenia a casa una arma curta i munició sense disposar de la llicència reglamentària. Va ser detingut i va passar a disposició judicial dimarts d'aquesta setmana. Més, els Mossos d'Esquadra han interceptat aquest dijous de matinada un home de 29 anys i una dona de 21 que circulaven per l'autopista AP7 en un vehicle carregat amb 30 quilos de xis. L'actuació s'emmarca dins el dispositiu i un campai pista desplegat pels Mossos per reforçar la vigilància a les principals vies ràpides. Tot va començar quan una patrulla de paisà va detectar dos vehicles a gran velocitat en sentit nord de l'AP7. Segons els agents, els cotxes es movien de manera coordinada i fins i tot intercanviaven posicions mentre avançaven. Davant les sospites que poguessin estar vinculats amb tràfic de drogues, els agents van alertar la sala de comandament regional i es va activar un dispositiu conjunt amb patrulles del Vendrell. Un dels vehicles va ser aturat al primer punt quilomètric 209 de l'autopista. Tot identificant-ne els ocupants i escorcollar el cotxe, els Mossos no hi van trobar cap substància il·legal. Pocs minuts després, però, els agents van aconseguir interceptar el segon vehicle a la sortida de AP7, a l'alçada de Vilafranca del Penedès, al Malater, i van trobar tres bosses amb 60 paquets de matèria vegetal premsada, presumptament haixís. La droga confiscada pesava gairebé 30 quilos i tindria un valor al mercat il·legal de 60.000 euros. Els dos detinguts passaran a les pròximes hores a disposició judicial per al jutjat d'instrucció de Vilafranca. Important. Aquest divendres 8 de maig finalitza la gratuïtat del servei de Rodalies que es va impulsar a finals del mes de gener arran de l'accident mortal de Gelida i la posterior revisió de tota la xarxa ferroviària. Durant més de 3 mesos s'ha pogut circular de forma gratuïta per les diferents línies de Rodalies mentre s'anava restituint periòdicament tot el sistema. A partir de demà dissabte ja s'apliquen les tarifes estipulades. Des de la plataforma Dignitat a les Vies, però han criticat que ja es retiri la gratuïtat perquè apunten que el servei encara pateix incidències constants i, sobretot, allargament dels temps dels trajectes ferroviaris.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: I una cosa més, el Museu Pau Casals celebra demà dissabte el Dia d'Europa. És una jornada dedicada a refermar el compromís europeu i els valors de la pau i també de la democràcia. A 4:45 de la tarda tindrà lloc una conversa oberta al públic a la sala polivalent del Museu de Sant Salvador, a la que participaran Bodil Valero, Oliver Penya, Dolors Camats i Pau Solanilla, tots vinculats a diferents institucions europees. A les 6 de la tarda, a la sala de música del museu, concert a càrrec del trio Fòrum Vazetifé, que interpretarà composicions de Pau Casals i Robert Gerhard, entre d'altres compositors europeus, units pel fet que tots ells van haver de patir l'exili. I per acabar, la sala polivalent del museu presenta una exposició sobre veus silenciades, una exposició que porta per títol Música prohibida, trajectòria de dones obstaculitzades. És una mostra dedicada a músics i músiques perseguits pels règims totalitaris del segle XX a Europa. Aquesta activitat, que ja fa anys que es realitza al Museu Pau Casals de Sant Salvador compta amb el suport de l'Oficina de la Comissió Europea i de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. I una cosa més perquè vagin anotant a la seva agenda. El diumenge, dia 17 de maig, torna la Transhumant a la Bisbal del Penedès. És una passejada pels camins de l'interior de la comarca seguint les rutes dels antics pastors. L'activitat té un afegit al tast de productes i elaboracions de la gastronomia local. Es plantegen dues rutes, una de 15 quilòmetres i l'altra de 19. Totes dues en parada amb els arboners per esmorzar. I el dinar, al final del recorregut, és optatiu. La sortida i arribada de totes dues rutes és des del nucli antic de la Bisbal. I les inscripcions, per a aquells que hi vulguin participar, diumenge 17 de maig, es poden formalitzar a través del web de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès. I ara sí, és divendres, som a les portes del cap de setmana i, per tant, aquest és un bon moment per conèixer l'actualitat i també l'agenda esportiva que arriba a les notícies de la mà del Jordi Grany.
14: Hola, bon dia. És divendres i, per tant, toca fer la prèvia esportiva al cap de setmana. En hoquei patins, el Club d'Esports Vendrell rep l'Sporting Alcoi Aero amb el pavelló Quim Tomàs aquest diumenge a les 4:10 de la tarda, en un horari unificat, en tractar-se de la penúltima jornada de l'hoquei Lliga Plata. Els jugadors de Toni Porta ja no tenen opcions de lluitar pel playoff d'ascens, però intentaran compensar l'afició a l'últim partit com a locals de la temporada després de dues derrotes consecutives a casa. Davant, en canvi, tindran un conjunt alacantí que es torna només dos punts al descens i, per tant, necessita puntuar com sigui per no haver de patir fins a l'última jornada. A més, serà un duel especial per a Pere Marc Canyelles i els germans Portela. El partit es podrà seguir, com sempre, en directe a Ràdio Televisió al Vendrell a partir de les 4 de la tarda, moment on arrencarà la prèvia amb la narració de Jordi Graell i els comentaris de Maura Santó. Escoltar el míster Toni Porta.
15: L'últim partit a casa, si podem donar una alegria a l'afició, perquè l'últim partit no va poder ser. La veritat és que bueno, intentarem competir el més honestament possible. És l'últim partit de l'Aldo, que també volem acomiadar com toca i com es mereix. I bé, un partit, l'últim a casa, quedarà l'última sortida per la Palafrugell. Estem acabant la temporada i intentarem acabar el millor possible.
14: En futbol, el Club d'Esports Vendrell rep el Salou B aquest dissabte, 2:45 de la tarda, el Josep Bové. Ja sense opcions d'ascens, els jugadors de l'Exujo volen almenys intentar acabar entre els 5 primers i per aconseguir-ho han de guanyar els dos partits que queden. Davant tindrà l'equip que està ara mateix en descens i que està obligat a guanyar per sortir-ne. Així que els rojinegres, com va passar contra el Sant Salvador, intentaran jugar amb els seus nervis per emportar-se l'últim partit de casa de la temporada. En bàsquet, l'Aire Vendrell masculí rep el Club Bàsquet Vallvei aquest divendres a les 9 de la nit a Coma-ruga. Després de certificar matemàticament la permanència, els jugadors de Jordi Nieto volen acabar la lliga de la millor manera possible i intentaran donar una última alegria a l'afició en aquest derbi comarcal, on els visitants, ja descendits, volen donar una altra sorpresa després d'imposar-se amb contundència l'última jornada contra el Medivaix Gavà. Pel que fa a l'Aire Vendrell femení, les jugadores de José Antonio Ramírez reben el Xamba Salut d'Antal Penedès Vilafranca aquest dissabte a 1:45 de la tarda com a Ruga. Un derbi penedesenc que, a més, es troba marcat en una jornada on s'enfronten els 6 primers entre ells, així que aconseguir la quarta victòria consecutiva per matir les taronges arriba a l'última jornada amb moltes opcions d'acabar en el podi de la Lliga. En embol, el Vendrell Recer Tècnic rep l'embol Guerra B aquest dissabte a 2:45 del vespre al Pavelló Municipal. Després de la dura derrota a Gavà, els jugadors de David Castanyo intentaran refer-se i tancar la temporada a casa a una victòria contra un equip que necessita guanyar per intentar esgotar les seves opcions d'ascens. Pel que fa al Vendrell Evolution Time, les jugadores d'Indalessi Grau i Josep Anton Merlès visiten la pista del Club Embol Sant Esteve Sarrovires B aquest dissabte a les 9 de la nit. Les vendrellenques arrenquen les eliminatòries de la Copa Federació amb l'objectiu d'intentar arribar al més lluny possible. Els vuitens s'enfrontaran contra un equip que també ha fet una fase prèvia irregular, sumant només una victòria, així que de nou es preveu un partit igualat per passar de ronda. Finalment, el Club Futbol Sala Vendrell visita la pista del Calamar Estora d'Embarra aquest diumenge a les 8 del vespre. Els jugadors de Miquel Malo es desplacen a Segur amb l'objectiu d'aconseguir la victòria definitiva per assegurar la permanència i, de retruc, prendre's la revenja del partit de la primera volta, on acabaven perdent aquest derbi encobert contra el Platense. Pel que fa a l'Espai Silira Vendrellenca, visita la pista de l'Olímpic Pira aquest diumenge a les 7 de la tarda. Després de la golejada en el derbi, l'Spicy afronta un desplaçament complicat contra un equip que ja va ser capaç d'esgarpar un empat en el duel de la primera volta. De fet, els vendrellencs podrien sortir a jugar ja sense opcions d'ascens si l'Altafulla guanya dissabte, però tot i així volen aconseguir una victòria de prestigi.
16: El temps amb Marc Rodero.
0: Doncs la inestabilitat segueix sent la notícia quan arriba el cap de setmana arreu de Catalunya, fins i tot al Baix Penedès, sobretot mirant a la jornada de demà dissabte, que és allò que tenim, aquelles temperatures retingudes i la possibilitat de pluja. Però tot això ens ho va confirmar el nostre meteoròleg Marc. Bona tarda.
17: Molt bona tarda, Llorenç. Bona tarda a tothom.
0: Bueno, no només no acaba de fer net, sinó que segurament anirem a més, no?
17: Sí, correcte. Podríem dir que és un maig que marceja moltíssim, perquè sí que és cert que la dita ja ho diu, que pel maig cada dia un raig, i de moment s'ha de mantenir en aquesta línia. Avui, notable variabilitat, si bé que els ruixats que esperem que es puguin reproduir durant aquesta tarda quedaran situats cap a l'interior, per tant, difícilment arribaran a la mateixa línia de la costa. Temperatures clarament contingudes per l'època de l'any. Però demà ens arriba el plat fort. De fet, tenim una cosa que anomenem bloqueig, i tenim un anticicló situat cap a la zona dels Balcans, l'altre situat cap a la zona de l'Atlàntic, i entremig tenim aquesta borrasca situada davant les costes de Portugal que ens va enviant fronts i ens va enviant línies d'inestabilitat. I sembla que demà té ganes d'enviar-nos una que descombra el país de sud a nord, amb aire càlid procedent de la Mediterrània al davant i amb aire fred a les capes altes. Per tant, tot plegat ens fa pensar que a partir de demà, creiem que aproximadament a partir de les 12 a la 1, iniciaríem aquesta precipitació que ens avançaria de sud cap a nord i que es mantindria ben bé durant bona part del migdia, la tarda i fins aproximadament, amb els mapes a dia d'avui, a les 9-10 de la nit. A partir de llavors sembla que tindria tendència a retirar-se, però majoritàriament demà bona part de la tarda vindrà dominat per la precipitació. No esperem unes quantitats destacables de pluja, potser entre 5 i 15 litres d'aigua per metre quadrat, però amb aquest aire fred per dalt i amb aquest aire humit per sota, no descartem que de forma puntual es pugui reproduir alguna tempesta que bàsicament quedaria cap a l'interior. Per tant, demà un dia gris, tapat i amb precipitació, que a dia d'avui el timing sembla que seria entre les 12:01 fins les 9-10 de la nit. Per tant, majoritàriament bona part de la tarda. Diumenge, en canvi, un dia radicalment diferent. S'allunya aquesta pertorbació i, per tant, diumenge tindrem un dia molt més tranquil, estable, amb més estrons de sol i amb temperatures un pèl més altes. Tot i així, es mantindran força frenades per l'època de l'any.
0: Doncs vinga, que tinguis un bon cap de setmana i dissabte a la tarda per aigües.
17: Vinga, malauradament, però sí, tindrem aigua.
0: Adéu-siau. Que plogui, adéu-siau. Que consti que els hem avisat. Si després els agafa la pluja, no serà perquè els informatius de ràdio al Vendrell no els hagin posat al corrent. Esperem que d'això i d'unes quantes coses més arriba el cap de setmana. Gràcies per la seva confiança i companyia al llarg d'aquests últims dies, de sempre. I els esperem en pròximes edicions de les notícies. Això és tot. Bona tarda.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
2: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Esquerra, la CUP i els comuns demanen al cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i Educació. Així de contundents s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
4: És evident que s'han de prendre decisions. I avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
5: El director de la policia ha de dimitir, de forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
2: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en depèn als pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
6: Mentrestant, el vaixell on viatgen 5 catalans arribarà diumenge a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats fins a Madrid, on hauran de fer quarantena obligatòria.
2: S'acaba la gratuïtat del servei ferroviari de Catalunya.
6: Avui és el darrer dia en què els serveis de rodalies i mitjana a distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, fet pel qual no tothom n'és conscient.
7: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
8: Me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma, sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
9: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
2: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
6: És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participaran 6 científiques del projecte Hipàtia.
2: En Cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
6: El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury fins a 202 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents.
2: Als esports, Joan Barberà s'acosta al Barça-Madrid més que un clàssic per ser campió de Lliga.
10: Els blaugrana reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la pica baralla entre 2 futbolistes que seran sancionats si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se.
2: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van trenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Terrabastall polític per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. Esquerra, els comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. A més, tant aquests 3 grups com Junts i els comuns exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
4: És evident que s'han de prendre decisions. I avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
5: El director de la policia ha de dimitir. De forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
13: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
12: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
14: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca en aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
12: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
2: Els sindicats convocants de les vagues educatives dels propers dies s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, el dia de l'aturada, a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho, Mont.
12: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Montbrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
15: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
12: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, es van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
2: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, que ha estat aquest matí en una entrevista a la xarxa. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als instituts.
16: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
6: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura, més enllà del que es diu als mitjans.
3: Notícies en xarxa.
2: L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una dona neerlandesa víctima mortal de l'antivirus. Mentrestant, el vaixell on viatgen 5 catalans arribarà diumenge a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats fins a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. Quan arribin al port, els 14 espanyols que van a bord hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de la capital espanyola. Si no accepten fer-la, tot i que sembla que sí que ho faran, s'activaria un imperatiu jurídic legal en què treballa el Ministeri de Sanitat perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Un procés del tot normal i lògic, com ha apuntat a BTV l'epidemiòleg Antoni Trilla, que ha volgut deixar molt clar que aquest brot no té res a veure amb el del coronavirus.
18: Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen malaltia, amb el que estem vivint en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta, i com heu comentat molt bé, malauradament nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts, i ens sembla que en aquest cas està passant això també, bàsicament. No?
17: Mentrestant, l'OMS ha confirmat que l'hostessa de la línia aèria KLM no té el virus. La treballadora està hospitalitzada a Amsterdam després d'haver estat en contacte amb una dona neerlandesa de 69 anys que va morir a causa del virus.
2: Passen 10 minuts de les dues. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constatar el grau de coneixement de la mesura. Anna Ruiz, bon dia.
19: Hola, Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
7: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
8: Jo entro a les 10, salgo a les 7 de la tarda de mi casa per llegar puntual i me parece que hasta que la freqüència no sea la misma... Sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
9: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
19: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
20: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Però considerem que quan el servei és de qualitat... el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
19: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
2: Doncs justament avui el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 entre Cerdanyola Universitat i Martorell.
21: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
2: De la terra al cel i gairebé a l'espai, l'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat de Londres, on hi participen 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
22: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
23: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten dos rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, i hem dit l'acrònim és NELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
22: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
24: La xarxa de comunicació local.

0: Trio Comerç Just. I tu què tries? Visita jotrio.cat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Prop de 600 alumnes d'una vintena d'instituts de Catalunya han commemorat avui el Dia d'Europa. Ha estat en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. La commemoració s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte europeu entre el jovent amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
4: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
3: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
2: La cultura europea és justament el que promociona aquests dies al Japó de la mà d'un grup d'estudiants catalans. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus d'aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
5: Durant dues setmanes compartiran convivència i activitats culturals, a més d'experiències educatives, amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
6: És doble. Per una banda, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
5: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
2: L'actualitat local de la jornada ens porta avui també fins a Olot, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants de la capital de la Garrotxa assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com una activitat d'oci, donant-li un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
7: Defineix un perfil de client híbrid, que compra tant per internet com el comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 enquestats i també quines demandes tenen.
8: Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança, eh? Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres trens, diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
7: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
2: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització del col·lectiu des de l'octubre.
9: El sindicat recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia. Equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
2: A les 7 d'aquesta tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el 9 de juny.
9: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta tarda a les 7 i fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla. Acollirà 40.000 persones a l'estadi.
2: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury a la plaça de les Glòries, a Ildefons Cerdà Universitat i a l'emprenedoria al districte 22 Arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 més d'emergents. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 Arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
11: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
10: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat. Tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
2: Això a Barcelona, en el futur, de moment, el que és ja present, falta poques hores, és el Temps de Flors de Girona, que es prepara per a la 71a edició. Arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. Girona FM, Pau Villafany.
12: La mostra floral s'estendrà del 9 al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els 4 ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Per evitar massificacions, el consistori ha redissenyat els recorreguts i habilitarà els ponts en diferents sentits. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de Girona.
13: Doncs Temps de Flors aprontem doncs, això, no? El que veus avui amb moltíssims doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos doncs, cuinant-se i celebrant doncs, aquest any doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari de del naixement de Pau Casals, els barris doncs, arribant a Pau Casals, els 4 ponts doncs, engalanats a la ciutat de Girona a través del voluntariat i de la cooperació de molta gent. És això, al final, Temps de Flors.
12: Pel que fa als horaris, es mantindrà l'aposta de l'any passat d'obrir 17 espais de nit fins a les 11 entre setmana i fins a les 12 els dissabtes. Hi haurà concerts de petit format als vespres pensats especialment pels gironins.
2: I encara en cultura passem pel Baix Empordà perquè Palafrugell explora la relació de l'univers de Modest Cuixart amb la natura en una exposició al Museu del Suro. La mostra s'emmarca en la celebració del centenari del naixement de l'artista i es pot veure fins al 26 de juliol. Televisió de Costa Brava, Laia Campos.
14: El Museu del Suro de Palafrugell acull des d'aquest divendres una exposició que explora la relació de Modest Cuixart amb la natura. Ho fa amb una trentena d'obres de l'etapa de seny de l'artista, en la qual el fil conductor són els elements de la terra i amb referències a la Costa Brava. I és que Cuixart va viure els seus últims anys a Palafrugell, on va esdevenir una figura molt rellevant. La mostra està comissariada per la doctora en Història de l'Art, Raquel Medina, que destaca el punt surrealista que tenen les peces que s'exposen i ressalta que l'exposició permet conèixer
15: conèixer un Cuixart reinventat i molt més relacionat amb la natura.
16: Alguna cosa va fer que ell es recordés de la seva infantesa a través de la natura que l'envoltava aquí a l'Empordà. Jo crec que d'alguna manera això es reflecteix. I de fet en les darreres obres apareix el mar. O sigui, no, ja no solament la cosa subterrània, sinó que ja reivindica el mar, l'horitzó, els ocells, això al final d'aquesta etapa en la que estem.
15: L'exposició Cuixart, natura, mite i memòria es pot veure fins al 16 de juliol.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà amb una cita destacadíssima aquest cap de setmana. Bon dia, Joan. S'acosta al Barça-Madrid, que pot ser més que un clàssic. Pot ser l'objectiu per ser el campió de Lliga.
17: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, entre Fede Valverde i Tchouaméni, que són els dos implicats al clàssic més esperat dels últims anys. Suposa aquest diumenge a les 9 de la nit al Camp Nou, on el Barça puntuant serà campió de Lliga. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Escoltem el tècnic blanc i blau, Manolo González.
18: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem usos per guanyar el partit.
17: Els blanquiblaus porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos ara fora del descens amb 37 punts, un punt per sobre de la zona vermella. Recordem que l'Espanyol té 39 punts. A un quart de 10 de la nit, avui al Centre d'Esport Sabadell, segon classificat del grup segon de la Primera Federació, visita el camp de l'Atlètic Madrileño, un duel molt important en el tram final de la competició. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
19: La fórmula de l'èxit és tan atractiva com simple. Si el conjunt arlequinat guanya, deixarà fora de la cursa pel primer lloc els madrilenys, s'assegurarà la segona posició com a mínim i posarà pressió al líder eldense. En cas contrari, l'escenari se li posaria molt a favor al conjunt aldenc, que visita diumenge el CUE, el filial del Sevilla. Ferran Costa, el tècnic del Centre d'Esports, demana un cop més centrar-se en el partit del seu equip.
20: Que ja estem pensant en masses coses, estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja, no, quan dic Gaudí és, hòstia, que anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells. Estem lluitant contra equipassos. Anem a ser millor que ells. Punto.
19: Tota la plantilla ha viatjat cap a terres madrilenyes, incloent-hi el sancionat Kaiser i els lesionats. A la convocatòria podrà tornar David Estals després de perdre's l'últim compromís per acumulació de targetes. El xiulet inicial a Alcalà a un quart de 10 de la nit.
17: Gràcies, Sergi Parc, des de Ràdio Sabadell. L'Europa i l'EM juguen aquesta tarda a la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita a un quart de 6 de la tarda i es disputa a Vilanova i la Geltrú. Cap de setmana apassionant a la tercera federació de futbol, la lluita per la promoció d'ascens i el descens, que es podrà seguir diumenge a 2:15 del migdia en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. En plana poliesportiva, en hoquei sobre patins, a 2:15 de la nit, hora catalana, el Vilassana s'enfrontarà al Fraga en la semifinal.

0: Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca Les ovelles detectives. Emma Thompson i Hugh Jackman protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré d'amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
2: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
1: Ah, Les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
3: Soc una ovella detectiva i de les bones.
4: Que viene después del miércoles.
5: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
6: Me voy.
7: Però si acabes de llegar...
1: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
8: Clau!
9: Wow! No me siento cómodo pegándole a una chica.
10: Descuida. No lo harás.
1: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
11: Que empiece el espectáculo.
0: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
12: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Bon dia, són 2:45.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
14: Esquerra, la CUP i els comuns demanen al cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen Junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i d'Educació. Així de contundents s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
15: És evident que s'han de prendre decisions. I avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
16: El director de la policia ha de dimitir, de forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
14: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en poden dependre els pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
17: Mentrestant, s'estudia un possible cas d'una dona d'Alacant que hauria viatjat en el mateix avió.
14: S'acaba la gratuïtat al servei ferroviari de Catalunya.
17: Avui és el darrer dia en què els serveis de rodalies i mitjana distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, fet del qual no tothom encara n'és conscient.
18: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el rodalies, per tant, he aprofitat avui i poc més.
19: Me parece que hasta que la freqüència no sea la misma... Sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
20: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
14: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
17: És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat.

0: Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participen 6 científiques del projecte Hipàtia.
1: En Cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
0: El Programa Municipal d'Impuls a l'Art Públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents.
1: Als esports, Joan Barberà s'acosta al Barça-Madrid, més que un clàssic, per ser campió de Lliga.
2: Els blaugranes reben diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la pica baralla de dos futbolistes. Si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una autèntica final a Sevilla per salvar-se.
1: I cop d'ull al temps, també tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van tallant el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona. A més, tant aquests grups com Junts exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra, Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
6: És evident que s'han de prendre decisions. I avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
7: El director de la policia ha de dimitir. De forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
8: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
5: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
9: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca en aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
5: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
1: Els sindicats que convoquen les vagues educatives d'aquest mes s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, que és el dia d'aturada general a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho, Mont.
5: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
10: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles, i que, evidentment, els conflictes no resolen amb repressió, infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
5: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
1: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Vildes, ha estat en una entrevista a la xarxa aquest matí. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als centres escolars.
11: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
0: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura més enllà del que es diu als mitjans.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tenim novetat respecte a la crisi de l'antivirus que s'està vivint arreu del món i és que el Ministeri de Sanitat confirma que hi ha un cas sospitós en una dona d'Alacant que viatjava al mateix avió on va haver-hi una víctima mortal. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. En el vol també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Jordi Gasino, bon dia.
12: Bon dia, doncs sí, aquestes són les principals novetats que acaba de donar a conèixer el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, en una roda de premsa on està actualitzant la situació i que es fa a la seu del Ministeri a Madrid.
13: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos, incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras. Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
12: Sanitat considera que el més probable és que aquesta dona doni també negatiu. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que l'hostessa, que va estar en contacte amb aquella dona que viatjava en aquell mateix avió i que va morir a causa de l'antivirus, ha donat negatiu. I pel que fa al vaixell, on viatgen 5 catalans, recordeu, aquesta arribarà en principi diumenge, tot i que podria arribar abans, a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria.
1: Gràcies, Jordi. Aquesta és l'última hora. Us mantindrem informats en cas que hi hagi novetats. 20 minuts i seran les 3. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà ja s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constata el grau de coneixement d'aquesta mesura. Anna, bon dia.
14: Hola, Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
15: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
16: Jo entro a les 10, salgo a les 7 de la tarda de mi casa per llegar puntual i me parece que hasta que la freqüència no sea la misma... Sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
17: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
14: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
18: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat... El servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
14: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
1: Doncs encara en relació a la circulació ferroviària, tingueu en compte que el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell.
0: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre que els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
1: Doncs a la terra, al cel i gairebé a l'espai. L'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca, a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participaran 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
19: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
20: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten dos rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, ja hem dit l'acrònim SNELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
19: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
4: Notícies en xarxa.
1: Uns 600 alumnes d'una vintena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. Una commemoració, per cert, que s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte comunitari entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
22: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
21: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
1: La cultura europea és justament el que es promociona aquests dies al Japó, de la mà d'un grup d'estudiants catalans, precisament. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus en aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
23: Durant dues setmanes compartiran convivència i activitats culturals, a més d'experiències educatives, amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
24: És doble. Per una banda, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
23: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
1: I l'actualitat de la jornada ens porta també fins a la Garrotxa, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants d'Olot assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com a activitat d'oci, donant-li així un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
2: Defineix un perfil de client híbrid, que compra tant per internet com el comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 enquestats i també quines demandes tenen.
3: Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança, eh? Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres trens, diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
2: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
1: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització des del mes d'octubre.
0: Metges de Catalunya recorden un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia. Equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
1: A les 7 de la tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Serà el 9 de juny.
0: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta mateixa tarda a les 7 fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla, que acollirà unes 40.000 persones a l'estadi.
1: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury a la plaça de les Glòries, també a Ildefons Cerdà, a Universitat, i a l'Emprenedoria, al districte 22 Arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 Arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
7: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
6: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat. Tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
1: De Barcelona a Terrassa. La Fira Modernista engega avui amb l'espectacle El somni d'una nit de primavera d'Alexandre de Riquer, un acte inaugural que combina música, poesia, dansa i escenificació per homenatjar la figura central de la 23a edició. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Gil.
8: Des d'aquest divendres i fins diumenge, Terrassa es vesteix del 1900 i és que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany, la programació està dedicada a Alexandre de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles a la nostra ciutat. Més de 330 activitats, 800 funcions i 178 entitats ciutadanes omplen aquests dies els carrers, places i equipaments terrassencs. Una de les grans novetats serà la instal·lació d'un carrusel d'època de 2 plantes al Parc dels Catalans, que es consolida com el centre neuràlgic de la festa. El circ històric Raluí ja ha instal·lat la seva carpa a la plaça Nova amb l'espectacle Terra. A més, les propostes itinerants, els mercats i el trenet completaran l'ambient de principis del segle passat per tota la ciutat.
1: I aquest vespre comença Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, el primer festival de Catalunya dedicat íntegrament al teatre d'ombres. La programació del Foc, que així s'anomena, inclou 4 companyies catalanes, així com una proposta arribada d'Astúries. Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
5: El municipi acull fins diumenge 5 espectacles de teatre d'ombres en diferents equipaments municipals. El festival neix amb la voluntat de donar visibilitat a un art escènic poc habitual als escenaris catalans, però amb una llarga tradició i una gran riquesa visual. Des de l'organització destaquen el potencial d'un llenguatge basat en el joc entre la llum i les ombres. Ho explica Clementina Curacura, membre de la companyia impulsora del festival El Gecko con Botas.
9: Els espectacles de teatre d'ombres recuperen tota aquesta essència i aquesta màgia de lo casolà, lo que t'és familiar, però tenen i poden tenir una gran riquesa, i això és una mica el que volem presentar i compartir a Foc.
5: El festival oferirà fins diumenge muntatges clàssics, propostes immersives i una exposició d'ombres xineses, amb l'objectiu de consolidar-se com una nova cita cultural a Santa Maria de Palautordera.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui amb una cita molt destacada. S'acosta al Barça-Madrid, que és més que un clàssic. Pot ser decisiu per ser campió de Lliga.
10: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben aquest diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, Fede Valverde i Tchouaméni, els dos implicats. El conjunt blanc en una nova temporada, on es queda en blanc sense guanyar cap títol, visita diumenge a les 9 de la nit al Barça, al Nou Camp Nou. Si l'equip de Hansi Flick puntua, celebrarà ja el títol de Lliga. És el clàssic més esperat dels últims anys pel que suposa el d'aquest diumenge a les 9 de la nit. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Els blanquiblaus, que porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos, ara ja fora del descens, amb 37 punts, un per sobre de la zona vermella. Manolo González és el tècnic de l'Espanyol.
11: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts de dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després, partits et porten a mil situacions, però tenir un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem usos per guanyar el partit.
10: I avui a un quart de 10 de la nit, el Centre d'Esport Sabadell, segon classificat del grup segon de la Primera Federació, visita el camp de l'Atlético Madrileño en un duel molt important en el tram final de la competició. Segon contra tercer, Ferran Costa, tècnic del conjunt arlequinat.
13: Que ja estem pensant en masses coses, estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja, no, quan dic Gaudí és, hòstia, que anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells, estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells, punto.
10: L'Europa i l'EM juguen aquesta tarda la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita a un quart de 6 de la tarda juga a Vilanova i la Geltrú. El Lleida de Futbol, que aquesta temporada ha baixat a la Lliga Elite, ha anunciat que té un nou inversor que garanteix el futur de l'entitat tant en l'aspecte econòmic com en l'aspecte esportiu, i que en els propers dies donaran més detalls. Tot plegat abans d'un cap de setmana apassionant a la Tercera Federació de Futbol. La lluita per la promoció d'ascens i el descens es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més aquest diumenge a partir de 2:15 del migdia. Can Vidalet-Cerdanyola serà d'entrada el partit principal on els dos equips lluiten per la permanència, però també molt pendents de l'ascens, l'Hospitalet, Fegrama i Vilanova, tres equips per dues places per al play-off. I en hoquei sobre patins, a 2:15 de la nit hora catalana, el Vila-sana s'enfrontarà al Fraga en les semifinals de la Champions femenina, i demà el Barça s'enfrontarà al Benfica a les semifinals de la Champions masculina. Serà a les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar l'Sporting de Portugal per 2-0. I aquesta tarda, última jornada a la Superdivisió masculina de tennis de taula. Juguen tots els equips catalans. El Borges ho fa a Sant Sebastià, l'Olot rep la visita de l'Alacant, l'Hospitalet la del Burgos, i l'Escala visita Irún. Per ser serà el darrer partit del conjunt empordanès a la màxima categoria del tennis de taula perquè ha perdut la categoria. I en futbol sala, avui el Barça rep el Pozo de Múrcia a 8:45 de la nit en una nova jornada de la primera divisió masculina.
1: Gràcies, Joan Barberà. Déu-n'hi-do, quin cap de setmana més farcit. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres sí que ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Ministeri de Sanitat confirma que hi ha un cas sospitós d'antivirus d'una dona, Alacant, que viatjava al mateix avió que la dona que va morir. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la persona infectada. De moment li han fet la prova i s'està pendent del resultat. Un vol on també viatjava, per cert, un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Esquerra, la CUP i els comuns demanen al cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració dels Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen, junts també, que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i Educació. Així de contundents han estat els diputats d'Esquerra i la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
3: És evident que s'han de prendre decisions. I avui ho focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
4: El director de la policia ha de dimitir. De forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic. I va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles.
2: Els sindicats convocants a les vagues educatives hi afegeixen i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Demanen explicacions al govern per les suposades filtracions, infiltracions de Mossos en aquesta assemblea de treballadors que, si es confirmen, han considerat que s'han de produir cessaments i assumpcions de responsabilitats. Per cert, que els Mossos d'Esquadra, en un comunicat, han recordat que la Comissaria General d'Informació té atribuïdes per llei funcions específiques de recollida i tractament d'informació de caràcter operatiu referida a la conflictivitat laboral i també social. Més qüestions. Girona es prepara per la 71a edició de Temps de Flors que arrenca aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. La mostra floral s'estendrà de demà 9 fins al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els quatre ponts del barri Vell acolliran muntatges de forma simultània. I pendents també del Barça-Madrid, el clàssic que podria suposar el Barça ser campió de Lliga. Els blaugrana reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos jugadors que seran, recordem-ho, sancionats.
5: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
6: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts, a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stood being a kid,
1: the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

veieu al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

the night didn't make me smile anymore. I lost you.

Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell,

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya?
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to feed on my dream.
1: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy that day I started to feed all my dreams. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu molt benvinguts a les notícies de la ràdio del divendres dia 8 de maig de 2026. Possibles gràcies al Joan Márquez a les vies de so, als tècnics i redactors de la casa, que se n'han fet un fart, al Jordi Graell, que ens ha de fer la crònica de l'esport, i al final, si tot va bé, al Marc Rodero amb la previsió meteorològica. Tot plegat, conduït per un servidor, Llorenç Avinyó.
2: Sumari de titulars.
1: Parlarem d'entrada de persones sense llar, perquè la unitat de mediació del Vendrell redobla els seus esforços per atendre aquestes persones i evitar conflictes. Després parlarem de gent gran, perquè l'Ajuntament ha publicat una guia de recursos i serveis per a les persones de més edat del Vendrell. Mirarem cap al Montmell, perquè l'Associació de Veïns del Mirador ha denunciat davant el síndic de Greuges allò que consideren discriminació per part de l'Ajuntament. Després de la jornada Let's Clean Europe, que a 300 alumnes de tercer d'ESO del Vendrell han fet aquest matí, han estat netejant l'entorn natural. I finalment ens referirem a la presentació d'una nova ordenança que ha de servir per agilitar tràmits municipals.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La policia local del Vendrell treballa per minimitzar les queixes que de vegades poden provocar algunes persones que viuen al carrer. La seva unitat de mediació destaca que la seva actuació es reparteix en dos grans àmbits: la dels casos de persones sense llar amb una certa xarxa al darrere, que s'acostumen a solucionar de manera ràpida, i la de les persones amb patologies mentals i que no tenen suports. Són casos més complexes de resoldre, atès que la majoria de vegades requereix fins i tot un procés judicial que es pot allargar més d'un any. Per tot plegat, consideren essencial que el Vendrell disposi d'un centre d'atenció comarcal de pacients amb trastorns mentals. És una informació de Lolo García, dins la qual escoltarem l'agent de la policia local, Jordi Jiménez.
3: En els seus patrullatges habituals, els agents de la policia local del Vendrell sovint han de lidiar amb les queixes provocades de vegades per persones que viuen al carrer i presenten patologies mentals. Es tracta d'una problemàtica recurrent que, al contrari del que succeeix amb el sense llar amb xarxa social o familiar, acostuma a allargar-se en requerir d'una intervenció judicial. Un procés que pot oscil·lar entre els 8 i 12 mesos.
4: Aquí ja tenim que anar a fer accions al jutjat, demanar unes mesures de suport a aquesta persona. S'han de fundamentar molt bé, o sigui, amb la qual cosa, clar, jo entenc a la gent el neguit, no?, que genera tindre una persona amb patologia mental, que crida, que fa coses i que molesta, però nosaltres, per fer aquest informe al jutjat, que tenim només una ocasió per fer-lo, ha d'estar molt fundamentat, o sigui, moltes intervencions, moltes problemàtiques.
3: La unitat de mediació del Vendrell treballa de manera consensuada amb serveis socials per donar sortida a problemàtiques sovint vinculades a patologies mentals. Una realitat a l'alça que precisa de solucions troncals.
4: Des d'aquí demanaríem que el Baix Penedès hauria de tindre ja un lloc de referència per tractar aquests malalts mentals. Un lloc així, estil Pere Mata, o estil un lloc que puguem tindre de referència que el Baix Penedès, perquè cada cop n'hi ha més casos de malalties mentals i cada cop hi ha més casos que ens trobem més gent d'aquesta al carrer.
3: Recentment, la policia local del Vendrell ha pogut solucionar el cas d'un sense llar que, a l'entorn de la via dels Països Catalans, havia generat nombroses queixes entre els veïns de la zona. Una problemàtica resolta de manera gairebé exprés, malgrat no tractar-se de la tònica habitual, atès que en darrera instància, i mentre no hi hagi una resolució judicial, sempre persisteix a la voluntat de la persona afectada, encara que pateixi d'algun trastorn mental.
1: I parlem ara de gent gran, perquè l'Ajuntament ha publicat la guia de recursos i serveis per a la gent gran del municipi. L'objectiu d'aquest document és mantenir informada la població de més edat perquè tingui a l'abast els recursos que el Vendrell ofereix per gaudir d'una bona qualitat de vida. Aquí escoltarem la regidora de Serveis Socials, Montse Martín. L'Ajuntament del Vendrell ha publicat la Guia de Recursos i Serveis per a la Gent Gran. És una iniciativa de la Regidoria de Serveis Socials que té l'objectiu de facilitar a la gent de més edat del municipi informació útil per a la seva vida quotidiana en àmbits diversos, des de la participació social fins als recursos sanitaris.
5: Un recull d'informació útil sobre la participació social, la promoció de l'envelliment actiu i els serveis socials bàsics. També habitatge, casals de gent gran, atenció a la dependència, persones amb discapacitat, transport... I consta un apartat d'avantatges, ajuts i bonificacions, entre d'altres. Al final de la guia hi ha un apartat de punts d'informació i adreces d'interès, per tal de que es pugui accedir amb facilitat a les adreces i als telèfons corresponents.
1: La regidoria ha editat 500 exemplars en paper que es troben als esplais de gent gran, a les dependències municipals i també als serveis sanitaris. Però tanmateix es pot consultar a la pàgina web municipal. Mirem mapa ara cap a l'interior de la comarca perquè l'associació de veïns El Mirador Endavant del municipi del Montmell ha denunciat davant el síndic de Greuges allò que consideren discriminació per part de l'Ajuntament. Consideren que per raons polítiques el govern local està vulnerant els seus drets com a entitat, vetant-los l'ús d'un espai i no assignant-los cap subvenció o una subvenció. L'alcalde de la localitat nega les acusacions. Tot això ens explica en aquesta informació Sílvia Martínez, i aquí escoltarem Francisco Carballo i Victoria Tondo de l'Associació de Veïns El Mirador del Penedès Endavant.
6: L'Associació de Veïns El Mirador del Penedès Endavant es va crear el novembre del 2024 amb la voluntat d'atendre les necessitats de l'urbanització i oferir diferents activitats socials. La Junta lamenta que des d'aleshores han demanat poder disposar d'un espai en un equipament municipal que es troba tot just al Mirador, però que el govern local els ha denegat aquesta sol·licitud de forma reiterada. Tampoc han rebut, diuen, la subvenció que els correspondria.
7: Hemos visto que por parte del ayuntamiento pues se nos deniega todo, nos discrimina en todo con otras asociaciones, no tenemos espacio, no tenemos subvenciones, no tenemos nada, pedimos para cualquier cosa y nos lo deniegan. Entonces no nos ponen ni en la página web del ayuntamiento como asociación, ni nos ponen en los presupuestos generales del 2026 para subvencionarnos como a otras organizaciones. Entonces vemos que es una discriminación total hacia nuestra asociación. Y nos pide que hagamos un programa de todas las actividades que vamos a hacer, se lo hacemos y nos lo sigue denegando. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola.
8: Nosaltres no volem treure espai a cap altra entitat, sinó que volem col·laborar. Però se'ns està posant molt difícil perquè no se'ns deixa espai, no podem fer activitats, no podem atendre com correspon als socis o la gent interessada en fer-se sòcia, i hem de donar les gràcies al bar-restaurant del Mirador que ens cedeix l'espai, cosa que l'Ajuntament no ho està fent.
6: Atribueixen aquesta situació a un recel polític per part de l'alcalde i el seu equip.
8: Pensem que és un tema polític perquè hi ha gent de la Junta Directiva que anaven en altres llistes electorals diferents a l'alcalde, i per aquesta raó se'ns està discriminant en el tema dels espais. Gairebé en totes les entitats hi ha algun representant que anava amb les llistes electorals i no passa absolutament res. La nostra tasca és vetllar pel benestar dels veïns del nostre municipi i, en el nostre cas, del Mirador del Penedès. És igual en quina entitat estem. La qüestió és col·laborar i buscar això, no?, que tothom tingui una bona qualitat de vida en el nostre municipi.
7: Esto ya ha sido la desesperación total, pues de que no tengamos represalias ni de ninguna clase por parte del ayuntamiento ni del señor alcalde, a ninguno de los componentes de la Junta.
6: La Junta de l'Associació de Veïns ha decidit portar el cas al síndic de Greuges per considerar que se'ls està discriminant. De la seva banda, l'alcalde del Montmell, José María Roldán, nega les acusacions i explica que es va oferir a l'associació un despatx al nucli de la Juncosa. Alega que l'Ajuntament no pot cedir un espai fix a l'equipament sol·licitat perquè ja està ple amb altres entitats, però que poden demanar celebrar alguna activitat de forma puntual.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Cents alumnes de tercer d'ESO del Vendrell han participat avui divendres al matí a la jornada Let's Clean Up. Es tracta d'una activitat ambiental per recollir residus de la natura i conscienciar sobre la seva contaminació. Els hem acompanyat i en aquest reportatge Sílvia Martínez parla amb diversos professors i alumnes de tercer d'ESO que han pres part a la jornada.
6: Els joves de tercer d'ESO de l'Institut Escola Comarruga surten a fer una ruta que els portarà per la Via Augusta, el Camí Ral i la Torre del Cintoi. Uns 3 quilòmetres i mig en què aniran recollint residus que es trobin al seu pas.
9: Avui hem vingut a fer una activitat fora de l'aula. Hem vingut a recollir la basura, que em sembla bastant positiu fer-ho, perquè així veiem l'entorn nostre i ajudem al medi ambient a ser més nets, a ajudar a treure la brutícia, que els animals no pategin, i intentar col·laborar tot nosaltres i instituts, i penso que està bé.
10: Està bé que ens conscienciem d'això i que tinguem com la consciència de que l'entorn està brut i que pues, podem canviar-ho si pues, fem petites accions com llançar les coses a la brossa, i que fent això pues, també veiem tota la brutícia que hi ha i podem fer una petita ajuda a que hi hagi menys, reduir-la i que estigui millor l'entorn, més bonic.
6: Let's Clean Up és un projecte que està coordinat pel Pla Educatiu d'Entorn i que s'emmarca en el programa Cuidem el Vendrell, de serveis comunitaris. Tot i que al principi hi ha un cert recel, la majoria de l'alumnat s'acaba implicant i entenent la importància d'aquestes accions.
11: Si li dius a qualsevol adolescent haver d'anar a netejar una zona d'entrada, doncs no li fa gràcia, no? Però després, mirant-ho una miqueta més en perspectiva, crec que és un projecte interessant, que a ells també els hi pot semblar interessant, doncs, per agafar consciència, ser més conscients, doncs, que la sostenibilitat és important, que els espais han d'estar ben cuidats perquè tothom en puguin gaudir.
9: Al principi no tenia masses ganes, però al veure que és recollir basura i ajudar a que tot això millori, pues, m'ho he repensat i he dit que sí, que ajudo bastant. I mentre ajudem els altres a que tot no hi hagin perills i tot això, sí, ajudo.
6: El projecte va més enllà i inclou una recollida d'opinions i propostes sobre els camins i la mobilitat. A banda, els itineraris permeten treballar aspectes de la història i el patrimoni. Aquest any, amb una aproximació a les torres de Guaita del Botafoc, el Puig i el Cintoi, que permeten descobrir als alumnes quina era la seva funció.
11: Aporten, evidentment, competències que van més enllà d'un temari, no? Vull dir, sempre que es pot sortir de l'aula, penso que és una cosa positiva per aprendre, doncs, en un altre entorn, perquè al final, en el nostre dia a dia, no vivim tancats en una aula, sinó que vivim en el nostre territori, i conèixer aquest territori fa que siguem persones més integrades al lloc on vivim i que l'estimem més, també, i que tinguem més ganes de preservar-lo.
6: Aquest divendres també han sortit a realitzar la mateixa activitat l'alumnat de l'Institut Mediterrània, que han centrat la neteja als boscos de l'Oasis, els del Col·legi Carmelites, que ho han fet al Camí del Cementiri, i els dels instituts Andreu Nin i Baix Penedès, al Camí de Roda i a Mas d'en Gual.
1: El Gremi de la Construcció del Baix Penedès fa temps que demana agilitar els tràmits urbanístics i l'obtenció de llicències d'obres. L'Ajuntament va aprovar el passat mes de febrer una nova ordenança que ha de servir per simplificar aquestes gestions. Avui s'ha presentat a la gestora de gremis del Baix Penedès, junt amb un web municipal que ha d'ajudar a clarificar-ne els detalls. Ens ho explica Marc Guitart, i aquí escoltarem el regidor d'Urbanisme, Jerónimo Merino, i també Alfons Gaya, president del Gremi de la Construcció del Baix Penedès.
12: La nova ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en l'edificació, la Urpime, aporta diferents canvis en els procediments per demanar llicències d'obres, especialment pel que fa a les reformes i a les obres menors. L'objectiu és simplificar els tràmits urbanístics per reduir la càrrega burocràtica que hi ha actualment i que dilata molt tots els processos. La nova normativa s'acompanya d'una pàgina web que ha de servir per clarificar els procediments entre els professionals.
13: És una nova web que nos va a servir para todo tipo de procedimiento. Es una web que clarifica los procedimientos, que aporta seguridad jurídica y que ayuda a gestionar, sobre todo, las obras por comunicación, que son las obras más típicas que suelen hacer el ciudadano en su hogar, en su domicilio, pequeñas reformas, etc.
12: Des del consistori destaquen que la nova ORPIME actualitza els procediments municipals en matèria d'edificació i urbanisme, adaptant-los a la normativa catalana vigent, alhora que aposta per la tramitació electrònica. Uns canvis que han de donar resposta a les demandes del sector per agilitzar aquests tràmits.
14: El més urgent que tenim des del gremi, bueno, totes les empreses del gremi, és l'agilitat amb les llicències d'obres, perquè en aquests moments estem entre un any i mig, dos, i esperem que a reduir-ho el màxim possible.
13: Tenemos un tapón tanto en las obras menores como en las obras mayores, por así decirlo. Lo que ocurre es que las obras por comunicación, que llamamos, que son las obras menores, las obras típicas de reformar la cocina, el baño, estas obras sí que desde hace un tiempo, desde que nuestro vecino nos comunica que quiere hacer esa obra, al día siguiente ya la puede ejecutar. Pero todo esto hay que clarificarlo.
12: Segons Merino, l'objectiu de la nova ordenança és que tant els veïns com els professionals trobin a l'administració un interlocutor més clar, digital i eficient.
1: Una mica de crònica d'actuació policial. Els Mossos van detenir dilluns passat un home al barri de Sant Salvador per un presumpte delicte de tinença il·legal d'armes al seu municipi. Cap a les 9 del matí, la policia va ser alertada pel veïnat perquè escoltaven forts sorolls a l'interior d'un pis. Quan els agents hi van arribar, van comprovar que l'home, de 54 anys, tenia a casa una arma curta i munició sense disposar de la llicència reglamentària. Va ser detingut i va passar a disposició judicial dimarts d'aquesta setmana. Més, els Mossos d'Esquadra han interceptat aquest dijous de matinada un home de 29 anys i una dona de 21 que circulaven per l'autopista AP7 en un vehicle carregat amb 30 quilos de xis. L'actuació s'emmarca dins el dispositiu i un campai pista desplegat pels Mossos per reforçar la vigilància a les principals vies ràpides. Tot va començar quan una patrulla de paisà va detectar dos vehicles a gran velocitat en sentit nord de l'AP7. Segons els agents, els cotxes es movien de manera coordinada i fins i tot intercanviaven posicions mentre avançaven. Davant les sospites que poguessin estar vinculats amb tràfic de drogues, els agents van alertar la sala de comandament regional i es va activar un dispositiu conjunt amb patrulles del Vendrell. Un dels vehicles va ser aturat al primer punt quilomètric 209 de l'autopista. Tot identificant-ne els ocupants i escorcollar el cotxe, els Mossos no hi van trobar cap substància il·legal. Pocs minuts després, però, els agents van aconseguir interceptar el segon vehicle a la sortida de AP7, a l'alçada de Vilafranca del Penedès, al Malater, i van trobar tres bosses amb 60 paquets de matèria vegetal premsada, presumptament haixís. La droga confiscada pesava gairebé 30 quilos i tindria un valor al mercat il·legal de 60.000 euros. Els dos detinguts passaran en les pròximes hores a disposició judicial per al jutjat d'instrucció de Vilafranca. Important. Aquest divendres 8 de maig finalitza la gratuïtat del servei de Rodalies que es va impulsar a finals del mes de gener arran de l'accident mortal de Gelida i la posterior revisió de tota la xarxa ferroviària. Durant més de 3 mesos s'ha pogut circular de forma gratuïta per les diferents línies de Rodalies mentre s'anava restituint periòdicament tot el sistema. A partir de demà dissabte ja s'apliquen les tarifes estipulades. Des de la plataforma Dignitat a les vies, però han criticat que ja es retiri la gratuïtat perquè apunten que el servei encara pateix incidències constants i, sobretot, allargament dels temps dels trajectes ferroviaris.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: I una cosa més, el Museu Pau Casals celebra demà dissabte el Dia d'Europa. És una jornada dedicada a refermar el compromís europeu i els valors de la pau i també de la democràcia. A 4:45 de la tarda tindrà lloc una conversa oberta al públic a la sala polivalent del Museu de Sant Salvador, a la que participaran Bodil Valero, Oliver Penya, Dolors Camats i Pau Solanilla. Tots vinculats a diferents institucions europees. A les 6 de la tarda, a la sala de música del museu, concert a càrrec del trio Fòrum Vazetifé, que interpretarà composicions de Pau Casals i Robert Gerhard, entre d'altres compositors europeus, units pel fet que tots ells van haver de patir l'exili. I per acabar, la sala polivalent del museu presenta una exposició sobre veus silenciades, una exposició que porta per títol Música prohibida, trajectòria de dones obstaculitzades. És una mostra dedicada a músics i músiques perseguits pels règims totalitaris del segle XX a Europa. Aquesta activitat, que ja fa anys que es realitza al Museu Pau Casals de Sant Salvador, compta amb el suport de l'Oficina de la Comissió Europea i de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. I una cosa més perquè vagin anotant a la seva agenda. El diumenge dia 17 de maig torna la Transhuman a la Bisbal del Penedès. És una passejada pels camins de l'interior de la comarca seguint les rutes dels antics pastors. L'activitat té un afegit al tast de productes i elaboracions de la gastronomia local. Es plantegen dues rutes, una de 15 quilòmetres i l'altra de 19. Totes dues amb parada amb els arboners per esmorzar. I el dinar, al final del recorregut, és optatiu. La sortida i arribada de totes dues rutes és des del nucli antic de la Bisbal. I les inscripcions, per aquells que hi vulguin participar, diumenge 17 de maig, es poden formalitzar a través del web de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès. I ara sí, és divendres, som a les portes del cap de setmana i, per tant, aquest és un bon moment per conèixer l'actualitat i també l'agenda esportiva que arriba a les notícies de la mà del Jordi Grall.
15: Hola, bon dia. És divendres i, per tant, toca fer la prèvia esportiva el cap de setmana. En hoquei patins, el Club d'Esports Vendrell rep l'Esporting Alcoiero amb el pavelló Quim Tomàs aquest diumenge a les 4:10 de la tarda, en un horari unificat, en tractar-se de la penúltima jornada de l'Hockey Lliga Plata. Els jugadors de Toni Porta ja no tenen opcions de lluitar pel playoff d'ascens, però intentaran compensar l'afició l'últim partit com a locals de la temporada després de dues derrotes consecutives a casa. Davant, en canvi, tindran un conjunt alacantí que es torna només 2 punts al descens i, per tant, necessita puntuar com sigui per no haver de patir fins a l'última jornada. A més, serà un duel especial per a Pere, Marc Canyelles i els germans Portela. El partit es podrà seguir, com sempre, en directe a Ràdio Televisió El Vendrell a partir de les 4 de la tarda, moment on arrencarà la prèvia amb la narració de Jordi Graell i els comentaris de Maura Santó. Escolteu el míster Toni Porta.
16: L'últim partit a casa, penso que vam donar una alegria d'afició, perquè l'últim partit no va poder ser. La veritat és que bueno, intentarem competir el més honestament possible. És l'últim partit de l'Aldo, que també volem acomiadar com toca i com es mereix. I bé, un partit, l'última casa, quedarà l'última sortida per la Sorgell. Estem acabant la temporada i intentarem acabar el millor possible.
15: En futbol, el Club d'Esports Vendrell rep el Salou B aquest dissabte, 4:45 de la tarda, el Josep Bové. Ja sense opcions d'ascens, els jugadors de l'Exúhovies volen almenys intentar acabar entre els 5 primers i per aconseguir-ho han de guanyar els 2 partits que queden. Davant tindrà l'equip que es troba ara mateix en descens i que està obligat a guanyar per sortir-ne. Així que els roig-i-negres, com va passar contra el Sant Salvador, intentaran jugar amb els seus nervis per emportar-se l'últim partit de casa de la temporada. En bàsquet, l'Aire Vendrell masculí rep el Club Bàsquet Vallvei aquest divendres a les 9 de la nit a Coma-ruga. Després de certificar matemàticament la permanència, els jugadors de Jordi Nieto volen acabar la lliga de la millor manera possible i intentaran donar una última alegria a l'afició en aquest derbi comarcal, on els visitants, ja descendits, volen donar una altra sorpresa després d'imposar-se amb contundència l'última jornada contra el Medivaix Gavà. Pel que fa a l'aigua d'andrill femení, les jugadores de José Antonio Ramírez reben el Xamba Salut d'Antal Penedès Vilafranca aquest dissabte a 4:07 de la tarda com a Ruga, un derbi penedesenc que, a més, es troba marcat en una jornada on s'enfronten els 6 primers entre ells, així que aconseguir la quarta victòria consecutiva per matir les taronges arriba a l'última jornada amb moltes opcions d'acabar en el podi de la Lliga. En embol, el Vendrell Recer Tècnic rebla en vol gairebé aquest dissabte a 8:45 del vespre al Pavelló Municipal. Després de l'atura de Rata Gavà, els jugadors de David Castanyo intentaran refer-se i tancar la temporada a casa a una victòria contra un equip que necessita guanyar per intentar esgotar les seves opcions d'ascens. Pel que fa al Vendrell Evolution Time, les jugadores d'Indalés i Grau i Josep Anton Merlès visiten la pista del Club Embol Sant Esteve Sarrovires B aquest dissabte a les 9 de la nit. Les vendrellenques arrenquen les eliminatòries de la Copa Federació amb l'objectiu d'intentar arribar al més lluny possible. Els vuitens s'enfrontaran contra un equip que també ha fet una fase prèvia irregular, sumant només una victòria, així que de nou es preveu un partit igualat per passar de ronda. Finalment, el Club Futbol Sala Vendrell visita la pista del Calamar Estrada d'Embarra aquest diumenge a les 8 del vespre. Els jugadors de Miquel Malo es desplacen a Segur amb l'objectiu d'aconseguir la victòria definitiva per assegurar la permanència i, de retruc, prendre's la revenja del partit de la primera volta, on acabaven perdent aquest derbi encobert contra el Platense. Pel que fa a l'Espai Silira Vendrellenca, visita la pista de l'Olímpic Pira aquest diumenge a les 7 de la tarda. Després de la golejada en el derbi, l'Spicy afronta un desplaçament complicat contra un equip que ja va ser capaç d'esgarpar un empat en el duel de la primera volta. De fet, els vendrellencs podrien sortir a jugar ja sense opcions d'ascens si l'Altafulla guanya dissabte, però tot i així volen aconseguir una victòria de prestigi.
17: El temps amb Marc Rodero.
1: Doncs la inestabilitat segueix sent la notícia quan arriba el cap de setmana arreu de Catalunya, fins i tot al Baix Penedès, sobretot mirant a la jornada de demà dissabte, que és allò que tenim, aquelles temperatures retingudes i la possibilitat de pluja. Però tot això ens ho ha de confirmar el nostre meteoròleg. Marc, bona tarda.
18: Molt bona tarda, Llorenç. Bona tarda a tothom.
1: Bueno, no només no acaba de fer net, sinó que segurament anirem a més, no?
18: Sí, correcte. Podríem dir que és un maig que marceja moltíssim, perquè sí que és cert que la dita ja ho diu, que pel maig cada dia un raig, i de moment s'ha de mantenir en aquesta línia. Avui, notable variabilitat, si bé que els ruixats que esperem que es puguin reproduir durant aquesta tarda quedaran situats cap a l'interior, per tant, difícilment arribaran a la mateixa línia de la costa. Temperatures clarament contingudes per l'època de l'any. Però demà ens arriba el plat fort. De fet, tenim una cosa que anomenem bloqueig i tenim un anticicló situat cap a la zona dels Balcans, l'altre situat cap a la zona de l'Atlàntic i entremig tenim aquesta borrasca situada davant les costes de Portugal que ens va enviant fronts i ens va enviant línies d'inestabilitat. I sembla que demà té ganes d'enviar-nos una que ha d'escombrar el país de sud a nord, amb aire càlid procedent de la Mediterrània al davant i amb aire fred a les capes altes. Per tant, tot plegat ens fa pensar que a partir de demà, creiem que aproximadament a partir de les 12 a la 1, iniciaríem aquesta precipitació que ens avançaria de sud cap a nord i que es mantindria ben bé durant bona part del migdia, la tarda i fins aproximadament, amb els mapes a dia d'avui, a les 9-10 de la nit. A partir de llavors sembla que tindria tendència a retirar-se, però majoritàriament demà bona part de la tarda vindrà dominat per la precipitació. No esperem unes quantitats destacables de pluja, potser entre 5 i 15 litres d'aigua per metre quadrat, però amb aquest aire fred per dalt i amb aquest aire humit per sota, no descartem que de forma puntual es pugui reproduir alguna tempesta que bàsicament quedaria cap a l'interior. Per tant, demà un dia gris, tapat i amb precipitació, que a dia d'avui el timing sembla que seria entre les 12:01 fins les 9:10 de la nit. Per tant, majoritàriament bona part de la tarda. Diumenge, en canvi, un dia radicalment diferent. S'allunya aquesta pertorbació i, per tant, diumenge tindrem un dia molt més tranquil, estable, amb més estrons de sol i amb temperatures un pèl més altes. Tot i així, es mantindran força frenades per l'època de l'any.
1: Doncs vinga, que tinguis un bon cap de setmana i dissabte a la tarda paraigües.
18: Vinga, malauradament, però sí, tindrem aigua.
1: Adéu-siau. Que plogui, adéu-siau. Que consti que els hem avisat. Si després els agafa la pluja, no serà perquè els informatius de Ràdio El Vendrell no els hagin posat al corrent. Esperem que d'això i d'unes quantes coses més arriba el cap de setmana. Gràcies per la seva confiança i companyia al llarg d'aquests últims dies, de sempre. I els esperem en pròximes edicions de les notícies. Això és tot. Bona tarda.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.

La tertúlia quinzenal d'actualitat municipal de Ràdio Televisió del Vendrell. Una edició, la d'avui, 8 de maig de 2026, on, com sempre, mirarem d'atensar-vos algun d'aquests temes d'interès per al conjunt de la població. I avui, concretament, parlarem dels comptes municipals. Després d'una dècada d'un pla d'ajust sever, per mirar de refinançar el seu deute i estabilitzar la seva economia, volem saber quin és l'estat de salut financer de l'Ajuntament del Vendrell. En quin moment es troba, com condiciona el seu dia a dia de tot plegat, en parlem amb una nodrida representació dels nostres electes municipals. Sense més dilacions, ens apoderem de la plaça Vella.

0: Som-hi, doncs, iniciem aquesta nova edició del Plaça Vella i, com sempre, com és habitual, doncs, iniciarem aquesta nova edició doncs, presentant els nostres convidats. Començarem, doncs, per la dreta de les seves imatges, la representant avui del PSC, Sílvia Vaquero. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: També, doncs, al seu costat, representació, en aquest cas, del Partit Popular, Àlex Barrera. Moltíssimes gràcies també per ser-hi.
2: Un plaer ser aquí, gràcies.
0: I bé, doncs, canviem ara de banda i saludem també el representant, en aquest cas, de Primer Bandell, el seu regidor, Lluís Navarrete. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies per convidar-me, bona tarda.
0: I acabem la ronda, doncs, amb el representant, en aquest cas, el portaveu de Som Poble Esquerra Republicana, Albert Rovira. També moltíssimes gràcies per ser-hi.
4: Gràcies per convidar-nos i encantat d'estar aquí.
0: Doncs bé, de seguida començarem aquest debat, aquest intercanvi de parers, d'impressions al voltant dels comptes municipals de l'Ajuntament del Vendrell, però, com sempre, abans de començar, posem-hi una mica de context.
5: La liquidació del pressupost del 2025 s'ha saldat amb un estalvi de 5 milions d'euros. Així ho certificava recentment l'equip de govern del Vendrell en una compareixença on assegurava que la ràtio del deute se situa ara en un 44,5%. La tendència a la baixa, encara condicionada pels efectes del pla d'ajust aplicat per l'Ajuntament el 2012 i que ha anat experimentant diverses modificacions dissenyades principalment amb la finalitat d'allargar el procés d'amortització, poder disposar així de més oxigen a l'hora de complir amb les seves obligacions financeres i augmentar, en conseqüència, el marge d'inversió. Un esforç econòmic que l'oposició critica que s'hagi anat carregant principalment en l'esquena de la població mitjançant un augment dels tributs municipals al llarg d'aquests anys i que, asseguren, condicionen la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania, recorrent sovint a subvencions i aportacions de l'Estat com a gairebé úniques accions per endegar nous projectes. Uns retrets que el govern relativitza, tot afirmant que l'autonomia financera del Vendrell està, ara per ara, més que blindada.
0: Bé, doncs podem ja començar i bé, podríem tornar a fer una primera intervenció seguint amb el mateix, doncs, la mateixa tònica de les presentacions i bé, ara amb una primera intervenció més aviat breu per acabar de fixar el debat, el tema d'avui del debat i en tot cas doncs, ja comencem després doncs, amb la resta d'intervencions i comencem parlant, doncs, com dèiem, amb la representant del PSC, Sílvia Vaquero, que ara veiem doncs, una mica doncs, que estem jugant, per dir-ho d'alguna manera, no? Entre aquestes dues visions, no? De la reducció del deute, de la ràtio de deute després d'uns anys de pla d'ajust i bé, doncs, el que ara fa poc doncs, es presentava també els comptes, la liquidació del compte 2025 amb un estalvi net de 5 milions d'euros.
1: Exacte. Com bé doncs, indiquen les dades econòmiques de l'Ajuntament estan totalment sanejades, tal com diu l'informe de control permanent perquè, doncs, fet per part de l'interventor d'aquest Ajuntament. Nosaltres, quan, i és una promesa que nosaltres vam fer i una cosa que tenia molt clara que quan assumiríem el govern de l'Ajuntament del Vendrell, doncs treballaríem per tant d'aconseguir un Vendrell que fos econòmicament doncs, solvent, que fos pròsper i a més que fos socialment molt just, no? I aleshores doncs, nosaltres hem treballat des del primer dia, com dic, des de l'any 2019, que el Kenneth Martínez doncs, està al capdavant d'aquest Ajuntament amb tot l'equip de govern, hem treballat amb molta força, amb molt esforç per tal de tenir uns comptes doncs, que estiguessin sanejats, uns comptes que el que hem fet ha estat reduir considerablement aquest deute que teníem i que arrossegàvem des de l'any 2012. Hem arribat a un 44% de deute, el que ens permet doncs, poder fer inversió.

0: decisions i sortir d'aquest pla d'ajust. Estem més holgades, doncs, dins d'aquest pla d'ajust de l'Ajuntament del Vendrell, i a més, doncs, això el que ha repercutit en la ciutadania és que estem construint, estem fent un Vendrell, doncs, molt més amable, un Vendrell més transitable, un Vendrell més verd, un Vendrell, doncs, que té en compte els espais urbans, també tota aquesta inversió, gran inversió en el món de la cultura, també en el món de l'educació. Doncs hem pogut fer que moltes famílies del Vendrell puguin, doncs, gaudir de l'educació gratuïta i universal pels seus fills i filles de l'1 als 3 anys, i tantes coses que hem pogut fer gràcies a aquest control d'aquests comptes municipals, que val a dir que no ho fem sols, no ho fem soles, sinó que també ho fem, doncs, conjuntament amb tota la ciutadania, que això ho ha decidit ja fa gairebé 7 anys, quan van decidir que nosaltres estiguéssim al capdavant del govern de l'Ajuntament del Vendrell.
1: Doncs una situació econòmica, deia la representant del PSC, doncs, que es fa en companyia de tota del conjunt de la població. I ara és que Barrera, vostè també, doncs, com a representant del Partit Popular dins de l'equip de govern, també amb el suport d'altres administracions.
2: Sí, sí, evidentment, com ha dit la Sílvia, doncs, la xifra, la dada no menteix, i estem en un moment econòmic o financer solvent, on tenim, doncs, una gestió que està sent molt eficient, i això ho diuen les dades, eh? Estem parlant de que el nivell de pagament a proveïdors a la mitjana és de 12 dies, estem parlant de que l'any 2025, doncs, aquest estalvi, no?, de 5 milions d'euros, per tant, hi ha un bon control d'aquesta despesa, i evidentment també, no?, un deute que s'acumula de fa 12 o 14 anys, podríem dir des del 2012, que era de 85 milions d'euros, ara està als voltants dels 29 o 30 milions d'euros. Llavors, jo crec que la xifra o l'estat és positiu. Evidentment, cal molta feina a fer, cal seguir aquests passos de control de despesa, però és també en la bona línia. I és el que diem, eh? La dada, l'estadística, no menteix, i jo crec que el Vendrell està fent bé les coses. En aquest cas, venim d'un govern previ també de PSC amb Ciudadanos, ara amb el PP, i crec que cal seguir aquesta línia de control de gestió, de solvència, de bona capacitat de control financer.
1: Les dades no menteixen, però, senyora Navarrete, vostè al darrer ple la va qüestionar, i amb contundència.
3: Bé, jo simplement, com sempre, aquest govern s'ha acostumat a la propaganda, i a la publicitat, una publicitat que paguem tots, eh? O sigui, aquests vídeos, aquestes notes de premsa que surten, les paguem tots els vendrellencs i les vendrellenques. Perquè el deute que s'està dient i s'ha explicat, inclús la nota de premsa que jo l'he volgut portar, que és la nota de premsa que surt directament a la web de l'Ajuntament, diu que tanca el 2025 amb el mínim històric de deute. No parla res de rati, parla de deute. Això és fals. La deute aquest any, 2025, en el tancament, ha pujat 1,1 milions d'euros. Tenim més deute al final del 2025 que en el 2024. I a més es diu, malgrat la congelació d'impostos, una fórmula d'intentar, entre cometes, enganyar la ciutadania, que no entén què és impostos i què són taxes. I, per tant, tots sabem que la taxa de residus es va incrementar de forma notable, amb un increment d'ingressos de l'Ajuntament de més de 400.000 euros, i, per tant, la taxa de residus s'ha augmentat. I, per tant, intentar fer notes de premsa amb el que es parla que s'ha reduït el deute extremament històric, que és una dada falsa, i que congelem impostos, potser sí impostos, però no taxes, que al final afecten a la butxaca del ciutadà. A més, hem de recordar que aquest pla d'ajust no s'ha acabat. Seguim en un pla d'ajust que el govern del PSC va voler, en el seu moment, allargar-lo fins al 2030. I per tant, seguim, les finances de l'Ajuntament de Madrid segueixen intervingudes i controlades per Madrid, perquè fins al 2030 no pagarem aquest ple d'ajust que es va iniciar a l'any 2012. I ja, si de cas en la segona intervenció, ja parlarem de les xifres de deute, com han anat d'una manera o d'una altra.
1: Comentava, no entrem tampoc al tall, no cal, però comentava això dels impostos, que al final hi ha tributs municipals, i els tributs municipals són d'impostos, taxes i preus públics, se n'ha xerrat. I bé, doncs, diguem això, que encara continuem, doncs, continuem dintre d'aquest pla d'ajust, perquè es va, doncs, allargar una mica per refinançar aquest deute. La seva, doncs, la visió també d'aquí de Som Poble Esquerra Republicana, i jo, potser una mica més en la línia del que comentava ara el representant de Primer Vendrell.
4: Totalment. Bueno, això d'intervenir l'últim és el que té, no? Que la majoria de coses
1: ja es diuen. Després ja canviarem l'ordre. A partir d'aquí
4: sí,
1: ja podem...
4: No, cap problema. Llavors, bueno, aquí el debat també és com es gestionen, no, aquests diners. Vull dir, partint de la idea de que, i de la certesa, no?, de que l'any 2012 es va entrar en un pla d'ajust que obligava, no, al govern de torn que hi hagi a, no, a destinar part de, dels diners, no, que recapten a eixugar el deute. Vull dir, això no és una obra de govern salvadora, sinó que és una obligació, no? En 2022-23 ja havien de sortir d'aquest pla d'ajust, però el govern d'aquell moment va decidir seguir l'endeutament, no? Llavors això és el que ens preocupa, no? Aquest model de seguiment de com es gestionen els diners en el deute, no? Llavors tenim un dels pressupostos, com diuen, més alts de la història, però amb què s'està revertint realment avui en dia en el Vendrell, no? Amb què ho estan notant quan, com ell deia, no? Pues estan, diuen que estan congelant els impostos, però és que fa tot just un, dos anys van pujar les taxes de residus i també han pujat les taxes de lo que és els gimnasos, no? Vull dir, com es gestionen aquests diners? De què està servint tot això? Per què estan dient que s'està jugant el deute quan no és la realitat avui dia? Com deia el company, estem més endeutats que l'any passat. Llavors, això és una solució, és una, vull dir, s'ha de buscar una solució a aquesta problemàtica, no? Que avui en dia amb el govern, amb la, amb l'acció de govern que estem tenint, no s'està aconseguint.
1: Perfecte, doncs jo volia intervenir, però justament volíem parlar d'això, de quina manera condicionava, sí, doncs, aquest refinançament de, del deute en les inversions en els serveis públics del municipi.
0: Jo és que tinc la resposta a totes les preguntes.
1: Som-hi.
0: El que passa que no sé si els agrada gaire escoltar-les. En primer lloc, les dades són objectives, perquè tothom ho entengui, que ho entén tothom, eh? Estic segura, el que passa que és, lògicament, des de l'oposició, la feina és fer creure que no és així. Però jo diré, aquest informe d'intervenció del control permanent que doncs fa l'interventor de l'Ajuntament diu: la corporació es troba en una situació financera sanejada, ja que el romanent de tresoreria, que vol dir aquests diners que ens sobren, no? Per a despeses generals com l'estalvi net, són positius. La liquidació del pressupost s'ajusta al compliment del principi d'estabilitat pressupostària que dicta la llei 2/2012. I m'agradaria dir una altra cosa. Jo pensava que la de lletres aquí era jo, però lògicament El que aquest Ajuntament recapta en impostos i amb els, com dic, els esforços, i som conscients dels esforços de tots els ciutadans i totes les ciutadanes, doncs perquè tots paguem impostos, perquè és el nostre deure, no? Està claríssim en què s'inverteixen aquests impostos. Torno a repetir, nosaltres no hem pujat els impostos s'han congelat, l'única taxa que s'ha pujat, lògicament, és la de residus, perquè no ho diem nosaltres, ho diu l'Estat, ho paga tot Espanya, s'ha pujat a tot Espanya. I després ja ho diré, o aprofito per dir-ho ja, aquesta taxa de residus, aquests impostos en residus, les famílies que doncs reciclin, l'alcalde ja ho va dir, hi haurà un ajust per tal de que siguin, tinguin beneficis, i aquelles que no, doncs siguin penalitzades, doncs perquè vulguem o no haurem de reciclar, perquè ens hi va la vida. Però a la resposta de l'Albert Rovira m'agradaria dir-te una cosa: està molt clar que invertim allò que paguen els ciutadans, i és en beneficiar la vida de tots i de totes. En què es veu? Només que sortís al carrer, tota la transformació urbana que s'està fent al Vendrell, jo mai l'havia vist. No ho dic jo, ho diu tothom, i de fet ho sabem perquè patim també les conseqüències, no? Doncs ara mateix, doncs, les dificultats que puguin tenir moltes persones per poder aparcar, doncs perquè està havent una gran transformació urbana en la qual nosaltres ens vam, doncs, comprometre que així ho faríem, que beneficia el Vendrell, que dinamitza l'economia, que dinamitza el nostre dia a dia, que fa que hi tinguem més zones habitables en lloc de zones evitables, com diu la meva companya Núria Rovira, i doncs també tots els beneficis socials, com he dit, ja ho he dit, no? Les escoles bressol, actualment més de 450 nens i nenes s'estan beneficiant de l'educació de 1 a 3 anys universal i gratuïta, i independentment de la butxaca de les famílies, és a dir, totes les famílies som iguals i tenim la mateixa oportunitats. I després d'altres accions importants socials, com són doncs, les activitats inclusives de totes aquelles famílies que tenen nens i nenes amb necessitats doncs, específiques i que poden gaudir d'activitats extraescolars, activitats fora escola i també casals inclusius, les vacances que el que fan és fomentar, per la gent gran, que el que fan és fomentar doncs, la seva salut mental i també doncs, les seves xarxes també del seu propi entorn, d'altres accions que estem fent i que són molt palpables, és tota aquesta injecció important de diners i d'inversions que s'està fent en el món de la cultura, que és tan necessària per cohesionar-nos socialment i per treure la bandera, no?, de que som un municipi culturalment molt actiu i tenim un gran patrimoni cultural i patrimonial. I d'altra banda, doncs, el Tabari és un gran centre social, també, de cohesió social i d'història del nostre propi patrimoni. Tot el que estem invertint en turisme, la renaturalització del Riuet, tota la transformació urbana que ha beneficiat a Coma-ruga, que per fi té un centre urbà que cohesiona i fa sentir a la gent pròpiament d'un lloc, no? Tot això és el que estem fent amb els impostos de tots i de totes, amb un esforç, som conscients, però, repeteixo, és més important com es gasten els diners, com molt bé tu has dit, i en què s'inverteixen. Això és el que cal explicar a la ciutadania, i jo crec que molta gent està molt satisfeta de la decisió que va prendre el 2019 i el 2023 de fer el Partit Socialista, no, doncs que estigui al capdavant d'aquest Ajuntament.
1: Doncs bé, hem introduït un element nou que, d'una banda, era l'estat de sanejament, no, sí, dels comptes, i a més doncs, de com s'inverteixen, com s'esmercen aquests ingressos. Hi ha hagut una apel·lació directa doncs, cap al representant de Som Poble Esquerra.
4: Sí, doncs, també... a mi m'agradaria dir, a veure, jo no sé si vostès surten al carrer i veuen la realitat, perquè... No sé si aneu al carrer, perquè vosaltres camineu pels carrers, els carrers estan més bruts, la brossa està, hi ha muntanyes de brossa,
0: la gent
4: s'està queixant de com està el Vendrell. Jo avui dia no veig un Vendrell millor que el de fa 20 anys, o el de fa 38 anys que jo visc aquí, no és real. Parlem de lo dels residus, i ara esteu parlant de bonificació, quan hi ha diferents zones del Vendrell que fa 5 anys que estan fent aquesta feina i no se'ls hi ha premiat de cap de les maneres. Tot el contrari.
0: Perdona que t'interrompi.
4: No, sisplau, jo no t'he interromput, bueno, no m'interrompis.
0: Quan acabis, et
4: crec que és important això. També s'ha de dir, no? Pues quan parlem d'inversions europees, no? És, vale, el missatge és, s'han d'aprofitar. Sí, s'han d'aprofitar, vale. Són necessàries? Realment són necessàries? Quan tenim l'estat del Vendrell com està? Són necessàries? Primer, creiem nosaltres que s'ha d'arreglar el que hi ha, que s'ha d'arreglar el que tenim, i els serveis bàsics que estem donant no estan a l'alçada del que necessita la gent del Vendrell. Quan tinguem això, podrem fer grans projectes. Ara mateix, des de l'any 2021, vale, la quantitat que rebrem d'Europa són uns 10 milions d'euros. I la quantitat que ens gastarem, no ho sabem.
0: No ho saps tu?
4: No ho sabem. No ho sabem. Perquè la majoria... Perquè tenim un exemple molt clar. Ja ho he dit diverses vegades. El projecte del Tabaris, que tant s'omple la boca, que a mi no m'agrada parlar-ne, però és que no hi ha més. El projecte del Tabaris havia de costar uns 2 milions d'euros i va costant quasi 8. Per això mateix diem que avui dia no sabem el que ens costarà tot això. I una altra de les preguntes. A qui li han preguntat tot això que estan fent? A qui li han preguntat? La ciutadania no està participant. La ciutadania no està participant. Per tant, em remeto el que dic. És molt important com es gestionen aquests diners. Com es gestionen.
1: Molt bé, doncs passem ara...
3: Sí, bé, jo...
1: Passem a la reta per trencar...
3: Hi ha unes coses que s'han dit, bueno, que no són... que potser s'han de matitzar, eh? L'interventor també diu que hem de vigilar els comptes perquè tenim un desfase de 2 milions d'euros amb el tema de la brossa. Que la brossa s'ha disparat perquè l'any passat no es va desenvolupar...
1: És a dir...
3: Per tant, que tenim un desfase de 2 milions d'euros entre el que s'ingressa i el que es paga. I que, per tant, que possiblement s'haurà de pujar no només les bonificacions, sinó que s'haurà de pujar a la taxa a la brossa. Però això és perquè el desenvolupament està sent un desastre. Això és la primera cosa. La segona cosa, s'ha parlat de les bonificacions. Les bonificacions, jo tinc la targeta. Jo estic reciclant des de l'1 de desembre. Jo he anat a la deixalleria. No m'han permès bonificar res. Una cosa que està en les ordenances aprovades per vostès, les ordenances fiscals, que diuen que jo em puc bonificar cada vegada que vagis a la deixalleria. Doncs no em deixen. Perquè em vaig a la deixalleria i em diuen que la targeta no serveix encara. I això ja fa més d'un any i pico de que va entrar en vigor la taxa. sobre el tema dels aparcaments. Jo, vosaltres ho he dit, avui he trigat 20 minuts per donar voltes per poder trobar un aparcament, però és que el problema d'aparcament no està resolt. Com es resol? L'únic que hem fet és perdre places d'aparcament per tot arreu. Hi ha un pla d'aparcaments que encara no s'ha aprovat pel ple municipal i que es va fer fa 5 anys que està aquest ple. I després les inversions transformadores. L'Albert ja l'ha començat a dir. El Tavares, no són 8 milions, 8 milions i mig. Eren 2.200.000, 8 milions i mig. Però és que no només això, és que estem veient la Riera. La Riera s'ha tingut que agafar diners. Diners, perquè la Riera, el total del projecte de la Riera són 6 milions, més de 6 milions d'euros. S'ha tingut que agafar diners de l'empresa d'aigües, 700.000 euros, que anaven a fer canviar els comptadors que es necessiten per rebaixar les pèrdues d'aigua que ens costa diners a tots. S'han tingut de destinar d'aquí, passar-lo per la Riera. I tenim un futur, i tenim un futur, perquè s'ha rebut una subvenció molt important de 4 milions i mig. Molt bé, però és que les inversions previstes són més de 11 milions i mig d'euros. Com has pagat aquests 7 milions d'euros de diferencial que tenim quan, una cosa que s'ha dit, que gràcies a la que bona subvenció l'Ajuntament pot fer inversions. L'inversió de l'Ajuntament amb els diners de tots els contribuents i del que rep de l'Estat és 300.000 euros d'un pressupost de més de 60 milions d'euros. Quan fa qualsevol inversió és mitjançant o subvencions o deute bancari. No té capacitat financera l'Ajuntament pròpiament amb els seus ingressos per poder financiar absolutament res.
5: Lluís,
3: per acabar, jo m'agradaria parlar del parc de Botafoc. El parc de Botafoc fa just 2 anys, amb una nota de premsa, ens parlaven que el parc de Botafoc estava previst per 4 milions d'euros. Doncs avui, el segons, aquí, la licitació del parc de Botafoc, febrer del 23, el cost està previst a 4 milions d'euros. Doncs resulta que amb la subvenció que ens han donat, el que es diu és que són 8 milions d'euros. 8 milions d'euros. Un altre, Tavares, és el parc del Botafoc. Un diners que no tenim i de lo que estava previst, que eren 4 milions, ara són 8. I això no s'explica a la ciutadania, com no s'ha explicat mai quan ha costat realment el Tavares.
1: Perfecte. Per tant, fem aquesta intervenció i acabarem una ronda. Pel que estic escoltant, sembla que
5: l'Albert, el senyor Rovira i el senyor Navarrete vulguin un Vendrell estancat. Estan dient que si rebem projectes o finançament europeu o autonòmic, que no l'agafem perquè no volen transformar el Vendrell. Estem parlant de que el Vendrell està avançant i la gestió econòmica és eficient. A partir d'aquí, segurament hi ha serveis que cal millorar. Això ningú ho posa en dubte. Ningú ho posa en dubte. Però en paral·lel, el Vendrell està avançant i està transformant. I jo crec que és una evidència. Hem parlat del... Sí, no, exactament, vostès tenen una xifra, les tenim una altra, de la part del projecte de Comarruga, perdó. El Tavares. Home. Però és un projecte que s'està utilitzant a diari. I molt ben valorat per la ciutadania. I això és una evidència.
4: Vale.
5: És una evidència. Ara també rebrem subvenció econòmica pel pla de xoc d'àmbit esportiu. 3 instal·lacions del Vendrell que tenen un ús també a diari que es transformaran i es milloraran. Jo crec que aquest és el pas que hem de seguir. Però sembla ser que vostès no volen.
1: Hem d'acabar, fem una darrera intervenció començant doncs per la regidora del PSC, acabem amb el regidor del Partit Popular, que és possiblement el que més temps ha disposat avui, i hem de tancar aquest debat perquè més o menys les postures han quedat ben fixades.
0: Jo hagués estat aquí tota la tarda, però a mi la veritat no m'ofèn, entenc la vostra posició, us comprenc, sap greu, us comprenc. Sentir-vos dir que no voleu parlar del Tavares, però que, bueno, ho haurem de fer, em sap molt de greu, perquè el Tavares és un element de dinamització social, econòmica,
5: correcte,
0: turística,
5: correcte,
0: i cultural,
5: correcte,
0: més important en aquests moments que tenim al Vendrell.
5: Sens dubte.
0: Perquè us faríeu creus de la quantitat de gent i associacions, entitats, escoles, uh-huh, i organismes que demanen l'edifici del Tavares per fer esdeveniments. I tot això ens dona una riquesa cultural, patrimonial, de dinamització econòmica i social que no té preu, literalment.
4: Més important que un servei bàsic.
0: Un segon, després també. Però què entens per un servei bàsic? Albert, l'educació complerta.
5: Correcte.
0: Els contractes, des de que nosaltres vam entrar a l'Ajuntament, hem consolidat i hem regularitzat els contractes més importants que l'Ajuntament té en matèria de neteja viària i, per exemple, residus, esports, etc. Per tant, hem consolidat, hem fet allò que havíem promès que faríem, i em sap molt de greu dir-t'ho, però si vas pel carrer, preguntes i parles amb la gent és conscient que els esforços comporten sacrificis, i això és com si fos casa teva i fas obres. Doncs hi haurà uns dies que no podràs cuinar, oi que no? Perquè tens tota la cuina empantanada. Doncs això és el que hem de fer entre tots i totes, esforçar-nos per tal de, com ha dit l'Àlex, avançar i tenir un Vendrell com el que tots i totes hem volgut que fos.
1: Hem d'acabar, sé que és difícil, però sisplau, si poden ser intervencions molt breus per acabar de fixar les seves respectives posicions, senyor Rovira.
4: A veure, quan parlem de serveis bàsics, vostè ha dit molt bé, la neteja, la recollida de residus, no? L'aigua, tots aquests serveis bàsics, l'educació també, evidentment.
0: I tant. Ets el primer, ets clar, ets conscient que l'educació ha de ser el primer.
4: Evidentment. Però els serveis bàsics, parlem d'això, el que el dia a dia les persones, no, els fa viure millor. Realment, jo crec que un servei de recollida de residus que funciona és molt més essencial que un Tavares.
0: Requerim
4: que,
0: temps.
4: Requerim temps. Però,
0: i consciència.
4: Per això el missatge és com es gestiona. Que s'ha de fer tot? No diem que no,
0: i
4: evidentment.
0: Tant,
4: molt bé, s'han de fer projectes, s'han de fer coses, evidentment.
0: Correcte.
4: Ara, com? Com ho fem? Com?
0: Ho
4: preguntem
0: a
4: la gent. Què fem primer? De forma responsable, que no ho està sent. Que ens estan endeutant any rere.
1: Senyora Navarrete, sisplau, de manera molt ràpida.
4: Per mi endeutar no és ser responsable.
3: Nosaltres, si el Tavares.
0: Molt bé, gràcies, Lluís.
3: Si el Tavares, però no el Tavares de 8 milions i mig d'euros.
0: Perquè
3: en aquest diferencial dels 2.200.000 als 8.5, per exemple, tenim un problema al carrer Brissamar que s'inunda quan...
0: Perquè sota hi ha un estany.
3: I hi havia projectes per poder-lo solucionar i no s'ha volgut mai entrar a solucionar una problemàtica veritable per a la ciutadania. 8.500.000 d'euros, no. No vull un botafoc que ens costi 8 milions d'euros més, que és el que és previst, i no els 4 que ens estaven venent. I després, hem de recordar que s'està reduint molt la fórmula de reducció del deute. Això és el que s'està fent des que governa el Kenneth. La primera legislatura ha baixat quasi 12 milions d'euros i ara només hem baixat 300.000 euros de deute.
0: Ets economista i saps perfectament per què passa això.
3: 300.000 euros de deute hem baixat només des de l'any 2023. És un problema de futur amb el que hem de pagar.
1: Sí, em sembla molt de greu, però...
5: No, jo sóc ràpid, ja ho sabeu. Per concloure, jo destacaria gestió econòmica rigorosa, eficient i orientada a reduir aquest deute. Un deute que... Continuem parlant, 2012 era de 85-86 milions i ara és una tercera part d'aquesta xifra. Superàvits d'estalvi continuat, evidentment pagament de proveïdors com toca, en 12 dies, i capacitat per fer inversions, evidentment amb l'ajut de projectes europeus o autonòmics, però capacitat de fer inversions i transformar el Vendrell.
1: Senyor Vaquero, PSC, senyor Barrera, Partit Popular, senyor Navarrete, primer el Vendrell, senyor Rovira, Som Poble, Esquerra Republicana, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I bé, fins aquí aquesta edició del Plaça Vella. Com sempre, ens retrobarem d'aquí 15 dies amb més qüestions d'actualitat municipal. A reveure, moltíssimes gràcies.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

I què tal? Molt bona nit, ja hi tornem a ser un altre divendres més. Estàs escoltant els Iron Fridays, divendres metàl·lics aquí, a Ràdio Vendrell. Bé, bé, i ens escoltis a través de les zones en directe al 107.1 de l'FM, aquí, a Zona Penedès, o si no, a través de la plana web rtv-alvendrell.cat, si no, a través de l'aplicació d'aquesta casa mare, si la tens, perquè si no busques nova està caducada. A veure si aquí posen pasta i entreu una nova. I res, a través de la TDT, a través d'on pugueu, molt bona nit i benvinguts. Bé, com ja sabeu, a partir d'ara un parell d'horetes de bon rock, bon heavy i bon rotllo, en Cisco Rock, els mandos i el control tècnic. Bé, bé, i encara de ressaca d'aquest Iron Friday Fest que vam tenir el dia 18. I, bueno, hem estat un parell de setmanes sense programa en directe perquè he tingut un petit problema. Què collons, que vaig amb una cama tiesa i no puc anar a la ràdio a fer el programa. Això és el que passava. Simplement no va passar res, dia de Sant Jordi, un estava treballant, rotura fibril·lar al quadríceps i amb muletes. És el que toca, baixa laboral i aquí estem. Però, bueno, com sempre, intentem estar al peu del canó fotent bona música els divendres. I avui ja no podia faltar, teníem que anar al Leo. I com no, hem començat amb una miqueta dels Megadeth. I per què, per què? Perquè ja ho sabeu molt, fan ara una gira ja despedida, potser, no sé, ja el temps ho dirà, però de moment toquen el dia 25 a València, al Roig Arena, el 27 a Corunya, al Coliseum, i el dia 29 de maig a Bilbao, al Vizcaya Arena Vec. I com no, notícia d'última hora que va sortir la setmana passada, no se sabia, van acompanyats dels grans Angelus Apatrida, els Crisics i la banda nord-americana The Coast. I com no, promet ser una gran nit de thrash metal, una nit brutal, una nit de canya, que no hi podré anar, però bueno, espero que algú vagi i em ho expliqui. I de moment continuem amb aquest últim treball dels Megadeth, aquest àlbum homònim, i anem amb el tema Puppet Parade. L'escoltes aquí, als Iron Fridays.

Megadeth, però anem amb el bonus track, diguem-ne, anem amb la sorpresa, aquest Ride the Lightning, versionat per Megadeth, i que, bueno, que ja l'han fet en directe, ja han tocat en directe aquest tema i sona brutal, sona tal que sigui.

0: Si enxupes la ràdio els divendres de 9 a 11 de la nit i escoltes Bon Heavy, no ho dubtis, estàs escoltant Iron Maiden, emitint des de Vendrell a tot el món.
1: Bé, bé, i una altra banda que estarà acompanyant amb aquesta gira de Megadeth per Espanya. Ells són els grans Angelus Apatrida. I com no sona Empire of Shame.

Bé, i continuem amb Petralles. Des del seu àlbum Cabaret de la Guillotine sonava així de brutal Àngelus Apàtrida, que estaran junt en Crisis i Megadeth amb aquestes tres dates aquí, amb aquesta mini gira d'Espanya. Després estaran al Rockfest.

0: Bueno, bueno, i uns que estaven de descans i tornen ara...
1: Iron Fridays, divendres metàl·lics a Ràdio Vendrell. De 9 a 11 de la nit en el 107.1 de l'FM.

també hi comenté. Continuem amb els Igualada i anem amb el tema Rise Stand Rest, que va donar nom a l'àlbum que va veure la llum el 2013.

0: es la puta caña.
1: Bé, i fa poquet ens va sorprendre la sortida de Lisa White dels Arch Enemy i l'entrada de Lauren Hart, i com no, van treure un tema Arch Enemy amb la nova cantant Lauren Hart, que sona així, Do the Last Bridge.

bé, Arch Enemy la podrem veure junt amb Lauren Hart tocant el Leyendas del Rock aquest 6 d'agost i, com no, a Villena. I també podeu veure'ls el dia 5 d'agost a la sala Jimmy Jazz a Vitoria. Com no, canya assegurada.

Bueno, a Vitoria, sold out, nois. I bueno, també ens va sorprendre la sortida de Lisa White i l'anunci tot seguit de que entrava a formar part de Blue Medusa i va treure aquest tema, Checkmate.

I doncs bé, després de tot això, ens han sorprès aquesta setmana Dragon Force presentant a Alissa Whitelus com la seva nova cantant oficial. I com no, traient tema amb aquesta col·laboració, Burning Hearts. O sigui, Dragon Force aquí, als Iron Maidens.

I bé, continuem amb aquesta segona horeta d'aquest Iron Friday i continuem una mica d'Udo Disney Dare i, com no, des de l'últim treball que va sortir i aquest Isolation Man.

Bebeu Dolly Snyder dintre del seu àlbum My Way, que va veure la llum el 22. Tenia un tema fantàstic com el Hellraiser i, com no, aquest TNT versionant els AC/DC, però a la seva manera.

0: Bé, bé, ha vist una fantàstica versió d'aquest TNT d'Udo de Snyder.
1: Escoltes Iron Fridays. Som tan dolents que ni el coronavirus ha pogut amb nosaltres.
0: Bé, bé, i continuem amb Wallbeat des de Copenhague i sona així, The Sacred Stones, extreta de l'àlbum Servant of the Mind.

bé, bé, anirem despedint aquest programa d'avui, dia 8 de maig. Ja comença el caloret, eh, nois? Bueno, en cafè fred, però sí, ahí estamos. Anem a despedir aquest programa, aquest 8 de maig, ja, i anem amb Noctambuls i el seu Doris Dívoli amb aquesta col·laboració amb Elisa Martín. Sona així de bé, així de brutal, i me callo, us deixo escoltar el tema i ens escoltem més la setmana que ve. Apa, amunt penya, salut! Yeah.

every Friday from 9 to 11 at night. He listens to Iron Fridays on Radio El Vendrell. Bé, bé, i fins aquí hem arribat. Això és tot, amics. Ens veiem, ens escoltem, ens veiem prop de les barres, als concerts, i, com no, apoyeu la música en directe. Apa, agur, penya! Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Comencem nova jornada i nou dia ja d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera, les 9 i 2 minuts ara mateix. I en aquesta jornada d'avui divendres, 8 de maig, programa número 3.964. Avui ja amb la normalitat habitual. Bé, de fet, la primera part sempre en aquestes parts de directe estem aquí físicament, després marxem en algun lloc d'interès, com en aquestes darreres setmanes. En aquest cas, ahir que vam estar a la Fira de Salut, però avui ja, com dèiem, en certa ja normalitat, des del principi fins al final. Ara, a seguida, explicarem quin és el contingut d'avui. Abans, però, recordar que si voleu enviar-nos un missatge de WhatsApp, podeu fer-ho ara que ja estem en directe al 686-101-101. Un correu electrònic en qualsevol moment del dia, de la setmana, calaixera@rtv-elvendrell.cat. Per començar, anirem a conèixer la previsió del temps. Sempre important donar-hi aquest primer cop d'ull. També una primera cançó que ens ajuda a posar ritme. I això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. Els esports, amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades dels diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem a la segona part de programa amb més contingut, amb més coses. De fet, ja un espai que encapçala la segona part dels divendres, un espai literari, aquest calaix replet de lectures que ens aporta la Montse Porcel, amb gèneres, autors, autores, recomanacions i una bona estona de conversa literària. A banda, dins l'agenda, per exemple, explicar-vos que tot just aquest dissabte, demà, arriba el Dia del Diable, que organitza el Ball de Diables del Vendrell. Diferents activitats durant tota la jornada que coneixerem i que ens explicaran aquí en aquest espai. També tindrem secció digital amb la Maria Fernández i també ens quedarà a conèixer tota l'actualitat que arriba des de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. A les 11 arribarem a la nova connexió i actualització de les notícies amb la xarxa i ja anirem cap a la tercera i última part amb un contingut habitual que en principi avui sí ja ens aportarà l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona per parlar justament això, de termes legals, de jurisprudència, però sempre amb aquesta mirada distesa i fàcil, sobretot entendre el que és l'advocacia des d'aquesta vessant propera i fàcil. I encara ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades per aquests canals que ja hem dit, i a més també hi afegim sempre el telèfon de directe, que no és altre que el de sempre, el 977-15-70-69. I bàsicament amb tot això arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem per avui. Gràcies. Com un dia més, com sempre, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència, sempre, sempre destacant que això és casa vostra.
2: La Calaixera, un programa únic de tots.
0: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: I pendents del temps, de la previsió del temps i de les dades meteorològiques que expliquen que avui divendres ens espera un dia doncs força variable perquè fa sobretot la nuvolositat. Avui, en principi, no s'esperen pluges. tot i que poden ser presents de cara al migdia tarda, sense anar més enllà, tot i així seran pluges doncs, força suaus i gotellades molt bàsiques i molt puntuals en diferents punts de la comarca i també perquè fa el municipi del Vendrell. La precipitació que serà present segurament de cara a aquest cap de setmana, sobretot demà dissabte, amb precipitacions generalitzades arreu del territori i diumenge també de manera puntual que poden afectar diferents punts del municipi i la comarca. Unes temperatures que segueixen doncs, la tònica d'aquests dies enrere, temperatures doncs, més suaus de cara al matí i al vespre, amb més punta de cara al migdia, però que tampoc ha d'anar més enllà. De fet, una temperatura que ara en directe arriba als 17 graus.
0: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
3: Va, una mica així de funky, de soul, allò que ens aporta la nova cançó de Renaldo i Clara. Una cançó que, mica en mica, va agafant volada, que és el que volem en un divendres qualsevol com aquest. Gener.

0: Renaldo i Clara, nova cançó publicada aquest divendres, es diu Gener, i és la cançó que ens posa a ritme en tota aquesta jornada d'avui, en directe i en proximitat, al 107.1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 10 minuts, notícies. La comunitat educativa ha iniciat un nou cicle de protestes per reclamar al govern de la Generalitat que reobri les negociacions per augmentar la inversió a l'escola pública. Al Vendrell, un centenar de docents s'ha manifestat pels carrers del centre i han fet sentir el seu malestar per la situació que es troba al sector. A partir de la plaça Nova, els manifestants han recorregut els carrers del centre, passant pels serveis territorials d'educació del Penedès, on han enganxat cartells de les vagues que es faran les properes setmanes i acabant a la plaça Vella. Amb un ambient festiu però reivindicatiu, la comunitat educativa ha reiterat les peticions d'augmentar la inversió a l'escola pública per passar de l'actual 3% al 6% que estableix la llei d'educació del 2009 i exigint al govern català que reobri les negociacions. De fet, així s'expressava als micròfons d'aquesta casa el delegat de la CGT d'Educació al Baix Penedès, Antoni Álvarez.
2: Per intentar aturar aquest desgavell econòmic educatiu que patim al país des de fa molts anys, però que ara hem dit ja prou. Però la veritat és que tal com està actuant darrerament el govern i el departament, no ho veiem fàcil.
0: També s'han llegit tres comunicats dels docents, del personal educatiu i de les famílies, on s'han posat i expressat les demandes com ara rebaixar les ràtios, augmentar el personal de suport per l'educació inclusiva, reduir la burocràcia i millorar els salaris. També s'ha fet una crida a participar en les vagues que s'obren ja des d'aquest passat dijous, des d'ahir, amb el personal de les escoles Bressol i que continuaran la setmana entrant.
2: Per intentar aturar aquest desgavell econòmic educatiu que patim al país des de fa molts anys, però que ara hem dit ja prou. Però la veritat és que tal com està actuant darrerament el govern i el departament, no ho veiem fàcil. Tant de bo ens equivoquem, eh? Hi ha una vaga de 0-3 de tot el personal de les infants. El dimarts vinent, el dia 12, hi ha una vaga a tota Catalunya de tot el personal educatiu, de totes les etapes, i el dia 13 hi ha una vaga del servei territorial del Penedès, és a dir, de les quatre comarques de la Vegueria i del Baix Llobregat.
0: Això, aquestes jornades de vaga entre la comunitat educativa que començaven ja i dijous amb les escoles Bressol, un sector que fins ara no havia format part de les mobilitzacions. Al Vendrell, les escoles del Puig, el Botafoc, el Riuet i el Relet s'han sumat a les protestes amb un seguiment mitjà del 34,5% entre el professorat i el personal adscrit i un 69% entre l'alumnat. L'escola Mestral no s'ha sumat a la vaga perquè ja havia anunciat una jornada de portes obertes per avui, per aquest dijous, però té previst secundar les mobilitzacions un altre dia. Des del sector reclamen més recursos per atendre els infants, ja que consideren que les ràtios són massa elevades. Demanen també la dignificació salarial, l'equiparació de les condicions laborals i les millores en la salut laboral i reconeixement professional. Més qüestions. Parlem de les platges. L'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor, ADEH, ha donat a conèixer les platges que aquest any tenen el distintiu de la bandera blava. De les tres platges vendrellenques, aquest 2026 la recuperen, la tornen a revalidar un any més, Sant Salvador i el Francàs, que han obtingut aquest certificat, mentre que la platja de Coma-ruga s'ha quedat sense. Per contra, el Tavaris ha obtingut el distintiu de centre blau. Ho expliquem. Pel que fa a la platja de Coma-ruga, des de la regidoria de platges del Vendrell apunten com a motiu l'obertura des de l'estiu passat d'una platja per a gossos, ja que la resta dels serveis són iguals a les tres zones. Marta Tovella.
3: El motiu de no tenir-la no és perquè s'hi faci una altra mena de tractament o una altra mena d'activitats a la platja, sinó únicament perquè hem apostat per la platja de gossos, que és una demanda dels usuaris de la ciutadania, i els criteris de bandera blava no permeten que hi hagin animals domèstics a la platja. Llavors, des de l'Ajuntament vam pensar que la platja de gossos era algo que havíem de continuar mantenint, donada l'acollida que va tenir l'any passat, i per aquest motiu.
0: I precisament respecte a la platja per a gossos, des del consistori expliquen que aquest es podria reobrir a finals del mes de maig, un cop rebin l'autorització pertinent de la Generalitat. La pèrdua de la bandera blava a Coma-ruga contrasta amb l'obtenció del certificat de centre blau per a Tavaris, que també l'otorga l'ADH.
3: I el que valora és la difusió i els actes i els esdeveniments que fas per donar a conèixer els espais mediambientals de més rellevància als municipis. Poden ser centres que facin més investigació científica o centres com el nostre, que el que fem és divulgar i donar a conèixer el valor de tant de Masia Blanca com madrigueres i de tota la fauna i flora que tenim aquí.
0: A la resta de comarca, Calafell ha mantingut la bandera blava per les platges de Segur, Llevant, Segur Ponent i l'Estany Masmel i Calafell, mentre que Cunit conserva les banderes per les platges de Cunit Llevant i Cunit Ponent. Pel que fa als ports, només el de Segur de Calafell ha rebut la bandera blava. I sense marxar de les platges, els treballs de trasllat de sorra des de Coma-ruga fins a les platges de Calafell s'ha suspès de forma definitiva i no es preveu que es reprengui fins al mes de setembre. El Ministeri de Transició Ecològica ha pres aquesta decisió després que la Generalitat fixés diverses condicions per respectar les zones de criança del corriol Camanegre, entre les quals hi havia respectar les zones de nidificació del corriol, controlar les activitats potencialment pertorbadores i que es faci un seguiment constant per part dels serveis competents. Davant d'això, el Ministeri de Transició Ecològica va decidir suspendre definitivament els treballs quan només s'havien portat a Calafell la meitat dels 15.000 metres cúbics de sediments previstos. La intenció és reprendre el trasllat a mes de setembre, com dèiem. Des de l'Ajuntament de Calafell, però, han definit les condicions de medi ambient com desproporcionades i arbitràries, recordant en altres punts on hi ha moviments de maquinària com la zona del riuet de Coma-ruga o a la del port de la tèrmica de Cubelles, que no s'han exigit les mateixes mesures. El regidor d'Ecologia Urbana de Calafell, Aaron Marcos, ha criticat aquesta falta de criteri i ha recordat que aquesta decisió pot tenir conseqüències amb els pròxims temporals. La platja de l'Estany i el Masmel de Calafell va patir aquest hivern desperfectes greus després que l'any passat tampoc es va poder completar el trasllat de sorra. El consistori calafellenc tem que pugui passar el mateix el pròxim hivern, i igualment apuntant que la millor època per fer aquests moviments és abans de l'estiu, perquè és l'època en què hi ha menys temporals i la sorra es pot consolidar i estabilitzar. Més notícies, altres notícies destacades en l'àmbit cultural. La Fundació Fenosa ha presentat els actes de commemoració del centenari de Nicole Florensa, la qual fora artista en diferents disciplines i fou una figura cabdal en l'habilitació del Portal del Perdó com a centre cultural i de difusió artística. Una iniciativa pionera en la seva salvaguàrdia del patrimoni artístic del seu marit, l'insigne escultor Apel·les Fenosa, que no amaga, però una creadora, ella també, de gran nivell, especialment en el camp del gravat i l'escriptura. Una producció d'Alba valor que, a motiu d'enguany del seu centenari, es pretén recuperar i reivindicar. Així ho explica la directora del Museu Fenosa, la Nekane Aramburu.
4: Hubo una época que sí, que se le reconoció, de hecho tuvo exposiciones en diferentes lugares a nivel nacional e internacional, en el Pompidou, estuvo muy apoyada también por reconocidas figuras de la cultura, no solo catalana, sino europea, pero sí que es verdad que cuando una mujer fallece, y ella fallece en el 2012, los trabajos quedan más en el anonimato.
0: Nicole Florensa va néixer a París el 28 de setembre de 1926. Enguany farà 100 anys. Després de contraure el matrimoni amb Apel·les Fenosa, entra en contacte amb el Vendrell, on la parella va adquirir el Portal del Pardo el 1958, un palauet del segle XVI que l'artista va projectar com un autèntic centre de creació cultural. De fet, a la presentació d'aquest centenari també participava, i ara la podrem escoltar, la vicepresidenta de la Diputació de Tarragona, la Marta Ventura, i l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
5: Nicole va ser la fundadora, no?, la que va iniciar aquest projecte de museu, un museu molt important pel territori, i també de la fundació, de la qual som membres, però també és un artista, no?, i per tant, aquest centenari és la gran oportunitat per donar-li a nivell artístic el valor i el lloc que li correspon a la Nicole.
6: Avui no tindríem no es conservaria el portal del Pardo, el Palau, l'edifici patrimonial més important del Vendrell, un palau de finals del 15 i principis del segle XVI, s'hagués perdut sense la decisió de la parella, evidentment, tant de la Nicole com de la Pilar Sanosa, de viure, de comprar i convertir això en un centre cultural.
0: Els actes commemoratius s'allargaran fins a l'any vinent i inclouen exposicions, presentació de llibres i diverses iniciatives audiovisuals, com la crida per recuperar fotografies de Nicole Florensa i l'elaboració d'un documental titulat Hors du temps, a càrrec d'aquesta casa de ràdio i televisió al Vendrell. Un projecte on el portal del Pardo serà un protagonista més, on ho destaca, qui ho explica, és el gerent d'aquesta casa, en Josep Escanyo.
7: S'explicarà a mi, doncs, aquest llegat, aquest vincle de la Nicole amb el municipi, i també en el qual la casa també serà un protagonista més d'aquest documental, no? Perquè també és una casa que és fantàstica, és molt desconeguda, i té molts racons, i també volem que sigui un protagonista més d'aquest documental que farem.
0: Aquest documental que es preveu que s'estreni al maig de l'any vinent, mentre que de les quatre fotografies seleccionades se'n farà un reconeixement en una edició especial del programa Mosaics. I es lliurarà un lot de llibres de la Fundació Peles Fenosa. Un homenatge carregat, com Nicole, de sensibilitat, senzillesa i un amor per l'art indiscutible i immarcescible. I cultura gastronòmica. Cunit ha celebrat la cloenda de la Ruta del Xató, la que ha estat la 29a edició. Un acte que ha comptat amb la presència dels responsables de la ruta, de diferents ajuntaments participants, dels gremis de restauradors de l'àmbit penedesenc. El Xató, un plat propi del Penedès, que creix any rere any i és un exemple d'identitat gastronòmica, un fet que també defensa l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes.
8: No només és un argument d'identitat penedesenca, sinó que és un element de resistència. Perquè ens tenen dividits aquí provincialment, però el Xató no entén de províncies i ens uneix al que som. És aquest territori que hi ha entre el massís del Garraf i el Camp de Tarragona i entre l'Anoia i el Mar Mediterrani. I el Xató és això. És identitat, és territori i és original, que és important.
0: La Ruta del Xató treballa per difondre el plat amb l'objectiu que cada cop hi hagi més restaurants que el puguin preparar. En Jordi Gasol és el president de la Ruta del Xató.
9: Neix fa molts anys, a poc a poc ha anat creixent, ha tingut els seus dalts i baixos, vull dir, no sempre ha sigut en endavant, però sembla que ara, darrerament, doncs, ha hagut un increment important de municipis, els ajuntaments s'impliquen doncs, cada cop més. També és veritat de que hi ha una coneixença més gran d'aquest plat fora, arreu d'on ha nascut, i per tant això ajuda a que cada cop hi hagi més restaurants, que és el que pretenem des dels gremis, doncs que hi participin i col·laborin.
0: El moment central de l'acte de cloenda està del lliurament a l'ambaixadora de la ruta d'aquest any, la Gessamí Caramé, del morter commemoratiu de la seva col·laboració. Per la popular cuinera ha estat una gran experiència poder divulgar el Xató.
10: Ha sigut molt xulo, ha sigut molt bonic poder representar un territori tan implicat en defensar la cuina catalana i la seua cuina, i esta recepta tan antiga, tan completa, tan maca, que ens dona referències culturals de diferents generacions gastronòmiques, de diferents maneres de conservar els ingredients, aprofitar la temporalitat, que ens parla de pagès, que ens parla de terra. Ha sigut superbonic.
0: Ella mateixa té aquesta definició clara del que significa aquest plat a nivell patrimonial, però també gastronòmic.
10: Bueno, si parlem organolèpticament, és molt potent a nivell sabor. O sigui, tenim moltes textures, tenim molts de contrastos, no? I bueno, sobretot una amanida que per una banda pot donar-te frescor, però per una altra banda també et dona molta terra i molta calidesa d'hivern, vale? Això és una cosa que és important. No deixa de ser una amanida, perquè ho és, però és una amanida amb poder.
0: En aquest acte de cloenda també s'ha explicat que és possible que de cara a l'any que ve, i per això es treballa, la Ruta del Xató faci presentacions de la proposta fora de l'àmbit penedesenc i fins i tot català. Els responsables de la Ruta del Xató treballen, justament com dèiem, amb aquesta idea. I l'exposició que aquests darrers dies s'ha pogut veure al Portal del Pardo ha esdevingut el tret de sortida de la commemoració dels 250 anys de l'Orgue del Vendrell, que tindrà lloc l'any vinent. Una mostra que, mitjançant el llibre de comptes de la seva construcció, ressegueix els seus orígens, el seu finançament i, fins i tot, el possible lloc de la seva fabricació a càrrec del mestre suís Ludwig Schwerer. Un referent identitari del Vendrell que va tirar endavant mercès a la voluntat popular de la gent de la vila, tot i alguns recels inicials. El nostre company i els serveis informatius, en Lolo García, ha parlat amb els comissaris d'aquesta exposició, en Salvador Guasch i en Xavier Mercader.
11: I al final, deu posar mà i girar els principals contraris en els primers promotors de l'obra. Així explicava mossèn Manuel Almatell al llibre de comptes de l'Orgue, com després d'una divisió inicial entre partidaris i detractors de la construcció de l'instrument, la iniciativa va anar calant en el conjunt del poble fins a esdevenir una autèntica empresa popular. Un cost molt elevat per a l'època, més de 2.600 lliures, que tanmateix es van cobrir a base de les bestretes dels veïns.
12: Molta gent dona les brises, que prou importància en aquell moment, inclús es troben donacions, diguem-ne que criden l'atenció, com és dos forcs d'alls xics o quatre quarteres de mastall. Mastall era una barreja que es feia servir en aquell moment de gra i diferents llegums, no? I un senyor que dona també aiguardent.
11: L'Orgue del Vendrell se li encarrega el 1675 al mestre suís Ludwig Scherrer, instal·lat en aquell moment a Valls, arran de la impossibilitat de tirar endavant el retaule que tenia projectat l'escultor Lluís Bonifàs. Per tot plegat i amb l'objectiu de dignificar els oficis, s'acorda la construcció de l'instrument, una peça única que quedarà enllestida 2 anys després i a la que, recels inicials a banda, s'hi acabarà abocant tota la vila.
12: El primer contracte ja diu que el mossèn Almatell, rector de la parròquia, juntament amb l'Ajuntament, i els principals caps de casa de la vila, doncs són els que tiren endavant la iniciativa. Amb aquestes donacions per caritat, és significatiu que ho relacionen per carrers. O sigui, el carrer de França de baix, per dir alguna cosa, fulano, sotano, mangano, el que donen cada un. Tothom va donar el que va poder en aquell moment, no?
11: Una mena de barcami que va trigar a retornar-se als mecenes uns 12 anys, sent mossèn Almatell l'últim a recuperar la seva bestreta, i que també va incloure l'aportació mitjançant l'impost de les brises, les restes aixafades a raïm que s'empraven per a l'elaboració de l'aiguardent. Mercès al minuciós llibre de comptabilitat que es va habilitar, a més, també s'ha aconseguit determinar el lloc de la construcció de l'Orgue, a l'actual placeta de les Garrofes, on mossèn Salvador Fons va llogar a Scherrer una casa que va utilitzar de retruc de taller. Tot plegat, una tasca d'orfebreria que va marcar un abans i un després en la història d'aquest instrument.
13: Des del 1550 hi ha una forma tècnica i estètica de construir els orgues, i sobretot la part sonora, que es va anar mantenint amb el temps, quan a Europa s'estava desenvolupant un altre tipus d'instrument, amb més sonoritat, estèticament diferents, amb els teclats, amb registres, i això, aquest organer suís va vindre amb tota aquesta forma de fer orgues, i quan va arribar aquí a Catalunya va instaurar o va imposar una mica aquest tema.
11: Una nova tècnica constructiva molt influïda pels corrents centreeuropeus i que és l'únic que es conserva sencer al món dels fabricats per Ludwig Scherrer. Una supervivència possiblement afavorida per la recuperació que va fer Pau Casals, en canvi d'ubicació inclòs, passant de lateral de l'església al cor, i que mare d'emoció qualsevol organista que tingui el privilegi de poder-lo tocar.
13: Fa respecte, i a més és la nostra responsabilitat aquest llegat que ens ha deixat tota aquesta gent que van ajudar a fer l'orgue, el cas de Pau Casals, que gràcies a ell també vam recuperar aquest instrument i potser no es va malmetre a la Guerra Civil, doncs, hosti, és una gran responsabilitat poder tocar aquest instrument, mantenir-lo, fer-lo sonar i, sobretot, divulgar-lo, que és una de les feines que hem de fer.
11: Un instrument únic que es manté en plena forma gairebé 2 segles i mig després de la seva inauguració, per la Pasqua Florida de 1777. I és que, no gratuïtament, en el moment de la seva certificació final, ja va ser qualificat com una joia del non plus ultra dels fabricants d'orgues.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
14: Causa pell i tremolors. tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
15: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Dos quarts en punt de deu. Arribats a aquest punt, marxem ja cap a l'actualitat esportiva, una informació que sempre ens porta en Jordi Grey.
16: Hola, bon dia. Comencem parlant d'handbol i ho fem amb derrota del Vendrell Rasa Tècnic per 34-26 aquest diumenge a la pista del Gavavé, en un partit on els jugadors de David Castaño s'enfrontaven a un equip que necessitava guanyar per assegurar-se l'ascens. I bé, tot i que els primers minuts doncs, els vendellencs van plantar cara, doncs ja cap al final de la primera part els locals doncs, que ja es van escapar en el marcador, i a la segona part, doncs, tot i que el Vendrell va intentar reaccionar, doncs ja no hi van ser temps, i per tant el Gavà, que finalment doncs, va aconseguir aquest ascens a Segona Catalana i fins i tot també situar-se com a nou líder. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el mestre, el David Castaño. Hola, bon dia.
17: Bon dia, Jordi.
16: Bé, un partit que bé, doncs, al final uns hi jugaven molt, els altres no tant, i això doncs, al final es va notar, no?
17: Sí, no, va ser un partit que no vam tenir cap opció, va ser molt superior a Gavà i no hi ha res a dir, o sigui, no vam poder fer res.
16: I mira que això, no?, que els primers minuts sí que va estar igualat, fins i tot vau estar per davant el marcador, però aquest parcial final, no?, de 7-2 al final de la primera part, doncs us va acabar de matar, no?
17: Sí, ells van plantejar una defensa molt oberta, molt intensa, que se'ns va ennuegar i realment, el que t'ho he dit, van ser superiors, van ser molt superiors, i nosaltres vam quedar inoperants amb aquesta defensa.
16: També és veritat que bé, doncs ja les últimes setmanes doncs ja doncs també no més baixes, no? Que suposo que també doncs costa més, no?
17: Sí, tot costa, també la falta d'intensitat, per la falta d'objectius potser se'ns està ficant pel mig, però bueno, ja et dic, no tothom plantejar el partit, però igual que potser hi ha algunes derrotes que no havien d'haver perdut per X temes, l'altre dia realment no tinc res a portar, va ser molt superior al Gavà i me n'escuda la victòria.
16: Ara ja toca pensar el partit, que serà aquest dissabte a casa contra l'Egra B, que és un equip que també s'està jugant l'ascens, tot i que té una mica més complicat. I bé, és l'últim partit de la temporada a casa, per tant, suposo que l'objectiu és aquest, no? Intentar, doncs, com a mínim, acabar amb una alegria per l'afició.
17: Sí, a més, jo crec que és més assumible aquest partit. A casa seva, del l'Egra, van perdre 2-1. Jo crec que, ara que dius tu, ens hauríem de despedir de pista amb una victòria, jo crec que és assumible.
16: Doncs perfecte, David, esperem que així sigui, sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
17: Correcte, merci, Jordi.
16: David Castaño, entrenador del Vendrell Rasa Tècnic, valorant aquesta derrota a Gavà, i ara, com diem, centrats en aquest últim partit de la temporada a casa, dissabte a 8:45 del vespre, al Palau Municipal contra l'Egra B.

0: sonava i fins i tot doncs, va tenir opcions per empatar, però finalment doncs, el marcador que ja no es movia més. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre, tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, primer comencem per la part positiva, que va ser el dijous, aquesta victòria contra el Catllà, importantíssima, per ja doncs, acabar d'estar tranquils, no?
1: Sí, sí, sí. El dijous vam fer un partit força ja... força bo, la veritat, en línies general, i amb... vam mostrar-nos bastant superiors, sobretot a la primera part, on anàvem 3-0 guanyant, vam aconseguir inclús el 4-0, i ja et dic, va ser un partit que també està força bé, i després amb el que també vam deixar a vegades que ja es connectés de més, vam tindre la sort que Joan va fer un partit molt, molt bo, i va estar molt encertat amb dobles penals, perquè en vam tindre inclús 3, una a la primera part i dos a la segona, Katja, i amb el segon que van xutar era per empatar el partit, tenim la sort de que Joan Rara la pare i la següent jugada o la contra que porta aquesta parada és el 6-4 definitiu. En definitiva, això, un partit amb el que vam jugar força bé i amb el que al final doncs, potser ens vam inclús complicar una mica més en altres, però amb el que al final vam aconseguir tots els 3 punts, que era, com tu molt bé dius, molt important.
0: I en canvi, diumenge, doncs bé, doncs, aquí sí que, doncs bé, doncs, la primera part sí que doncs, ho passeu malament, i després doncs, sí que és cert doncs, que hi ha una reacció, però al final doncs, us falta doncs, una mica d'encert per acabar doncs, que com a mínim treure un punt. No?
1: Pues sí, diumenge va ser pues, tot el contrari. Vam sortir ahir al camp força malament, vam deixar que durant pràcticament tota la primera part, o tota la primera part, inclús una miqueta de la segona, jugués més al ritme que volien ells, que era un ritme pues, més pesador, més tranquil, més lent, que el que crec que teníem que intentem posar en altres, i pues això, 2-0 la primera part, només sortim, es fa el 3-0 amb una, bueno, 0-3 amb una contra així una mica tonta, que potser podíem fer una mica més, i a partir d'aquí sí que és veritat que, bueno, per buscar coses positives, pues l'equip reacciona, l'equip segurament treu la seva millor versió, i aconseguís fer el 3-2, inclús fem moltes ocasions per empatar de 3, tant en joc de 4 versus 4 com en joc de 5 versus 4. Però així com l'altre dia doncs, vam estar força encertats i quasi tot el que vam xutar doncs, va acabar entrant, el diumenge no va ser així i doncs, al final si durant una part del partit no estàs prou intent i dius que jugui massa a el que proposa el rival i l'altra part del partit no estàs encertat, doncs en definitiva doncs és difícil guanyar partits, és una miqueta el que va passar diumenge. Una llàstima, perquè crec que al final amb la reacció de la segona part haguéssim pogut treure perfectament un empat, inclús guanyar el partit, però no vam ser capaços, i així doncs, bueno, s'acaben una miqueta ja les nostres aspiracions d'intentar lluitar per una plaça preferent.
0: A més, hi ha dos partits que també doncs, aneu carregats també de jugadors del filial, no? Que aquest any doncs, estan sent força importants, i de fet bé, doncs aquesta setmana doncs que es van estrenar doncs dos jugadors més, no, com són el Guillem, que a més el diumenge va tenir la sort de marcar el gol, i diumenge també va entrar a convocatòria l'Eric De Llanos, que a més venia el dissabte a fer un partides al derbi, per tant doncs dos jugadors més que doncs també apareixen, no?
1: Sí, sí, sí, portem tota la segona volta tirant molt en base, i ara en aquest moment per jugar la temporada, pues amb Jordi sancionat, el Dani està amb coses personals, l'Adri que està treballant, el Joel que està lesionat i l'Arnau que es va fer mal dijous, doncs, bueno, anàvem completament a un quadre i vam tirar de jugadors del bé i supercontents de la seva aportació tant dijous com diumenge i una... I això, no? Per això aquesta és la idea del bé i per aquest costat, doncs, bueno, coses positives, però que ja et dic, una llàstima que al final no donés, perquè ja et dic que crec que ho vam fer suficient i que hagués estat mal d'inventar arribar per almenys a les dues últimes jornades amb opcions de competir per aquesta plaça, setena plaça.
0: Ara doncs ja toca pensar el primer partit, que serà aquest diumenge. En principi la pista del Calamares Torredembarra, un equip que bé, doncs aquí a la primera volta doncs, va guanyar, per tant, com comentaves després del partit, no? I aquesta espineta clavada, no? I a més, doncs, com que també té aquest component de derbi, doncs aviam si doncs, com a mínim podeu aconseguir una victòria abans dels dos últims partits, que ja seran més durs, no?
1: Sí, sí, sí, l'objectiu és clar, és per lo menos suma 29, que quedem una miqueta curts per lo que jo voldria, però bueno, per lo menos intentar suma 29 i per això pues, guanyar el Calamars és molt important, perquè en principi som millors que ells, això ho diu la classificació, quan ja pràcticament està allà acabada, perquè ens van guanyar aquí

0: casa amb un partit en el que teníem pràcticament guanyat i vam tirar de males maneres, i perquè és un derbi i al final del derbi sempre, sempre és important guanyar-lo. Si aquesta és la idea, veurem a veure quants jugadors tinc, quants venen del B, com acabem de solventar aquests temes, però siguem els que siguem és igual, hem d'anar ja a tope i hem de treure tres punts jo sí, perquè et dic, és molt important. Jo crec que acaba la temporada per això, abans dels dos altres partits, que seran molt complicats perquè seran contra el primer i contra el segon, pues por lo menos acaba amb una miqueta de bon sabor de boca i guanyar el derbi a Calamares barra Platense.
1: Doncs perfecte, Miqui, esperem que sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies a tu.
1: Miquel Mal, entrenador del Club Futbol Sala Vendrell, valorant aquesta victòria contra el Catllà i aquesta derrota contra el Vilaseca, i ara continuem centrats en aquest partit, en principi diumenge, a Segur, a la pista del Calamares Torredembarra.

0: l'actualitat i la informació esportiva que sempre ens acompanya és important recollir en aquesta primera part informativa, però també sempre ens centrem en les portades, les principals portades dels diaris. Les portades d'avui divendres, 8 de maig, sempre començant, per exemple, pel diari de Tarragona. Cristina Lagarde està a Tarragona. La presidenta del Banc Central Europeu es reuneix al Roc de Sant Gaietà amb 14 governadors de bancs centrals. També en portada, la gira gastronòmica del diari, distingida per l'Acadèmia, rep el Premi Especial Anton Pont i Amenós per la seva aposta en favor d'aquesta, diuen, millor cuina. És l'actualitat en portada al diari de Tarragona, que deixem enrere, saltem cap al diari Ara. L'OMS crida a la calma, l'antivirus no és com la Covid. L'organisme confirma 5 contagis i n'hi ha 3 dependents, a més del cas d'una hostessa de vol neerlandesa. S'activa el rastreig d'un centenar de persones que van marxar del creuer o van coincidir en un avió. I reunió insòlita de Trump i Lula a la Casa Blanca. Els presidents dels Estats Units i de Brasil, que mantenen relació freda i distant, esquiven la premsa durant la visita oficial a Washington de Lula da Silva, que compareix en solitari 3 hores després de l'ambaixada del seu país. I l'Església xoca amb la ultradreta per la visita del Papa. Lleó XIV rep a Marco Rubio per refer les relacions entre el Vaticà i els Estats Units. I més de la meitat dels llocs de treball nous els ocupen estrangers. Foment destaca que calen immigrants per continuar creixent. I els esports, una baralla al vestidor del Madrid acaba amb Valverde a l'hospital. L'uruguaià es discuteix en Tocamení per segon dia consecutiu. I acabarem aquesta repassada des de l'avantguàrdia, passant per l'avantguàrdia. Sanitat obligarà els espanyols de l'Ondius a confinar-se en un hospital. L'OMS no avala la decisió del govern de Sánchez d'aïllar forçosament els passatgers del vaixell de l'antivirus. I el Partit Popular acusa l'executiu de gestió caòtica. També en portada, l'anfitrió del Papa espera a Barcelona. Faustino Melgua, que és el protagonista de la fotografia avui a portada a La Vanguardia, és el rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, un dels llocs que visitarà el Papa Lleó XIV en la seva visita a Espanya al juny. Ell és un vell conegut del pontífec amb qui va compartir cotxe i ruta durant més de 2.000 quilòmetres per Tanzània el 2003. El rector de Sant Agustí recorda amb Robert Prebost que conduïa i que corria molt. Altres notícies en portada. Lleó XIV crida a treballar a favor de la pau incansablement. El pontífex i el secretari de l'Estat d'Estats Units mantenen una reunió cordial al Vaticà. Encara més informacions, altres titulars més breus en portada a La Vanguardia. L'idili de Lorca amb un poeta nord-americà, Philip Cummings. I la crisi al Madrid, pel que fa als esports, Tuchamení envia Valverde a l'hospital. I la Unió Europea prohibeix a les intel·ligències artificials despullar persones reals. Per la por de Trump, un turista dels Estats Units demana asil a Espanya. I també a nivell cultural podeu trobar el que fem, com ja és habitual, en aquesta capçalera. Doncs justament això, els titulars i les informacions en portada, que ens ajuden sempre a conèixer i a perfilar una mica millor tota la informació del dia.
1: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. de 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: 3:15 del matí, seguim en directe. Tot aquesta és la primera part informativa de la Calaixera. Cada dia sempre comencem d'aquesta manera. I en aquesta ocasió, com és habitual cada setmana, anem també cap a la informació de servei que ens arriba des de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Altaveu Jove. Notícies de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'oficina jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
4: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'oficina jove del Baix Penedès: assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'oficina jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 606 97 318.
5: Aquesta setmana, al recull d'ofertes de feina, al servei d'ocupació de l'Arbós trobarem carrotoner frontal al Vendrell i soldador sector metal·lúrgica a Santa Oliva. Pel que fa a l'eina del Vendrell, trobarem ofertes de socorrista al Vendrell, cambrer o cambrera al Vendrell, professora d'anglès també al Vendrell i educador social a Llorenç del Penedès. Pel que fa al servei de Calafell Treball, trobarem ofertes de feina de socorristes al municipi del Montmell, de perruquer al Vendrell, ajudant de cambrera a Calafell i cuiner a Calafell. Pel que fa al Som Cunit, al servei d'ocupació, trobarem ofertes de feina d'operari de muntatge d'estructures metàl·liques a Valvell, educador de medi obert a Cunit i coordinador de medi obert a Cunit. Pel que fa al servei d'ocupació del Consell Comarcal, trobarem ofertes de feina de cuiner amb servei puntual com a gerocultor, oficial de segona d'encercat, ajudant de sala de control planta química i carretoners. Per respondre a aquestes ofertes de feina, cal enviar un currículum a ocupació@baixpenedès.cat o bé trucant al 977 157 167. Les preinscripcions dels estudis postobligatoris per al curs 2026-2027 ja han començat. Actualment estan en procés de preinscripció els programes de formació i inserció PFI del 4 al 13 de maig, els itineraris formatius específics IFE de l'11 al 22 de maig i els cicles formatius de grau bàsic del 4 al 13 de maig. Què necessites per fer la preinscripció? Ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a internet, una eina d'identificació digital com l'IDCAT mòbil o la clave i el codi d'identificació de l'alumne RALC. tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, el proper 27 de juny. Per més informació i inscripcions, pots presentar-ho fins al 31 de maig a la pàgina web de cunit.cat/filmscunit. Si ets una entitat juvenil, un cau o un esplai, pots participar en els premis de l'Associacionisme Juvenil i Educatiu del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Per més informació, cal que miris la pàgina web cnjc.cat/premis-2026. Participa-hi!
4: Roja Tarragona organitza una activitat dirigida a joves d'entre 14 i 17 anys. Junior Lifeguard Program. Per aprendre primers auxilis, seguretat a la costa, fauna marina, cura del medi ambient, tècniques de natació i tècniques de rescat. Es farà el juliol a Tarragona. Si voleu més informació, podeu trucar al 977 24 50 62. El Departament de Joventut de Calafell organitza dos tallers molt interessants per joves. Eines de coaching fins al 18 de maig, els dilluns per la tarda al Casal Jove de Segur. I el taller Trobar Feina a l'estiu, el 26 de maig per la tarda al Casal Jove de Calafell. Si vols més informació, entra al web joventut.calafell.cat. El dissabte 30 de maig es farà la 26a Festa Torneig Joan Petit Nens amb Càncer al pavelló Quim Tomàs del Vendrell. Si vols fer de voluntari o de voluntària, donar un cop de mà, pots posar-te en contacte amb l'Ajuntament del Vendrell o amb l'associació Joan Petit. L'Àrea Bàsica de Salut del Vendrell de la xarxa Santa Tecla organitza la Fira de Salut Comunitària Salut en Xarxa el dijous 7 de maig a la Rambla del Vendrell, al matí de 10 a 1 i per la tarda de 4 a 7. Si t'agraden els videojocs, el manga, els jocs de taula, aquest cap de setmana tens una cita al Tabaris a Coma-ruga. Organitza l'Ajuntament de Calafell, el One Up, el Saló del Videojoc, còmics, manga i jocs de taula. Del 9 i el 10 de maig, el Tabaris de Coma-ruga pel matí de 10 a 2 i per la tarda de 5 a 9. Si vols més informació, entra a les xarxes de Joventut de Calafell.
6: Vols dir la teva sobre el futur de l'energia? Volem conèixer l'opinió dels i les joves sobre la transició energètica justa. Si tens entre 12 i 18 anys, participa a una enquesta anònima sobre l'energia i la sostenibilitat. Només et portarà 5 minuts. Tens temps fins al 31 de maig. Escaneja aquest codi QR o entra a l'enllaç que trobaràs a les nostres xarxes i participa. La teva opinió compta. T'agradaria conèixer joves d'altres països i fer alguna cosa pel planeta? Arriba EcoFriends, un intercanvi juvenil centrat en la sostenibilitat i els reptes ecològics actuals. Serà del 25 de juny a l'1 de juliol a Jesús, Tortosa, una oportunitat per compartir experiències, aprendre i actuar per un futur més sostenible. No t'ho pensis més i inscriu-te. A partir del 18 de maig podràs visitar una nova exposició a l'Aparador Jove de l'Oficina Jove del Baix Penedès. Es tracta de la Mostra d'Art Jove de la Conca de Barberà, disponible des del 18 al 31 de maig. Hi trobaràs l'obra de Paula Cabello Soler, amb retrats realitzats en carbó. Una proposta artística que dona visibilitat al talent jove. No te la perdis. Vols viatjar, estudiar o fer un voluntariat a l'estranger? Comença per informar-te. Des del Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès t'ajudem a fer el primer pas. Pots demanar cita el dijous 21 de maig de 5 a 7 de la tarda. Truca, escriu-nos i t'acompanyarem en el teu projecte internacional. El món t'espera.
3: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio al Matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio al Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio al Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
7: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
8: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: Dos minuts i escaig per arribar a les 10. Ja sabeu que en aquest punt i a cada hora en punt dins aquest espai magazine fem la connexió habitual amb els butlletins de la xarxa de comunicació local i que a més ens ajuda això a acabar de conèixer i acabar d'ampliar tota la informació puntual, a més amb aquest caràcter més generalista, però sempre amb aquesta mirada propera que ens ofereix en aquest cas la xarxa de comunicació local. I tot just després del butlletí, segona part de Calaixera, avui divendres, a més qüestions. Ja sabeu que cada setmana parlem de llibres, de recomanacions, d'autors, autores, tot allò que ens explica la Montse Porcel, que avui ens torna a acompanyar. Però a banda i dins l'agenda, volem conèixer com arriba el Dia del Diable, que es celebra demà dissabte, que és dia 9, està organitzat pel Ball de Diables del Vendrell. És tota una jornada dedicada una mica a això, als tabals, al foc, al ball i també als veterans de la colla. Acabarem de conèixer els detalls amb una bona representació de la colla. I després encara, secció digital. Ja sabeu que un cop al mes la Maria Fernández ens apropa aquelles inquietuds digitals, aquells comentaris o aquella opinió que sempre hi posa a l'estil característic de la Maria Fernández i que tant ens agrada. A les 11 actualitzarem les notícies i després ja tercera i última part. Hem de dir que avui, si ja en principi, podem anar cap a aquesta secció importantíssima d'informació de servei sobre la advocacia, una secció en col·laboració amb el Col·legi de l'Advocacia de Tarragona per, acabar de plantejar, de xerrar sobre aquests temes jurídics, legals, que a vegades se'ns escapen una mica, però sempre amb aquesta proximitat i amb aquesta mirada que intentem posar amb això, amb divulgació, i a vegades inclús d'aquesta manera distesa i entretinguda, si cal, que és com una mica entenem nosaltres el fer ràdio. Tot plegat, com sempre, a través del 107.1 de l'FM, primordialment sempre a través de ràdio, 107.1 de l'FM, tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtv-elventrell.cat o també a través de televisió. Però sempre ho diem així, trieu quina manera trieu per seguir-nos i escoltar-nos, per veure'ns, això. Sobretot, moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho. Doncs vinga, actualitzem les notícies i tornem de seguida. No marxeu, fins ara.
1: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Segona part, ara sí, ja a partir d'aquí, quan passem gairebé 4 minuts de les 10, la segona hora de Calaixera avui divendres, 8 de maig, recordem-ho. Aquest és el programa número 3.964, i això, gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible. Sempre treballant per aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, de les 9 que comencem i fins a les 12, fins al migdia, i això cada dia, de dilluns a divendres, amb coses i amb seccions ben variades, com per exemple els divendres, on parlem de llibres o tot allò que ens explica i ens porta la Montse Porcel. Començarem per aquí, després parlarem del Dia del Diable i també secció digital amb la Maria Fernández. Doncs va, seguim, continuem, com dèiem, segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa únic de tot.

0: sintonia ja habitual, eh? Aquest passeu, passeu, i que justament dona pas als llibres, eh? Allò que passin els llibres, les recomanacions, i que passi la Montse Porcel, que ja està amb nosaltres. Montse, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Després de tota la voràgine de Sant Jordi, no? Però, conyo, penso que Sant Jordi ha de ser tot l'any. Sí, fa goig anar a les llibreries, sí, a les biblioteques. L'altre dia que vaig estar a la del Vendrell, novetats d'aquest any, ja no tant de Sant Jordi, sinó d'aquest any. I bé, i a mi com també m'agrada una miqueta, perquè, no sé, soc molt fidel als autors, autores que m'agraden, no? Mm. Perquè és que es publica tant.
0: L'altre dia una... per sort, per sort.
1: El que passa que jo llegia una notícia que sembla que hi ha molts llibres que no acaben de... que al cap de poc temps, si es veuen que no surten, s'han de retirar. Sí, sí.
0: Clar, ja, ja. Anar rodant.
1: Sí, aquestes sí, no són notícies... com si fes por donar aquesta notícia, no? Ja. Aleshores, bé, però per sort tenim molt material, i a més de gèneres tan diversos que dius, m'agrada un tipus de literatura, doncs trobarem, doncs molt, no?
0: Sí.
1: I avui, doncs, vull una mica, bueno, recomanar-vos de dos, un autor i una autora llunyans, perquè un és d'aquí, d'aquí de les nostres terres, i l'altre és d'americana, dels Estats Units, però que un d'ells, el primer que us vull recomanar, és l'últim que hem llegit del Club de Lectura de Sant Oliva, que es diu Espècies Invasores. Et sona una mica aquest llibre?
0: Sí,
1: o...
0: sí.
1: Que igual...
0: Bueno, per publicacions, perquè una mica estem a la White del que s'ha publicant, també
1: sí.
0: Autors de proximitat.
1: Sí, home, el Delta de l'Ebre, no és que estigui
0: per
1: aquí,
0: això, però més o menys...
1: És això,
0: sí,
1: és...
0: Jo l'he llegit, però conec el títol.
1: Sí, doncs us el recomano, perquè nosaltres l'havíem llegit, i està també... promocionat pels clubs de lectura, que
0: molt
1: també
0: bé.
1: En aquest aspecte fan feina, perquè d'alguna manera doncs són llibres doncs que, quan dèiem abans de vendre llibres, el boca a boca funciona molt bé, no?
0: Sí.
1: Llavors, si hi ha clubs de lectura que llegeixen, doncs un s'ho diu a l'altre, doncs aquest, Espècies Invasores, ens va agradar força. A més, és d'aquelles novel·les, sempre us dic que a mi els llibres de moltes pàgines han de ser molt, molt que m'enganxin, no? I té 108 pàgines, per
0: clar,
1: tant, és un tamany, doncs, molt
0: lectura
1: bé.
0: Lectura ràpida.
1: Lectura ràpida, d'un autor que es diu Marc Bolet Benito. Començarem una mica per... Dic, doncs mira, per buscar-ho... Perdó, Google, realment aquí la contracoberta està molt bé definit una mica la seva biografia, no? Nascut als Muntells, és un municipi que pertany a Sant Jaume d'Enveja, a les Terres de l'Ebre. Inclús en la novel·la hi ha alguna paraula, doncs, d'aquella, bueno, podríem dir variant, que es parla, doncs, millor són paraules que aquí diem, doncs, que no les diem igual, no? A l'any 1984 és diplomat en educació social i graduat en educació primària. Actualment cursa un grau d'història, geografia i història de l'art. Ha guanyat molts premis literaris. I ell al final diu: es defineix com a aprenent d'escriptor i és per això que dedica el seu temps lliure a participar en tallers d'escriptura creativa amb l'escriptora Care Santos. A mi també m'agrada molt aquesta autora. Una vegada us he recomanat algun llibre d'ella.
0: Sí.
1: Diu: llegeix tot el que pot i menys del que voldria. Escriu per gust i quan li ve de gust. I Espècies Invasores és la seua primera novel·la. Gràcia perquè és el vuitè premi de narrativa breu de la ciutat d'Amposta, i fa gràcia comentar-vos una miqueta, doncs, bé, mireu aquí la portada. El títol, després ja diré, bé, això, perquè, clar, hi ha persones amb unes cares com d'extraterrestres, de què serà? Està molt ben triat, el títol, per saber, fins, bé, això que anirà de ciència-ficció, res de res, no? Però està molt ben triat, no? I està també organitzat, que això també està molt bé, per capítols, que també fa que acaba un capítol, a veure què començarà l'altre, que a mi trobo que és un recurs interessant. I això fa que la lectura no es faci tan feixuga, no? I després diu allò que fa com una mena de, se li diu, podríem dir, de, no, tampoc dedicatòria. Molts autors, quan comença el llibre, fan unes ressenyes d'altres autors o de, com diria jo, de reflexions, i ell ho fa, diu, a la meua estimada Care Santos per ensenyar-me tantes coses tan boniques. A Maria Climent per perdre el seu temps amb els meus textos i pels seus bons consells. A Ricard per suportar esta dèria meua d'escriure, i a Maia i Emília per ensenyar-me a estimar la terra, no? Després fa una petita referència que és una espècie invasora, diu, és aquella que esdevé un agent de pertorbació nociu en un hàbitat determinat. Es qualifica d'espècie invasora aquella que es troba a l'exterior del seu hàbitat original o de la seva àrea de dispersió potencial. I com que no tenen depredadors naturals, es converteixen en plagues. Uh-huh. I fa una bona definició. Clar, llavors dius, bé, que anirà un llibre que parlarà de la biodiversitat, i no.
0: No.
1: Res més lluny d'això, no? Aleshores, una mica, ens va agradar, perquè això, de la manera que escriu, és molt amè, i el que també va sortir en allò, en el col·loqui que sempre fem, és que no només toca un tema, inclús van dir, poder tocar tants temes, o millor algú no l'acaba de resoldre, però jo crec que sí, que d'alguna manera va fent uns més que d'altres, doncs incideix, no? Clar, temes com, que no me'n deixi cap, sobretot la relació familiar entre pares i fills, no? Perquè això representa que passa en un poble fictici, i aquella família, hi ha una filla que ha emigrat a Barcelona i un fill que es queda al poble. I això també a vegades crea, no conflictes, però clar, un pagès que el seu fill no vol saber res de la pagesia, i llavors això crea, doncs, conflictes, però també que està molt ben tractat. Molt important la immigració, i aquí és un punt que realment arriba a ser inclús un punt de hi ha un fet que al final es resol d'una manera, per mi, massa dramàtica, no? Uh-huh. Però també tracta el tema de la immigració. L'Alzheimer també, no? El pare d'aquesta família, doncs, comença a tenir lapsus, no? I també, doncs, al final, doncs, sembla que pateix aquesta malaltia, no? El turisme incontrolat i el medi ambient. Potser el tema d'espècies invasores aniria relacionat amb aquest turisme,
0: aquí,
1: no?
0: Sí.
1: Perquè, clar, a les afores del poble hi ha unes, com unes terres, uh-huh, que hi aparquen autocaravanes. Clar, d'entrada, no, a veure, si una autocaravana està en un lloc i es comporta, està aparcada i no, uh-huh, converteix allò en un càmping, allò... Però, d'alguna manera, fa una crítica a aquest tipus de turisme incontrolat. Sota el meu punt de vista, a veure, no dic exagerat, perquè sí que és veritat que pot trencar una mica, doncs, el paisatge, però, bé, fins al punt de els fets que passen a la novel·la, que són fortets, és a dir, una mica... Ell diu, bé, a l'autor, no? Doncs aquest turisme, doncs, no pot ser, no? No ens aporta res, que per altra vegada sí que aporta, perquè van a comprar el poble, però no li agrada, i aleshores hi ha una sèrie de fets perquè aquest turisme, doncs, d'alguna manera se'n vagi, no? Fugeixi. Per tant, una mica novel·lístic, però en el fons és una crítica d'aquestes espècies que són el turisme que ens envaeix, no? Per tant, això seria també aquest tema. Quan hi ha un pagès que diu, oh, a mi la mar de bé, jo faig servir això, i vull dir que no, d'entrada, no, les meves terres les puc continuar conrear, no? Llavors, aquesta de dir uns quants, una part de la població està a favor i l'altra, doncs...
0: No ho està tant.
1: No ho està tant. I deixem-ho, doncs, aquí,
0: bé,
1: no?
0: Bé, que interessant.
1: Aquí. Sí,
0: bé.
1: La veritat és que sí, perquè sent una novel·la senzilla en el sentit que planteja temes profuns, però ho resol d'una manera, per mi, doncs, interessant. La veritat és que us la recomano, no? I després... Bé, i bueno, així una mica per acabar, sí que és veritat que tot tant les relacions familiars amb els pares, és una mica pessimista. És a dir, les alternatives que dona o que vol donar, doncs, a veure, són una miqueta, més aviat, una mica pessimistes, no? I dramàtiques, no? Per tant, us el recomano.
0: Val.
1: I després, buscant això, que és una espècie, doncs, invasora, i ell ho explica bé, però una mica més d'informació, que és una espècie, diu, actualment a Catalunya, segons un projecte que es diu Exocat, hi ha citades un total de 1.237 espècies exòtiques, que no vol dir que siguin invasores,
0: val.
1: D'aquestes, 177, el 14%, tenen un comportament invasor que provoca impactes en els ecosistemes naturals, en altres espècies o a les activitats humanes i econòmiques. I si la manté, allò que vas caminant pel bosc i dius, aquesta planta no la conec jo, i què passa? Algunes fan mal i d'altres, doncs, no. Llavors, diu, les espècies exòtiques invasores són una de les principals causes de pèrdua, clar, és una mica fort, de la biodiversitat, perquè, clar, tota la natura, doncs, està, diguem-ne, organitzada,
0: estructurada, no?
1: Sí, i aquestes espècies poden una mica trencar, doncs, aquesta biodiversitat, no?, que en principi conviuen bé a la naturalesa, no? Catalunya, degut a la seva localització, població i diversitat, que n'hi ha molta, doncs és un dels territoris en què aquesta problemàtica es veu que és més acusada. Per tant, deixem aquí, doncs, les espècies invasores. I buscant també una novel·la en castellà que es diu Especies invasores. Dic, mira, està editada en castellà, d'un autor, i no he trobat pràcticament informació, que es diu Agustín Bernaldo Palacci, és un jurista nascut a Barcelona a l'any 63, que ha fet altres obres, no? Una mica així em sembla, El gran engaño, L'alianza del converso i La guerra invisible. I també de què va una mica, diu, pues, faig una mica la ressenya. Parla, diu, el perill que suposa la invasió de noves espècies aquí parla, bueno, animals i plantes, no? Clar, aquí poder Catalunya podia ser la vegetació, perquè, clar, jo no sé fins quin punt un porc senglar es podria considerar, perquè, clar, són d'aquí els porcs senglars.
0: Clar. Bueno, mira, parlant del delta, per exemple, sí, el cargol poma, que li diuen, o el cranc americà.
1: També, sí. Exacte, amb no, el fons, sí, els rius i això, també hi ha alguns peixos també, que són, bueno, agressius, pobrets, no? Però,
0: bueno, que són devoradors,
1: devoradors, això, invasors, no? Llavors ens diu, el perill que suposa, doncs, aquesta invasió, tant animals com plantes, diu, a més d'aniquilar les locals, estan posant en perill el nostre ecosistema. És un thriller sobre la propera gran extinció sobre la Terra, planteja, sembla, preguntes que una mica que el lector, doncs, es pot una mica, doncs, això, preguntar. La protagonista és una jove doctora de biologia, és contractada per un laboratori genètic en una remota illa escocesa per investigar sobre aquestes espècies. L'acompanya un periodista natur i aviat començarà a sospitar que la desaparició de les abelles i altres espècies en tot el món té una finalitat oculta. Hi ha una mort d'un activista i aleshores la parella, doncs, començarà a investigar. I mira quina casualitat que d'aquests temes, doncs, hi hagi en aquestes dues obres, no? I ara ens anirem als Estats Units.
0: Vinga.
1: És una autora, ara es vam llegir al Club de Lectura, una obra que es diu Em dic Lucy Barton, i ara, doncs, bueno, n'he llegit una altra, que també m'ha agradat molt, aquesta autora, que es diu Llum de febrer. I, bueno, us el vull una mica, doncs, això, recomanar. Començarem per una mica la biografia, doncs, de l'autora Elisabeth Strout. Et sona una mica aquesta autora?
0: No massa, eh?
1: No massa. Això em dic... Sí, per una cosa. Hi ha una minissèrie que és d'una professora jubilada que es diu... És que el nom... Olive Kitteridge. Bueno, és una minissèrie,
0: sí,
1: també,
0: sí.
1: Que a partir d'aquesta diguem, és un personatge de la que s'ha fet dues novel·les. Bé, doncs Elizabeth Stroud va néixer als Estats Units l'any 56, estudia dret i gerontologia. La gerontologia és la ciència que estudia l'envelliment des d'una perspectiva integral, biològica, psicològica, social i cultural, que és diferent de la geriatria, que la geriatria és més per a, de les malalties.
0: Va, la part més de salut, eh?
1: De salut, no? I aleshores la gerontologia busca promoure la qualitat de vida de la gent gran. I és curiós, perquè aquesta novel·la que ara us comentaré de lluny de febrer, sí que és veritat que la protagonista és una mestra jubilada i una mica sí que parla del tema, doncs, de fer-se gran, no? I ho fa, doncs, amb, com amb molt coneixement de causa, no? El millor poder perquè, doncs, ella va estudiar, doncs, aquesta carrera, tant dret com gerontologia. A Nova York va començar, doncs, a publicar contes en diverses revistes literàries i, a més, ha treballat com a professora del màster d'escriptura creativa. L'any 98 publica la seva primera novel·la, entre d'altres, que és aquesta, l'obra que és el títol de la protagonista, que és Olive. És que el nom Kitteridge, ho dic tal com s'escriu, Kit o Kitteridge, que va ser premiada amb el Premi Pulitzer. Aquest Premi Pulitzer, dic, a mi em sona molt a periodisme, però...
0: Sí, però hi ha diferents gèneres.
1: Sí. N'hi ha com diferents... Inclús
0: categories, correcte, sí.
1: Diferents categories, no? Sí. Que el que va fundar, doncs, és un senyor que es deia Pulitzer, no? I, a més, el 2010, el Premi Llibreter a Catalunya. És a dir, com, es veu que va tenir èxit i s'ha traduït, doncs, a diferents llengües, entre elles el català. L'altra obra, doncs, que us vull comentar, que és això, em dic Lucy Barton, i el 2019, en anglès, Olive Again, és a dir, Olive una altra vegada, però al traduir-lo al català es va traduir com Llum de febrer, perquè més al mes de febrer és protagonista, perquè passa, doncs, quan fa fred, i el lloc on passa la història és una part dels Estats Units que neva molt i fa molt de fred, no? I traduïda per Esther Tallada, no? I que també se n'ha fet, doncs, això, una minissèrie. És a dir, aquesta seria com la continuació de la primera obra d'aquesta mestra jubilada, no? Començarem potser per en dir Lucy Barton, que és la primera. Passa, la vam llegir al Club de Lectura, i ja fa temps, però una mica he repassat, perquè nosaltres, a vegades us ho he dit, tenim un club de lectura que es diu un blog Club de Lectura Sant Oliva, i us la podeu, i aquesta, doncs, no sé a quin any era, però fa uns quants anys, no? I passa només en 5 dies. Una mare i la seva filla intercanvien notícies del poble, no? Xafarderies familiars, de veïns, de coneguts, i és una informació que prové de la mare i que la filla rep en certa curiositat, però que espera només sigui un preàmbul per parlar més íntimament. La filla està hospitalitzada per una qüestió mèdica, la mare la va veure, i es passen les dies i les nits xerrant. Per tant, aquest format també és, no sé, és com curiós i interessant, no? La filla espera que la mare li pregunti com han estat aquests anys d'absència, que s'interessi per les seves filles, pel seu marit i per la seva escriptora, perquè ella, doncs, es dedica o vol dedicar-se, doncs, a l'escriptura. Però la mare parla només a través de la vida dels altres i no entra en aquest joc. La Lucy no jutja. La seva mare ha vingut a fer-li companyia mentre això es restableix a l'hospital i durant les 5 nits no acluca l'ull. És a dir, torna amb aquesta novel·la una mica, doncs, la relació entre mare i filla, que no sempre són fluides, diguem-ne, no? Val. I està, jo em va agradar molt, en general també va agradar el Club de Lectura, i és interessant, no? És a dir, és, bueno, de relacions familiars, d'alguna manera, no? Sí. I com, doncs, això, no? La filla li està demanant a la mare, doncs, que l'accepti, o que es preocupi, quan a vegades... Clar, el que tenim, no totes, però les persones grans ja... Bé, perquè hem viscut més, no? I ella potser la filla no ho interpreta de la millor manera, no? Els comentaris que li fa la mare li serveixen perquè la Lucy a l'altre vagi explicant la seva vida des de la seva infantesa en un petit poble d'Illinois, la relació intensa amb les seves filles fins al seu matrimoni en hores baixes. Però que aquesta manera de narrar, doncs, és interessant, no? Perquè en un llit d'hospital a vegades es presta, no?, de dir, de, pues, a veure, parlem-ne, no?
0: Sí.
1: I bé, també de veritat que us el recomano. I ara anem a Llum de febrer. A veure, recupera l'autora el seu personatge, direm la Olive, perquè el cognom és tan així, no? Aquesta vegada, doncs, la primera novel·la, jo no l'he llegida, no sé si ja estava jubilada, però en aquesta ja està jubilada. També la primera, ella està casada, després en viuda, però amb aquesta segona es torna a casar, no? Però clar, ja gran.
0: Sí.
1: Per tant, també parla una mica, doncs, això, no? Si és possible, bueno, si és possible que a la vellesa, doncs, un es pot tornar a enamorar, podria no de la mateixa manera, primer són amics i després... I perquè a vegades també una mica per la companyia, però no és el cas de l'Olive, perquè ella és molt una persona superindependent, vull dir que té el fill que viu a un altre estat, però al final, doncs, bueno, decideix, doncs, casar-se amb aquest, amb la seva segona parella, no? Això és una mestra que ja està jubilada, amb molt de caràcter, que en principi no és que et caigui antipàtica tampoc, no, però és d'aquelles persones una mica brusca, però que a la vegada, doncs, és sensible, es preocupa pels altres, però d'aquesta manera, amb un caràcter una mica, podríem dir una mica fort, una mica com rondinaire, però bé, per tant, m'ha agradat molt com defineix els personatges, perquè hi ha novel·les que te'ls has d'imaginar tu, i aquí només per com es relaciona amb els altres te l'imagines, no? Te l'imagines una mica, doncs, com és aquesta professora jubilada, no? I l'obra està dividida en que, clar, en que, bueno, no, que algunes no en tenen, en capítols, i que cada capítol fa... són petites històries, però que no és que sigui un llibre de contes, no, però en cada un, doncs, potser en una parla, doncs, d'una família, i va explicant el que li passa a aquella família. Una altra, doncs, unes altres persones d'aquell poble. Què vol dir? Històries dins de la mateixa història. Amb algunes hi ha relació amb l'Olive i d'altres, doncs, no. I aleshores hi ha uns capítols que només parlen de què li passa en aquesta mestra, no? Per mi tracta molt bé l'ambient, perquè encara que pot ser un poble com els d'aquí, però sí que és veritat que té algo, dius, com americà. No sé per què, inclús com els tipus de supermercats, com van a, com allò, com viuen, com es relacionen, que podia ser un poble com els que vivim alguns de nosaltres, però per mi, en un punt de dir, allò és Amèrica, no és Europa,
0: ja,
1: pel que sigui.
0: Ja, sí, pel que sigui.
1: Pel que sigui, no? O inclús les relacions entre els personatges, també, la manera de relacionar-se, que no és que sigui molt diferent, però és... d'allà, i a més dels Estats Units, amb lo gran que és, no deu ser igual Califòrnia, que vull dir, això és un poble fictici, diguem-ne, no? I no sé, bueno, sí, com a mínim és un lloc que fa molt de fred. Per això li va posar Llum de febrer, perquè passa una mica amb aquesta època de l'any. Està molt a prop del mar, també el mar també és una mica la mar o les platges, no? I aleshores, clar, això et va posant una mica, doncs, en situació, en diferents històries, i a mi, doncs, bueno, aquests temes, doncs, bé, m'agraden d'altres, però aquest, doncs, també em sembla, doncs, interessant, no? I a més t'arriba a caure bé la Olive, no?, d'alguna manera. I, clar, quins temes tracta? Doncs això, l'envelliment, el pas del temps, no? Hi ha reflexions d'ell, a vegades... que no són del tots optimistes, però vull dir, a veure què s'ha de fer, doncs ens fem grans.
2: Ja. Sí, sí, sí.
1: Però mira, ella doncs, s'enamora, que també és una altra, una cosa, bueno, la vida, és una mica parla de la vida. I la vida, doncs, és això, és envellir-se, és emmalaltir, és la mort, perquè, clar, ella es queda vídua, no?, i també la relació amb els fills, no? I ella té un fill que viu lluny d'ella. La solitud, també. I la relació també amb els veïns. Per tant, tots aquests temes estan tan ben tractats, tan ben escrits, que dona gust, de veritat, a aquesta autora de llegir més obres d'ella, perquè es veu que està considerada una de les millors escriptores contemporànies nord-americanes, no? I clar, està traduïda, doncs, clar, en un munt d'idiomes, no? Català, castellà, etc. No? Per tant, doncs us deixo aquí, i un de febrer i ja em dic Lucy Barton.
2: Perfecte,
1: eh?
2: Molt bé.
1: I ara doncs anem a l'agenda.
2: Vinga.
1: Al Club de Lectura fem, sí, la setmana que ve toca, mira, dues activitats. Una d'elles és ens ve a visitar una autora que també, una autora de propera, de, a veure, ara no us ho vull, la setmana que ve us donaré més informació, que es diu, a veure, començarem per primer per ordre, aquest dimecres a les 6 de la vespre al monestir de Sant Oliva comentarem un llibre, és a dir, l'hem llegit al Club de Lectura però és obert, ve l'autora, que és la Maica Rafecas. Et sona? O...
2: Sí, sona
1: ha vingut
2: molt.
1: A la ràdio?
2: Sí. Crec que una vegada sí. Sí, a la ràdio o a la televisió una vegada
1: sí, ha escrit aquest llibre, que està molt bé, perquè a més és un llibre que parla d'aquí, de la terra i del camp, no?, que es diu El setembre i la nit.
2: Sí.
1: I està també molt ben escrit. Al monestir de Sant Oliva, aquest dimecres a les 6 del vespre. I el divendres fem un taller molt interessant que durarà 3 hores, des de les 5, 6, 7 i 8, 3 hores. També el monestir de Sant Oliva, que es diu Empremtes d'arbre. A partir de les empremtes, sobretot de l'escorça, es faran unes tècniques d'impressió amb la confecció d'un llibret. Aleshores, bueno, també és una activitat que té a veure amb els llibres.
2: Sí,
1: aquest llibret, a dins la gent doncs, el pot quedar, si ja tens a escriure alguna cosa, i si no, cap a casa, que és a càrrec d'Imma Gibert, que és una persona que fa, entre altres coses, aquest tipus de taller. És una activitat doncs, gratuïta, i és per totes les edats, realment, per tots els públics.
2: Fantàstic.
1: Per tant, dimecres i divendres, i a Sant Oliva aquesta setmana no hi ha res més.
2: Bueno, ja n'hi ha prou, ja, aquests propers dies. Ja
1: sí.
2: Està bé, ja.
1: Doncs,
2: molt bé.
1: Cuideu-vos molt i a llegir.
2: Exacte.
1: I que no ens envaeixi no cap espècie.
2: No, esperem que no.
1: I les que ens envaeixin siguin tranquil·les.
2: Correcte. Gràcies, les... Montse.
1: A reveure.
2: Adéu-siau. Adéu.
3: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. L'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
5: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
6: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
2: El Ball de Diables del Vendrell, que impulsa un any més, i també explicarem per què aquest proper dissabte 9 de maig, el Dia del Diable, una nova jornada que el que intenta és això, mostrar el que fa la colla, mostrar foc, cremar pólvora, i a més jo crec que donar inici ja al que seria una nova temporada de foc.

0: nous vestits, nous timbals, és a dir que heu fet molta feina aquests darrers anys, eh?
1: Sí, bueno, venim del 45è aniversari de la recuperació, que bueno, com a estrella principal de l'aniversari va ser l'estrena dels nous vestits, que vam fer una mica abans de Festa Major, i bueno, doncs des d'aquell any doncs hem seguit amb aquesta línia.
0: Clar. Home, de fet, deixa'm ho dir, és així, eh? Dels punts de referència de cultura popular basada en el foc, és obvi, amb aquesta colla, 45 anys de recuperació, però amb més de 100 anys d'història, de les colles que participen dels entremesos de qualsevol festa del municipi, això des de fa més de 100 anys. I això ja és un punt ja important. Crec que també de responsabilitat per la part que us toca, però que ho porteu molt bé, i que això, que sou una part important del municipi quan estem parlant de folclore i de ball popular. No? Ho dic jo, eh?
1: Sí.
0: I esteu d'acord, no?
1: Sí.
2: Sí, a veure, al final és important, no?, ser conscients de lo que és ser diable, no?, ser diable aquí al Vendrell, l'estima que reps de la gent i com si vol que tot el poble, no?, a l'únic ball de diables que hi ha a la capital.
0: Clar, és veritat. Sempre s'ha reivindicat la capital del foc del Vendrell, que també, per això, perquè hi ha moltes bèsties de foc. És veritat que com a colla sou vosaltres i els diablos en aquest cas, però és veritat, no?, comparativament parlant amb la gran quantitat de colles de foc, com a ball de diables esteu vosaltres i els diablons en aquest cas. Sí. Bueno, no és bo ni és dolent, això, no?
2: No, bueno, és bo, no?
0: Sí,
2: no?
0: Sí.
2: Vull dir, al final... Potser és com una mica de respecte, no?, que té el poble a aquesta entitat i, ostres, els que en formem part, doncs és un honor, no?
0: Sí, ara penso que sí.
1: Sí, jo completament.
0: Penso que sí. Jo penso que sí, a més com a ball parlat, a més, etcètera. Bueno, això, escolta, parleu-me d'aquest dissabte 9 de maig, el dia del Diable. Què passarà aquest dia? Què ens heu preparat? De fet, tenim el cartell per aquí, inclús, dels actes que s'han previst.
1: Bueno, nosaltres aquest dissabte celebrem el Dia del Diable i bàsicament és un dia dedicat a la figura del fet de ser diable. Vull dir, tots els actes estan centrats en això. Comencem amb unes matinades que estan dedicades als reservistes. Bueno, les fan ells, que bueno, els reservistes són les persones que ja no són membres del ball, els hi dediquem aquest espai. Després, per donar la importància també a la figura del timbaler, fem la cercavila de timbals amb les dues colles convidades, que ara en parlarem. Després acabem també la plaça Vella amb un vermut, i després ja passaríem a la tarda on hi ha el balls parlats, que és també una part molt important del nostre ball, amb l'acte sacramental, i acabem amb la cercavila de foc. I, bueno, i després hi ha un fi de festa que organitza l'Ajuntament en el marc del Primavera Vendrellenca. Bé, i aquest any les colles convidades són el Ball de Diables de Vilanova i el Ball de Diables de Sant Quintí de Mediona. Sempre intentem portar balls de diables del territori, que siguin balls de diables tradicionals, per ensenyar una mica també al Vendrell diverses maneres de cremar, sempre en aquest marc de ball de diables tradicionals,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: sempre... buscant, doncs, que hi hagi maneres diferents.
0: D'acord, d'acord. Podríem entrar-hi, que no ho farem, eh? Que és allò, balls tradicional, els que no són, amb tabals tradicional, els que no ho són. Clar, sí que és un món, ostres, és un món complet i a vegades especial, eh? Sí o no? Hi estareu d'acord,
1: sí,
0: no?
1: Sí, completament.
0: Sí? No hi entrarem, però per lo que vas veient, jo no combrego amb aquest tipus de colles, que són colles que són batucades més que no pas colles de diables en moltes ocasions, etc. Bé, no entrarem. En aquest cas, defensem el ball tradicional com l'exemple que és el Vendrell. Ni més ni menys, eh? Sí. I a més, suposo que quan convideu colles també us permet fer els intercanvis i aquestes coses, no? Que també és una doble vessant, oi?
1: Sí. Bueno, abans ja havia arribat a venir algun ball de diables també a la cercavila de foc. L'únic problema és que, clar, nosaltres tenim molts actes durant la Festa Major.
0: Clar.
1: Llavors, al fer el Dia del Diable també ens va sorgir l'oportunitat de poder acompanyar també aquestes colles i fer no tant un intercanvi al pur estil ball a ball, sinó algo més personal, no? D'aquesta manera poden participar de la cercavila dels timbals, no ve tothom, no ve tots els membres dels altres balls, però es poden quedar a dinar, i després doncs també tenen l'oportunitat de fer el ball parlat, podem fer un sopar després de germanor. Clar, això a la Festa Major era molt inviable.
0: Era complicat.
2: I al final, d'aquesta manera, doncs, també pots estar més per ells, no? I intercanviar, vull dir que al final pues, les colles convidades i la nostra puguin establir relacions És molt més amè.
0: Sí, sí. A més, suposo que...

0: més vincle.
1: Compartiu inquietuds, no? Compartiu...
0: Sí, o anècdotes.
1: Anècdotes, amistats... Sí. Inquietuds, per què no, eh?
0: Sí, i tant,
1: en moltes
0: tant.
1: Ocasions. Sí, perquè sí. El foc no és fàcil, eh? Deixa-m'ho dir, eh? I a més, des d'Europa, aquests darrers anys, també sé que ho ha posat una mica més complicat, que és un fet que així com molt mediterrani, això de la pólvora i el foc, a vegades us acaba d'entendre, però bueno, té un cert grau de responsabilitat, sí, que el porteu i el porteu en com s'ha de fer, però no s'ha d'oblidar tampoc, eh? Aquest component de foc.
0: No, s'ha de ser conscient.
1: Per això, i a més amb normatives, etcètera. Bé, una jornada on tothom hi està convidat a venir, a veure el Vallparlat, per exemple, ara que estem al maig, dins la plaça Vella, que això també està bé, poder veure-ho, així que aficionats o no, que s'acostin a gaudir de tota aquesta jornada amb ball final i amb festa final, que sempre una bona celebració ha d'acabar en festa, no?, en certa manera. Sí. Va començar el 2019, el ball d'aquest Dia del Diable.
0: Sí.
1: No fa tampoc masses anys, fa uns quants, és obvi, però no fa masses tampoc.
0: Aquesta és la sisena edició, no?, si no m'equivoco. Sí. I perquè va haver l'impàs del Covid i de més.
1: Sí, sí.
0: I una miqueta, doncs, la idea del Dia del Diable va sorgir el 2018. Estàvem rumiant ja a veure què podíem fer a l'any d'aniversari, que era el 40è.
1: El 40è, sí.
0: Vale. Aquell any era un any bastant complet perquè estrenàvem nou vestit de diablesa de carretillada, perquè a la carretillada nosaltres tenim dues diableses, perquè sempre hi hagi la figura al mig de la diablesa en tot moment, que no es perdi mai.
1: Clar.
0: Llavors, el vestit antic, diguéssim, ja estava molt malmès i era una bona excusa, any d'aniversari, doncs, d'estrenar un nou vestit. Després, una cosa molt, molt important per nosaltres va ser fer timbals nous i pintar-los, perquè mai havien estat pintats. Llavors, qui, si no... per fer-los, que el Joan Descalç, que havia pintat les tres generacions de vestits.
1: Molt bé.
0: I val a dir que li va fer especial il·lusió amb en Joan, perquè diu, ostres, sempre m'heu portat tela, no?, per pintar, i ara em fa especial il·lusió perquè per primera vegada pintaré uns timbals, no n'he pintat mai.
1: Ostres.
0: I mira, li va fer il·lusió, i en altres encara més.
1: Clar.
0: Per suposat.
1: I va ser pel 40è aniversari, doncs, o els...
0: Això va ser el 40è, sí.
1: Ostres.
0: En el marc del 40è.
1: Sí, sí, sí, sí. És que ho tinc molt present i no, ja han passat 5 anys,
0: 2019.
1: 6 anys, gairebé.
0: Sí,
1: val.
0: I bueno, el que venia a dir, doncs, la creació del Dia del Diable va vindre un dia que estàvem al local, no?, remenant paperassa, mirant fotografies antigues i això, i ens van sortir unes fotografies de l'any 98, que era l'estrena de la segona generació de vestits del Joan Descalç, i mirant fotos i això, veiem que sortia Dia del Diable.
1: Mm.
0: Ostres, i aquí ens vam il·luminar, i a partir d'aquí, doncs, li vam voler donar sentit al Dia del Diable, com l'entenem avui en dia, no?
1: Val.
0: Un dia complet per totes les generacions que han estat diables del Vendrell, i que vulguin formar part, doncs, encara del Ball de Diables actual i tinguin, doncs, una connexió avui en dia amb el ball actual.
1: Val.
0: Sí.
1: Comentau els reservistes.
0: Sí.
1: Que són això. Justament...
0: Sí, ells es fan dir els reservistes perquè sempre estan a la reserva. Si falla algun diable...
1: Sempre...
0: Ells estan allà darrere, per si de cas, sempre preparats.
1: Molt bé. És possible que ara es fes una trobada reservistes?
0: Sí.
1: A Sant Pere de Ribes, que sé?
2: Sí, de fet, Sant Pere de Ribes va organitzar, bueno, va fer tot un projecte i tal, amb un pressupost participatiu, que ells li han dit la colla històrica. Llavors, bàsicament és com si diguéssim agafar els reservistes i fer-ho, doncs, com si fos una entitat pròpia.
1: Va.
2: Llavors han fet uns nous vestits, amb unes referències i tal, i bueno, ens van convidar... a participar-hi, perquè bueno, nosaltres sempre els hi donem aquest espai, bueno, doncs, vulguis o no, per exemple, quan Sant Pere de Ribes van venir aquí a Vendrell el Dia del Diable, crec que va ser l'any que va coincidir amb unes matinades dels reservistes també, i bueno, doncs ens van convidar i van participar, van fer l'acte sacramental tot ells, i bueno, van poder gaudir, i bueno, clar, al final ells tenen poques ocasions i just en una setmana, en dos dissabtes, doncs doncs tenen l'oportunitat de sortir i estan ben contents.
1: Home, això també demostra, si els reservistes estan a la reserva, és perquè mai volen deixar de ser diable, això no. També s'ha de dir, no? És a dir, que és aquest orgull de pertinença, no?, a la colla.
0: Bueno, és l'etern lema, no?, que defensem els versos, no?, que és el final de versos, diable sóc d'aquest ball, diable sóc i seré.
1: I seré, correcte, és veritat.
0: De que sempre seràs diable.
1: És veritat, és veritat.
0: I és la pura veritat.
1: Clar, i la cercavila de foc de Festa Major, a Plaça Nova també sempre hi ha molts reservistes, em sembla, no? Per allà que tenen jarana.
2: Ells ens ajuden molt
1: durant tot
2: l'any, però a Festa Major tenen un paper bastant important, ja que ells ens ajuden sobretot a la intendència.
1: Val.
2: A la cercavila de foc, a portar tot el carro i tot, a la cercavila de foc i sobretot també a la carretillada.
1: Clar.
2: A part, també algun toc agafa algun timbal, vull dir... Sobretot a la nit.
1: Val.
0: Alguna carretilla.
2: Sí, sí. Sempre venen. Ja els agrada.
1: Això crec que passa, eh? Que qui tasta la pólvora no la pot acabar mai de deixar. És addictiva, la pólvora.
0: Vaja, i tant.
1: No? En certa manera. A més, amb tots els elements que avui en dia podem trobar de pólvora, carretilles, etc. De tots els actes, ja hem nombrat diverses vegades la carretillada. Potser és el moment més... Més esperar per vosaltres o no? Carretillada,
0: a veure, és el
1: versus,
0: punt neuràlgic,
1: que...
0: no? És diferent, eh? Sí. Versus, perquè, per exemple, versus aprofites, no? I tens la veu del poble, vale? És una responsabilitat, això, també, perquè al poble li ha d'agradar el que dius amb els polítics.
1: A la gent, els polítics, no.
0: Exacte, exacte.
2: Sí, sí. Jo sempre dic moltes vegades que... sobretot a la Festa Major i, de fet, el dia de Santana, el dia 26, sempre dic com que al matí faig de ball i a la nit faig una mica de més de diable.
1: Clar.
2: Perquè al matí tens amb la claror de dia i tal, gaudeix molt més, o sigui, es fa veure molt més els nostres vestits, que són un punt molt important, amb els pantalons vermells, tens l'oportunitat de fer els versos, que és, bueno, una ocasió super, super xula de poder expressar tot. I després, a la nit, amb la cercavila de foc i la carretillada, sí que tens aquesta oportunitat per cremar tota la pólvora, no? I és el dia principal i el moment de cremar una mica tot.
1: Sí, sí, sí.
0: Al final és el dia gros.
2: Sí.
1: Clar, és el dia de Festa Major. Crec que un cop a l'Antoni li havia preguntat que és si podeu saber quantes carretilles podeu arribar a cremar un dia de Santa Anna, per exemple. Ho teniu comptabilitzat
0: això,
1: o no?
0: Això ho tenim bastant comptant, no?
2: Sí, sí.
1: Clar, vagareu per capsa, suposo, no? Per comanda.
2: Sí, bueno, devem gastar... Bueno, al voltant de 3.000, 4.000, segur. Segur, segur.
1: 3.000? 4.000 carretilles. Sí. És molt, molt de foc, això, eh?
2: Sí, sí.
1: És molt de foc.
2: Sí, també és una mica complicat perquè, clar, hi ha la carretilla normal, després hi ha el sortidor...
1: Sí, les xiuladores...
2: Hi ha carretilles més... Bueno, per exemple, nosaltres tenim un producte que es diu carretilla Vendrell, que
1: clar,
2: també
1: és
2: molt interessant perquè és un tipus de carretilla especial que s'utilitza per tot Catalunya, però que, de fet, té el nostre nom, i això és un orgull.
1: Que bé, que bé. Doncs tots aquests conceptes que intenten no només trobar-se per Festa Major, per la Fira, sinó també el Dia del Diable, que recordem-ho, és aquest dissabte del qual tothom està convidat. Nois, gràcies per explicar-ho.
2: A vosaltres.
1: I sempre un plaer.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: De tot això. Que vagi molt bé i a cremar-ho tot. Cremar-ho tot.
0: Gràcies.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.
2: Adéu.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Digital, torna a tocar secció digital, Maria Fernando.
5: Hola, bona tarda.
1: Com estàs?
5: Molt bé.
1: Sí?
5: Sí.
1: Deixa'm que ara parlàvem abans d'entrar, que tot va molt ràpid, Maria?
5: Tot va molt ràpid, és veritat.
1: El temps va molt ràpid, estem a les portes de l'estiu, com aquell que diu, quatre dies i acaba el curs, i fa res que ja vas venir a secció, i ja torna a passar un mes més.
5: Aquest 2026 ha sigut com...
1: No només em passa a mi, doncs, eh?
5: No, jo també m'ho he notat, eh?
1: Ho agraeixo.
5: És que hem fet moltes coses.
1: És veritat, és que, bueno, sempre hi ha activitat, sempre allò, la feina, la que no és la feina...
5: Sí.
1: Bé, això és bo. De què parlem avui, Maria?
5: Parlem d'una tendència.
1: Sí?
5: Digue'm, digue'm.
1: Bona o dolenta? Perquè ja quan diuen això ja no sé què preguntar, si és bo o és dolent.
5: A mi em fa rabieta.
1: Sí, dolenta, doncs.
5: A mi, personalment.
1: Vale, va.
5: Dolenta, doncs. Bueno. Tinc la veritat absoluta, jo.
1: Bueno, però al principi xunguilla, va.
5: Sí, sí. Sí? Sí, va. Bueno, per mi sí.
1: Va, val.
5: Bueno, tinc arguments, ja, també.
1: No, no, no, desenvolupem-ho, desenvolupem-ho, perdona.
5: Sí, la qüestió és que hi ha una tendència bastant general a xarxes que és fer cartells o informacions d'allò amb IA, amb intel·ligència artificial.
1: D'acord. És molt recurrent, avui sí, en dia, el tema sí, intel·ligència sí, sí. artificial en qualsevol matèria.
5: Sí, i s'està fent bastant... Bueno, es veu a bastantes publicacions.
1: Sí.
5: D'entitats, d'associacions, però fins i tot també de coses d'institucions públiques com ajuntaments,
1: sí.
5: que es publica, publiquen una imatge a xarxes, a la web, on sigui, amb intel·ligència artificial. És a dir, el mateix tipus de tipografia, vale. el mateix sí. tipus de...
1: Tots acaben semblant molt, eh?
5: Exacte. Sí, sí, sí.
1: I això no ens agrada?
5: A mi personalment no. És a dir, jo veig que hi ha dues vessants, eh? Val. Penso que hi ha la part de tendència, igual que va haver fa 2 o 3 anys, que una tendència de fer-se fotos semblant més vell, no? Uh-huh. També, i tothom era més o menys igual.
1: Hosti, sí, és veritat, va ser com els començaments,
5: sí, va ser el començament de l'IA, no? Uh-huh. Però, en aquest sentit, jo entenc que hi hagi entitats, associacions, coses que la gent fa perquè sí, perquè li agrada el mundillo de motivar-se i liar-se a fer coses... i hi hagi la part de comunicació, i a més aprofiti aquesta tendència per fer cartells i per fer les seves informacions a xarxes, però per una altra banda penso, ostres, tot és igual, i si tot és igual vol dir que res és real, que res no, és propi,
1: ja,
5: no?
1: Sí.
5: O sigui, tots segueixen la mateixa tendència que els cartells, colors vius...
1: Sí.
5: Moltes coses.
1: Colors vius, però com a pastelats.
5: Sí,
1: perquè
5: sí.
1: és una gamma, uns colors com molt...
5: Sí,
1: no, com
5: és
1: com
5: molt, i és molt
1: sí.
5: igual.
1: Sí, sí, sí. sí.
5: Que crida molt l'atenció d'entrada perquè hi ha moltes coses i en una imatge estan passant moltes coses. Això, bueno, periodistes, no? I persones que estan a la informació saben perfectament que hi ha una jerarquia de la informació. I amb aquests cartells no hi és. I a més que... M'ho estic inventant, eh? Una associació de Vendrell... pots tenir el mateix cartell que una associació de Llorenç
1: sí.
5: canviant el color.
1: Clar.
5: I no és el mateix.
1: No,
5: no és la mateixa gent, no, no. és la mateixa activitat, sí. no és la mateixa informació.
1: Tot s'acaba semblant. I també logos, eh?
5: I tant! Sí,
1: dir,
5: sí, sí,
1: també,
5: sí.
1: també és l'era sí. dels logos d'entitats, clubs, associacions, sí. fets a mi, sí. del qual, evidentment, tots són iguals.
5: Exacte. Llavors, clar, jo el que critico, d'alguna manera...
1: Ja ens agrada, això, ja ens agrada.
5: És que tot és igual. I el fet de que les coses siguin totes iguales, per mi perd propietat i perd realisme, perd sí. aquesta... Hòstia, doncs, aquests colors són els colors del Vendrell o aquesta tipografia és la tipografia... Així com a xarxes, qualsevol persona que hagi portat una xarxa de... a una entitat o d'una empresa o el que sigui, sap perfectament que sempre ha de fer tot més o menys igual, perquè sí. té una essència i una identitat que la crees tu. Uh-huh. D'aquesta manera, estem descreant identitats.
1: Però estem fent totes iguales,
5: exacte.
1: No?
5: I això em fa especialment ràbia quan hi ha un equip de comunicació darrere, perquè parlem també d'ajuntaments, que passa això. Però que fa especialment ràbia quan sí. dius, bueno, una cosa és tendència sí. i l'altra és...
1: Sí. sí, jo crec, i això ho dic jo ara, no sé si estàs d'acord o no, que potser una mica la línia seria això... xarxes, promoció a xarxes, entitats, etc. Ho podíem acceptar, sí. és a dir, és una molt bona eina perquè qualsevol persona sense coneixements pugui publicar xarxes i tal. Ara, si estem parlant ja d'estaments oficials, públics, estem parlant de campanyes organitzades, estructurades, amb publicació de cartells, impressió de cartells... És evident que hi hem d'anar cap a la professionalització d'això, que de fet existeix.
5: Sí, sí, sí.
1: La cartelleria és un gènere inclús artístic.
5: Completament.
1: I és això, que si és una cosa ja ben feta, hem d'anar cap als professionals del disseny
5: Correcte.
1: Gràfic, que ho fan molt bé.
5: I amics que tinc dissenyadors, es fiquen les mans al cap.
1: Home,
5: que... Més enllà de... Hòstia, m'estan traient la feina.
1: Ja.
5: És uau. Ho publica això en un puesto, en una administració pública. Déu-n'hi-do.
1: A més, mira... ens centrem en administració pública perquè és el que es ve al cap ara seguida, però les administracions tenen departaments de comunicació...
5: Clar. Sí, sí, sí.
1: Gent que en principi ha de saber de dissenyar.
5: Exacte, o
1: perquè
5: de publicar.
1: Perquè tot i així segueixen tirant de...
5: Sí, sí, sí. No, no, per mi és això, la tendència, no? O la moda ha passat per sobre de l'esperit crític. No?
1: Però també una mica allò de també passa per sobre de... Bueno, tira que tira, i si en 5 minuts ho tenim fet, sí, millor que dedicar-hi una setmana.
5: Sí, sí, sí. Sí. I que la IA, per mi, és ara mateix, fins i tot a la meva feina, és bàsica, vull dir.
1: No, sí.
5: Va perfecte per tenir... Hi ha una part de, per exemple, el disseny gràfic que no s'entén si no hi has pensat abans.
1: Ja.
5: La IA et dona 10.000 propostes abans de que tu comencis a dibuixar o a crear.
1: Sí.
5: Llavors, també pot ser... Vull dir, no és ja sí, ja no.
1: No, no, no, no. És aplicada, sí, o de quina manera podem, sí, aplicar...
5: I sentir una mica... que això m'han parlat moltes vegades aquí, és tenir una mica d'esperit crític.
1: Sí, per part de tots.
5: Exacte.
1: I saber diferenciar-ho. I torno a dir que si és a través de xarxes, doncs alguna entitat, alguna cosa que tira d'aquí, està bé, però no ens deixem enredar per grans campanyes publicitàries, sí, sí, estaments grans, cartells grans, o també els vinils, que estan molt de moda ara, els, sí, grans vinils, sí, que també molts estan fets amb intel·ligència artificial. Quan tirem de campanyes professionalitzades, sisplau, que se n'encarguin els, sí, professionals de fer-ho.
5: Més que res perquè hi hagi un ordre i una jerarquia i un... Ostres, m'haig de fixar moltíssim per saber quin dia és això, quina hora és això, clar, no sé de quin poble és, no sé de quina entitat, no? Tot és molt igual.
1: Clar. És el que deies tu, no? A nivell professional, si tu busques aquest punt de diferència, ho has de fer d'una altra manera, perquè si no desortiràs, dels altres. Si ets un ajuntament, si ets una empresa i vols, sí, una, sí, campanya, sí, atractiva... Surt d'aquí.
5: Completament. Perquè ara has de tenir la teva pròpia tipografia, que et reconeixi.
1: Exacte.
5: Vull dir, tots ens venen al cap les marques segons,
1: sí, sí, sí,
5: la tipografia basca, no? Que és mundialment conegut, sí, sí, això, sí, sí, vull dir.
1: Com això dèiem, que des de fa molts anys existeix l'art del disseny,
5: exacte,
1: gràfic, que el que he buscat tota la vida, sí, és justament, sí, sí, això, sí, eh?
5: Doncs així.
1: Bé, igual que la fotografia, com a gent podria ficar la fotografia...
5: Completament. Clar, etcètera. I a més que totes són les mateixes formes, tots són els mateixos personatges...
1: Sí.
5: Té un... Bueno.
1: Bueno, és un camí complicat, de dir,
5: sí, sí, sí,
1: hem de dir.
5: És això que parlem sempre, que una mica està bé, però sempre hi ha d'haver... Bueno, jo sóc molt romàntica d'això, però hi ha d'haver una part humana que és imprescindible.
1: Sí.
5: I que ha de passar un...
1: No, està clar. O marquem una mica les regles de joc per entendre'ns tots plegats, no? Cap on anem? A nivell de professió, de feines, de tasques... on marquem unes línies una mica entre tots, que ja imagina't com ha de ser això, no? de buscar un ordre, sí, entre tots, i a partir d'aquí a veure cap on va això, però si no, això és una selva, és una selva i ho està començant a ser.
5: Completament.
1: Això és real, eh? No estem, sí, fent, sí, intel·ligència, sí, artificial, eh?
5: No,
1: tu
5: no,
1: i jo, Maria...
5: De moment estem aquí, sí, sí.
1: No diuen que t'has de passar la mà per la cara i aquestes coses, o per parejar, per semblar que sigui real, eh?
5: Estem aquí.
1: Correcte, som reals i aportem aquestes seccions de televisió, sí, al Ventrell.
5: Sí, bastant d'opinió, eh, últimament.
1: Vull estar bé, no?
5: Sí, sí.
1: Bueno, a mi m'agrada molt, Maria?
5: Sí, sí, sí. Jo m'hi sento còmode.
1: Jo espero que sí. Mira, va tan bé, almenys per nosaltres, que ja ens hem menjat 10 minuts de secció.
5: Ah, mira, fixa.
1: Ho deixem aquí?
5: Perfecte.
1: Encara ens retrobarem, les properes setmanes amb més qüestions.
5: Molt bé.
1: D'acord? Gràcies, Maria. Que vagi bé. Escoltes Ràdio El Vendrell.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.

Les 11 i 4 minuts, les notícies ja actualitzades de la xarxa de comunicació local i que ens porten cap a aquesta tercera i última hora de programa. Gràcies per ser-hi i gràcies per continuar amb nosaltres a través de tots aquests punts i tots aquests canals. A través de la ràdio, aquest sempre és el més important, diria. A través del 107.1 de la FM, tot i que també ens podeu seguir per internet, una bona eina, a www.rtv-elvendrell.cat, no només per escoltar-nos des de qualsevol racó del món, sinó també recuperar tot el contingut que tractem de forma diària. I al mateix temps, a través de Televisió El Vendrell, això, en directe, com estem ara.

0: Hi ha també diferents activitats previstes i diferents zones reservades, com per exemple la zona de joc, la zona retro, una zona d'exposició i de venda, una zona indie on podeu trobar doncs, artesans i artesanes, il·lustradors i il·lustradores que es belluguen en aquest món del videojoc o del còmic i del manga, eh? Podeu seguir tot això a través del perfil d'Instagram de Joventut, que és qui s'encarrega d'organitzar aquesta edició i aquest saló des de Joventut al Vendrell. Així que si busqueu això, aquest perfil a Insta, Joventut al Vendrell, trobareu la referència també per Twitter o, si ho voleu, també per Facebook. Bàsicament són això, les propostes importants d'aquests dies, aquest cap de setmana, que hem anat explicant al llarg de la setmana. I l'agenda, que sempre és un pilar important del contingut d'aquest magazín.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Les 11 i 10 minuts en directe estem de ple ja aquesta tercera i última part de Calaixera. Avui que som divendres, teníem previst en principi anar en directe cap a aquesta secció ja habitual que fa ja un temps que ens acompanya a través de l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia a Tarragona, això per conèixer aquesta variant jurídica, legal, que a vegades ens aclapara una mica, però així, de manera explicada, senzilla i propera, tot és més fàcil d'entendre. Sembla ser que no ens podran acompanyar en directe per raons d'última hora. El que farem és bé recordar alguna de les seccions que ja hem portat a terme aquests mesos enrere i que justament persegueixen aquest objectiu, que és una mica buscar aquesta proximitat per la feina que fa el món de l'advocacia. M'agrada dir-ho així perquè això fa com presència important. Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona, amb una secció ja prou consolidada i crec que tots plegats ja li tenim allò a la mida bastant agafada. Geni Macià, com estàs?
4: Molt bé, molt contenta de retrobar-nos una altra vegada.
0: Fantàstic, doncs encantadíssims que ens acompanyeu. També amb aquesta premissa que ara deia, aquest objectiu d'informació de servei.
4: Sí.
0: Que és
4: allò... Que a més és molt útil.
0: Sí, jo crec que sí. Trencar molts ítems, s'ha de dir, trencar moltes barreres, molts tòpics, conèixer una mica més la vostra feina, la vostra professió, com a advocats i advocades, i sobretot això, aquests punts d'informació i del benefici de l'ajuda que pot comportar la vostra feina.
4: Exacte.
0: En definitiva, ni més ni menys. De fet, avui parlem d'un tema molt, molt concret. Clar, l'advocacia té moltes branques, moltíssimes, moltes especialitats, suposo que ho dieu així,
4: Sí.
0: I avui tractem una d'aquestes, que és també una de les més...
4: Més habituals.
0: Més habituals, sí. Que sí?
4: Jo crec que sí.
0: Va, ens representa, sisplau?
4: Sí. Geni, avui ens acompanya el Daniel Sánchez Sánchez. Ell és un advocat expert en temes laborals. I avui havíem pensat... Bueno, nosaltres la idea sempre és portar-vos temes que puguin ser de necessitat imperiosa, de la ciutadania, temes quotidianis, i...

0: en aquest sentit vaig pensar, ostres, el Daniel ens podrà explicar una mica com és un acomiadament, què passa si la nostra empresa ens fa fora, què hauríem de fer, quin tipus d'acomiadaments hi ha, quines són aquelles accions que són necessàries per poder enfrontar aquest procediment d'una manera adequada i no perdre els teus drets com a treballador.
1: Val.
0: També ens pot explicar el Daniel, de cara a l'empresa, quines són aquells inputs que també han de tenir en compte aquells petits empresaris, no? Parlant de l'altre vessant. I, bueno, el Daniel, pues, ja et dic, està especialitzat en dret laboral i crec que millor que ell no trobarem perquè Fantàstic. Ens pugui fer aquesta estoneta.
1: I tant que sí, Daniel. Molt bon dia.
2: Bon dia. Gràcies a totes i tots i gràcies per confiar en mi.
1: Fantàstic. De fet. A més, abans deies, és un atracament, això, eh? Sí. Jo sé que tant la Jenny com la Begoña busquen allò especialitzat, no? I especialistes en diferents terminis, i clar, aneu tirant del col·legi, de les amistats, dels contactes, en aquest cas, doncs suposo que la demanda ha anat cap al Daniel, que ens deia, ostres, no sé què passarà.
0: Sí.
1: Però ja veus que tot bé, Daniel?
2: Molt bé, molt bé. Molt bé. De moment, molt bé.
1: Bé. Això, parlem de dret laboral. Clar, la gran majoria hem de treballar, exercint una feina, un treball, no? Implica drets i deures, i una mica és això, no? El dret laboral que implica és una mica aquesta gestió, no? De drets i deures, no, Daniel?
2: Sí, podríem dir que aquí hem de ser una mica tècnics, no? L'ordre social, que és com es diu la jurisdicció, s'encarrega de molts assumptes, entre ells els que tenen a veure amb la seguretat social i també tot l'àmbit laboral.
1: Val.
2: Hi ha una part que són en l'àmbit del funcionariat, perdoneu, que sí que tindria competència en l'ordre laboral, i en la resta d'assumptes seria el contenciós administratiu. Però fonamentalment aquest ordre social s'ocupa dels assumptes que tenen a veure pels treballadors i les persones que són que estan rebent una prestació de l'administració.
1: Molt bé.
0: Vale? Exacte, és veritat.
2: Sí? És veritat. O sigui, aquest és l'àmbit, per això diem normal laboral i seguretat social, no? Per marcar de forma que ho entengui tothom quins són els assumptes que portem que duem a terme i que duem l'assessorament o la defensa jurídica.
1: Sí, sí, sí, està clar, sí? està clar. Sempre que en aquests terminis, no? I sempre que doncs, aquesta situació laboral arribi justament a un, no sé si anomenar-ho conflicte, o una situació X, pugui arribar a termes legals, suposo,
2: clar,
1: no?
2: Clar,
1: no?
2: La vida està plena de conflictes.
1: Sí.
2: I l'ordre laboral o en l'àmbit laboral són quotidians. Més s'ha de naturalitzar el conflicte a l'àmbit laboral perquè es tracta d'una relació humana en la que una persona contracta una altra i una persona posa a disposició la seva destresa, el seu treball, a disposició d'una altra, no? I allà poden sortir molts inconvenients i moltes discrepàncies que habitualment s'arreglen parlant i d'altres vegades no, i s'arriba pues, en primer lloc a la conciliació i després, si no es pot arribar a res més, a una judicialització del conflicte. No?
0: És important això, perdona, Pere, és important això que acaba de dir, perquè, i corregeix-me, Daniel, si m'equivoco, en els temes laborals i en aquesta jurisdicció social que comentava el company, la conciliació és una fase prèvia que, a més, està instaurada des de sempre.
1: Clar.
0: Ara, amb aquestes, que ho hem parlat alguna vegada, Pere, que amb aquesta llei orgànica ens obliguen a utilitzar un mètode alternatiu de solució de conflictes abans d'arribar al jutjat, pues amb la jurisdicció laboral ja existia.
1: És a dir,
0: sempre s'intenta evitar el procediment judicial i és un requisit obligatori en tots els procediments.
2: Bueno, pràcticament en tots els procediments...
1: Sí.
2: Ho determina l'article 64 de la llei reguladora de la jurisdicció social i, a part de quatre conceptes, pràcticament tots, perquè són quatre, vacacions, conciliacions, drets fonamentals, no sé si per aquí, perquè si no, però tots passen per una conciliació prescriptiva, no?
0: Això... Exacte, és que és obligatòria.
1: Val.
2: Respecte a la resta d'ordres, el MASC o aquests mitjans adequats de solució de conflictes ha estat com una bomba, no? Doncs en l'àmbit judicial, social, des de l'inici, està regulat amb una conciliació prèvia.
1: Ostres,
2: per què? Perquè s'entén que com es tracta d'una relació successiva, és a dir, una persona que treballa, imagineu, no?, que treballa 5, 6, 7, 8 anys, té la possibilitat d'arreglar aquest assumpte de forma, conciliar una solució de forma prèvia, que sigui un jutge o una jutgessa qui dicti una sentència per determinar quina
1: és
2: l'aplicació del dret.
0: Sí. És veritat que a vegades no ens ho pensem, però és curiós que en l'ordre laboral, vull dir, sempre ha estat així.
2: Sempre, del principi.
1: És curiós,
0: I és molt curiós, perquè nosaltres, els que, jo, per exemple, que jo no treballo, no opero amb aquesta jurisdicció, ostres, ara que ens obliguin sempre a fer aquesta prèvia conciliació o a intentar trobar una solució prèvia abans del judici, ens ha sonat, com ha dit el Dani, com una bomba. I no, els laboralistes és com, bueno, però és això comú, és així.
1: Sí. I una pregunta, perdoneu, no és el tema, ni molt menys, però de seguida amb el cap, suposo que a part de l'audiència també, que és quina és la posició dels sindicats en tot això? Perquè també té un pes important, sí, suposo, sí, no? Sí, sí. I moltes vegades també les negociacions, no? Ja sé que no és la qüestió ni és el tema, però de seguida ens ve al cap, no?, la figura dels sindicats.
2: Sí, bueno, tant dels sindicats com de les organitzacions patronals.
1: Val, d'acord, sí, no, també els hi tenia en compte, correcte.
2: Dient-ho jurídicament com a persones jurídiques que representen una col·lectivitat.
1: Val.
2: El dret del treball es pot distingir entre un dret col·lectiu i dret individual, sobretot quan hem de decidir quina acció hem de dur a terme. Per exemple, un conflicte col·lectiu té una persona jurídica, un titular, una persona legitimada per dur-lo a terme, i també té una altra persona legitimada a l'altre costat, que serà la persona demandada, no? La part actora, en aquest cas, el demandant, en casos de conflicte col·lectiu, aquí té la màxima... El màxim protagonisme són els sindicats, federacions, seccions sindicals, i també l'altra part, que no són sindicats, que és la representació unitària, que són els comitès d'empresa i delegats i delegades de personal. En aquest país tenim una doble representació, una sindical que està constituïda pels afiliats al sindicat dins de l'empresa, i l'altra, que seria com més universal, que seria la representació unitària. Aquests subjectes són els protagonistes de les reclamacions de caràcter col·lectiu.
1: D'acord. Està bé aclarir-ho.
2: Dit això, els sindicats tenen gabinets jurídics, que hi ha companyes i companys que treballen en aquests gabinets, que fan també accions individuals, òbviament.
1: Doncs jo crec que és bo aclarir-ho, Crec que és un punt important per poder conèixer una mica més, perquè la gran majoria, crec, tot i que es toca treballar la gran majoria 7-8 hores diàries, a vegades desconeixem justament aquestes qüestions jurídiques. Acomiadaments.
0: Vinga.
1: És el tema estrella que avui, sobretot, volem parlar, els acomiadaments. Que potser és el màxim conflicte que pots patir amb la teva empresa?
2: Clar, jo sempre dic, sí, és el màxim conflicte. Jo crec que és més dramàtic quan es pateixen accidents.
1: Val.
2: Sobretot de certa magnitud en el lloc de treball, no? Però de forma comuna és l'acomiadament seria... En aplicació d'un règim disciplinari, no, si parlem d'això, seria la màxima
0: sanció.
2: No? O sigui, en l'àmbit penal, quina seria?
0: Seria la condena màxima. Estamos hablando de la pena
2: correcte,
0: màxima.
2: Doncs això seria, l'acomiadament és la pena màxima, no? La sanció màxima que preveu l'ordenament per a en la relació laboral. Qui té la possibilitat, qui és el titular d'aquesta potestat sancionadora? Doncs l'empresari, l'empresària, ja sigui persona jurídica, una societat limitada, una societat anònima, una cooperativa o una persona física, com podria ser un autònoma o un autònom, ¿vale? Qui té aquesta legitimitat i qui té la potestat de sancionar és l'empresari, de forma genèrica. Però estem parlant d'una qüestió només, l'acomiadament disciplinari. Hi ha d'altres, com pot ser l'acomiadament per causes objectives, no? Seria una extinció del contracte per causes objectives, que tenim, ja sabeu, econòmiques, tècniques, organitzatives, productives...
0: Com, per exemple, Daniel, podria ser l'empresa no acaba d'anar bé, no? Per exemple, no té suficients recursos, es troba en una etapa, en una època, que no té gaires ingressos, i llavors, per qüestions econòmiques, decideix que ha de prescindir del treballador o la treballadora. Això seria una causa objectiva.
1: Objectiva.
0: Exacte. Després, una altra causa objectiva que podria ser que és bastant comuna, perquè aquí hi ha una cosa, i el Daniel jo crec que ens ho explicarà, a vegades hi ha una certa tendència, a veure com ho dic, pot haver-hi una certa tendència per justificar que hi ha una causa objectiva, però el transfors és una causa no objectiva. Quina diferència hi ha entre acomiadar d'una manera objectiva i d'una manera disciplinària, per exemple, o improcedent?
2: Bé, fonamentalment, per l'empresari o l'empresària, fer un acomiadament objectiu perquè existeixen unes causes, les que hem vist, suposa abonar una indemnització equivalent a 20 dies de salari amb un tope de 12 mensualitats.
0: Vale.
2: Això significa aquest acomiadament objectiu porta associada a una indemnització. Vale?
0: De diners.
2: Un acomiadament disciplinari no portarà mai associat una quantitat econòmica més enllà del que és la liquidació, el que coneixem com a finiquito, que seria allò que li correspon en aquell moment a la treballadora o al treballador perquè ho ha devengat, perquè ja ho té com a dret consolidat. Serien vacacions, no? Les vacances, perdó, serien també la prorrata de pagues extres, si no es té, doncs, la part proporcional de pagues extres i aquests conceptes o variables que existeixen fins al moment de l'acomiadament. L'acomiadament objectiu, per contra, té que és una situació que indemnitza el treballador o la treballadora amb una indemnització tassada, que són aquests, com a mínim, 20 dies per haver treballat amb un tope de 12 mensualitats. Aquí s'ha de dir, doncs, per l'experiència, que les causes han d'existir, vale? Perquè quin és el risc que pot tenir un empresari o una empresària quan inicia un procediment d'acomiadament objectiu que no té les causes o ben definides o no s'explica bé
0: o no les han desenvolupat bé, correcte, o no les han notificat bé al treballador, per exemple.
2: Sí. I això porta aparellat que aquest acomiadament, en comptes de ser objectiu,
0: sigui improcedent.
2: Serà improcedent.
1: Wow.
2: Vale? Serà improcedent. Hi ha unes regles de joc molt ben marcades que determinen que les coses s'han de fer des del principi bé, vale? Tant la comunicació com l'escrit, com la indemnització.
1: D'acord.
2: En aquest sentit, heu d'anar a parar sí o sí, deixeu el chat GPT i la intel·ligència artificial.
1: Bona recomanació.
2: Els graduats i graduades socials i els advocats i advocades perquè us facin aquesta feina.
1: Correcte.
2: D'assessorament, de preparament, de preparació de l'escrit i de gestió, en tot cas, de l'acomiadament objectiu.
0: Per les dues parts, és a dir, la nostra recomanació i dels advocats és per les dues parts. És abans de fer un acomiadament, o si et trobes en una situació en la que has de fer alguna gestió amb els teus treballadors i treballadores, sempre és necessari aquest assessorament, perquè després això pot desenvolupar en un final moltíssim més tràgic i en perdre més diners. I si ets el treballador o la treballadora que reps alguna notificació de l'empresa, de la mateixa manera, el nostre consell és anar immediatament amb l'advocat, a un professional que exerceixi aquest tipus de jurisdicció. Perquè després hi ha una altra història, que és que tenim un temps determinat. Si jo sóc un treballador i una treballadora que rebo una carta que em diuen que m'acomiaden, bé per situacions objectives, perquè m'han posat una sanció, perquè no he complert amb les obligacions de l'empresa, perquè he disminuït la meva capacitat i les meves tasques ja no donen el rendiment que estava pactat. És a dir, jo rebo aquesta i quants dies tinc? Què puc fer, Daniel?
2: Doncs molt bona pregunta.
0: És que és molt taxant.
1: Sí, tant i tant.
2: Perquè hi ha coses que tenen un termini, un plaç, no? Un any, que seria una reclamació de quantitat, no? Em deuen diners. Fins a quan puc? Doncs un any, no? Però en el cas de l'acomiadament és un procés especial, no és un procediment ordinari.
1: I
2: en el moment que es rep, en aquest cas estem parlant del treballador o treballadora, és 20 dies hàbils per iniciar l'acció d'acomiadament. I en aquest cas sí que estem obligats a passar sí o sí per la conciliació. Com es tracta d'una sanció, només aclarir, no podem anar. En l'àmbit de la conciliació a Catalunya tenim el Tribunal Laboral de Catalunya i el Servei de Mediació i Arbitratge de Catalunya, que és una entitat depenent de l'administració, que és de la Generalitat de Catalunya, del Departament d'Empresa, en aquest cas, I llavors, com que es tracta d'una sanció, forçosament haurem d'interposar la papereta de conciliació davant del Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació. No podrem anar al Tribunal Laboral de Catalunya perquè no gestiona sancions. Gestiona tot tipus de conflictes laborals, però la sanció no.
0: Vale.
2: D'acord? Vale?
3: Val.
2: Tenim 20 dies. Llavors, si tenim 20 dies, si hem de ser mals treballadors, si hem d'argumentar per què ens oposem en aquesta, a aquest acomiadament, doncs, de nou, eh? Deixa'm el ChatGPT, la IA i el Gemini Pro i tot el que vulgueu i no, aneu a un company o una companya, graduat o graduada social, advocat o advocada, perquè facin la seva feina i tingueu garantia jurídica, aneu ben encaminat.
1: Altra vegada defensem un petit apunt sobre això, és a dir, sempre una trucada, un correu, una pregunta, una consulta, que no pateixin, que no us hi cobrareu per un primer contacte.
0: Exacte.
1: Això és bo, sempre adreçar-se...
0: Al final, si tu t'has de gastar 50 o 60 euros en fer una consulta, això pot esdevenir en que et puguis quedar sense cap indemnització, que puguis recuperar la teva feina, o pel contrari, si ets l'empresari et pots estalviar molts diners.
4: Està clar.
0: Vull dir, al final... És un esforç econòmic molt, molt, molt reduït, sí, que et pot aportar moltíssimes avantatges.
1: Correcte.
0: O evitar molts perjudicis.
1: Evitar altres mals de caps, això. Sí. I justament això, però una consulta, una primera trucada, problema, doncs, mira, vine, en parlarem, vine al despatx, i llavors és un altre procediment, però aquell primer contacte, en aquella primera trucada, em podeu ajudar cap on puc anar. Això és fàcil de fer.
2: Bueno, sí, en definitiva. En aquest cas, com que parlem d'una qüestió estrictament econòmica, doncs s'ha de saber que en l'ordre social existeix el tema de justícia gratuïta sense tenir en consideració els ingressos.
0: Això també és molt important.
1: Imagina't. Sí, sí,
2: què
1: sí.
2: Passa? Que, això què significa? Hombre, si no tens diners, no? Si no tens diners o prou diners o no tens la possibilitat o la seguretat jurídica, això sigui un èxit, doncs... A banda de tot això, la qüestió és que tens a disposició...
0: Un advocat d'ofici, un advocat d'ofici...
2: que farà sí la seva feina amb tota la professionalitat i sense cost
0: per al treballador.
1: També en aquests casos, que a vegades també sempre associem a les pel·lícules i a l'advocat d'ofici els crims i els delictes, també existeix.
0: Sí, sí, de fet existeix, és molt important el que ha dit el Daniel, perquè existeix sense que revisin els requisits econòmics. Uh-huh. Normalment, i ara no vull equivocar-me, però... podem accedir al torn d'ofici i a la justícia gratuïta, però tu, la Generalitat, l'administració, t'exigeix que tinguis uns ingressos mínims, no? Perquè si no,
2: molt baixos,
0: no té gaire sentit, sinó, al final, pues, si tu tens una cobertura jurídica, tu tens uns ingressos alts, pues, et pots beneficiar de la justícia privada. Llavors, amb les víctimes de violència de gènere, amb temes de menors i amb la jurisdicció social, aquests requisits econòmics per concedir-te a aquest advocat o a aquesta advocada del torn d'ofici, no existeix aquest paràmetre. Vull dir, per què? Perquè és una jurisdicció que sí o sí necessitaràs consell. Al final, el treball, no?, i aquestes relacions laborals, jo crec que formen part d'uns drets fonamentals. Vull dir, perquè et permeten desenvolupar la teva vida d'una manera digna. I llavors és molt important a realitzar la teva feina en condicions dignes
1: I tant.
0: I poder reivindicar els teus drets com a treballador o treballadora.
1: Està clar.
0: En aquesta sintonia, l'administració pública considera que has de tenir un assessorament sí o sí.
1: Sí, està clar.
2: Deixeu-me precisar, perquè també ens oblidem de vegades, que aquesta justícia gratuïta és per treballadors, treballadores i persones que són perceptores d'una prestació.
0: Exacte, també, que no se'ns oblidi.
2: I estem dins de l'ordre.
1: Sí.
2: I ara, diguem-me, deixeu-me fer una altra apreciació, que sempre sembla que ens oblidem, però no és així els autònoms i les autònomes, són treballadors i treballadores.
1: És veritat.
2: Vale? Què passa amb els autònoms? No? Doncs, bueno, quan tenen un problema perquè són que reben una prestació, tenen dret també a la justícia gratuïta.
1: Val.
2: I també en el cas que siguin TRADE, treballadors autònoms dependents econòmicament, que són treballadors que autònoms que treballen més d'un 85% del seu treball, ho fan per una única empresa, també tenen dret a la justícia gratuïta.
1: Això està bé, està bé.
0: Això és important.
2: És a dir, aquesta diferenciació, és a dir, bueno, l'autònom pot tenir un problema amb una altra empresa, amb la que treballa. En condició de pares, no? Entre pares no és la justícia, l'ordre social... serà en tot cas el civil o el mercantil.
0: Exacte. Uh-huh.
2: Però quan es tracta d'un treball autònom que fa més d'un 85% de la seva activitat per un empresari que té aquesta qualificació. Entrada, també té la possibilitat d'anar a l'ordre social i té la possibilitat d'accedir a la justícia gratuïta.
1: Perfecte, vale? Molta informació, m'agrada això, molta informació pública, i tant que sí. Tornem als acomiadaments, també, això, a vegades tirem això, d'aquests tòpics o d'aquest imaginari col·lectiu, no? I els acomiadaments, a mi, també de seguida em ve al cap, que és allò, la carta d'acomiad, no?
0: Sí, sí, bueno, i és que és així, eh?
1: Existeix, eh?
0: Sí, sí,
1: i també veig que hi ha com un debat, i que per xarxa s'alimenta molt aquest debat de si hem de signar o no aquesta carta d'acomiadament, aquest tipus de qüestions, més, no? Més, no? Aquesta funció, més o menys com l'hem d'entomar, Daniel?
2: Sí, és, no existeix en l'àmbit jurídic cap debat entorn a aquesta qüestió. Per molt que hi hagi...
1: És a xarxes, és a xarxes.
2: TikTok, xarxa, Facebook, LinkedIn, no, però que volen aquest tema.
1: Sí, sí.
2: No, la qüestió de la comunicació és una comunicació. És un acusament de rebuda. La signatura és un acusament de rebuda. Ara, que diem, com que de vegades hi ha escrits que poden posar alguna qüestió que el treballador o treballadora en aquell moment no pot arribar a comprendre, si no ho tens clar, has de signar no conforme
0: i
2: òbviament,
0: ja
2: posar la data. La data sempre s'ha d'acompanyar no conforme, i nosaltres recomanem, i la data. Per què? Perquè
0: la data és importantíssima.
2: Amb els nervis pot,
0: més que la signatura.
2: Sí, una carta que diu que un acomiadat fa 20 dies, no? I tu estàs signant no conforme, bueno, i se t'ha passat el plaç aquell,
1: clar.
2: Que, o estàs amb un plaç molt, un termini molt, s'ha escurçat de forma significativa. Llavors, no conforme i la signatura, amb una qüestió de, primer, sobretot la data, sobretot per la data, però no perquè tingui cap valor jurídic la signatura, perquè en principi és un acusament de rebuda.
0: Clar, tu estàs firmant conforme t'han notificat i has rebut. No vol dir que estiguis firmant el que el contingut
1: ha
0: acceptat. Això és exactament com quan et fan la lectura de drets en l'àmbit penal. Quan a tu et fan una detenció i es produeix una detenció, aquell primer contacte amb els cossos policials, et fan una lectura de drets que és obligatòria i constitucionalment garantida. I hi ha un moment que et diuen, ¿le han comunicado a usted el motivo de la detención? Sí. ¿Está usted conforme? No, pero conoce los hechos por los cuales se les han detenido. Sí, això és exactament el mateix. Sé por qué me han detenido, lo cual no quiere decir que yo esté conforme con lo que me estáis indicando.
1: Val.
0: Això és molt important. Però sí que és veritat que jo m'he trobat a vegades algun client, alguna amiga o algun amic que em diuen, pues, ¿qué hago? ¿Firmo o no firmo? Bueno, pues... Fecha, firma i no conforme. Listo, sempre.
2: Bueno, imagina't que sí, que estàs conforme, doncs signa, no passa res.
1: Val.
2: Però si no tens clar aquell, en aquell moment, perquè no tens assessorament de la representació unitària o de la secció sindical, en aquell moment no hi ha algú, ningú, doncs firmes, sí, sempre la data i no conforme. Ja.
1: D'acord.
2: Però no és cap acte de... no és un acte de rebeldia, ni...
1: No és, ni hi ha res amagat al darrere, ni res implícit. És bo saber-ho, també.
0: Una pregunta, Daniel. La majoria... segons la teva experiència, perquè jo no em porto aquest tipus de procediments, però podries afirmar que molts d'aquests procediments, molts d'aquests acomiadaments, no arribeu a judici i els acabeu pactant?
2: Bé, què passa aquí amb l'ordre social?
0: És que a mi em
2: dóna
0: la sensació de que hi ha un percentatge bastant alt de pactes, eh?
2: Ara diré una qüestió tècnica, no?
1: Vinga.
2: O teòrica o de filosofia del dret, no? El dret social és tuitiu. És a dir, què significa això? Que pretén... arreglar o posar a dues persones que estan en una clara asimetria empresa, això en la teoria ja sabeu que
1: després tot es complica,
2: empresa, treballador o treballadora en una asimetria de poder, perquè el poder de direcció, el poder sancionador ho té l'empresari, el treballador posa a disposició, vale? El dret és intuitiu perquè protegeix els drets fonamentalment del treballador, vale? L'empresari ha de complir una sèrie de qüestions i el treballador quan no veu que no s'acompleixen acudeix a inspecció de treball o a la jurisdicció social. Què passa aquí? Clar, si les coses estan mal fetes o si al final es tracta d'un acomiadament que sí o sí acabarà, pues, s'acaba conciliant en els termes que haurien de ser els termes d'una sentència en l'àmbit del servei de mediació, arbitratge i conciliació.
0: Clar.
2: Per això són tan importants aquest àmbit de conciliació i per això jo dic moltes vegades que la resta d'ordres de la jurisdicció s'han socialitzat en el sentit que s'han... ara tenim un masc, no? I la gent... és una revolució perquè encara no saben per on tomar.
1: Clar.
2: Des de l'ordre social, perquè des de tota la vida tenint aquest...
0: Conciliant, sí.
1: Sí, clar, que és una part és important.
2: Això significa que estalvies molts diners, no només a l'àmbit públic, no? Perquè un judici és molt car per sí. l'àmbit públic,
1: sí.
2: funcionaris de la justícia, jutge, jutgessa, lletrat de l'administració de justícia, auxiliar... Bueno, hi ha molta gent.
0: És un desplegament de recursos. D'un
2: judici. I si fas això, no només estalvies diners a
0: l'administració,
2: que seria secundari, sinó que estalvies molt patiment a les parts perquè acaben d'arribar a un acord i això ja és un èxit per les parts.
0: Perquè, a més, un judici per acomiadament aquí al Partit Judicial de Tarragona, hem de dir que a Vendrell no tenim jutjats de la jurisdicció social, no. És a dir, acabem a sempre a Tarragona per competència de territori, que estem trigant any i mig, dos.
2: Sí, clar, ara mateix.
0: Clar, a tu et fan un acomiadament, t'acomiaden, no hi ha manera d'arribar a cap pacte, des de que s'interposa, es fa l'intent de conciliació. Aquest intent de conciliació és frustrat, es presenta la demanda i en citen per a judici, potser han passat dos anys.
1: Clar, és molt de temps.
0: És molt de temps, és... i a vegades pues, sí que és veritat que... Tenint en compte aquest factor, dius, bueno, pues potser a vegades és millor pactar.
1: Sí.
2: No, no només això del temps. També hi ha la possibilitat, perquè aquí, sabeu, tenim dues parts, eh? Tant l'empresari com el treballador.
1: Sempre.
2: Fan una defensa dels seus drets. Vale? No, aquí no hi ha una part bona, part dolenta.
1: No.
2: Aquí tenim dues parts que
1: correcte.
2: Han tingut un conflicte
1: sí.
2: i van arreglar-ho per una via. I la via de conciliació permet arreglar-ho d'una forma molt més econòmica que el judici, molt més econòmica, no només per l'àmbit públic, sinó també per les conseqüències, no? Si parlem, estem centrats molt en l'acomiadament disciplinari, no? Però també l'objectiu, si les sentències de nulitat, que aquell acomiadament té unes altres qüestions que estan relacionades amb els drets fonamentals, aquella sentència portarà no només la condemna en readmissió, sinó tot el salari de tramitació deixats de percebre pel treballador.
0: Això és un mineral.
1: Més són molts diners.
2: Una indemnització, per tant, si pots judicis. Llavors, clar, la conciliació és una eina fonamental en l'àmbit laboral.
1: Jo crec
2: que s'acabarà convertint en una eina fonamental en la resta de...
1: En qualsevol.
2: En el civil i en el mercantil, no? Però...
1: és lògic, sí.
2: També ho dic perquè com que sóc mediador...
1: Sí. Però perquè estàs molt avançat i és el teu dia a dia, és lògic que sigui així.
0: És que els mediadors tenen una altra visió.
2: És veritat, és una altra visió
0: i és una altra vocació.
1: Sí. Està clar. Això, aquests acords poden arribar a ser, no? Suposo que econòmic, pactats en qualsevol tipus d'espècie, no sé com anomenar-ho.
0: Normalment són econòmics.
2: Sí, no, però els acords poden ser de tota manera.
0: I poden ser de tota manera.
2: Perquè imagineu que és un comitè d'empresa que vol fer una reinterpretació d'un article perquè...
1: Del comitè pel fiscal.
2: Els acords, què passa? Que aquests acords el que tenen és valor de cosa jutjada, vale? Valen igual que una sentència.
0: Com una sentència.
2: I tenen valor executiu, és a dir, si algú no vol complir-ho, té darrere... al seu jutjat del social, bueno, ara mateix la secció de o la plaça dins del jutjat d'instrucció de la secció social de Tarragona, en aquest cas, que farà complir aquell acord.
0: Sí.
2: O sigui que els acords no són paper mullat.
1: Són
2: títols executius
1: amb tota la seva
2: força.
1: També quan es pacta una reincorporació, no? Quan es dictamina que l'acomiadament ha sigut improcedent,
0: ha sigut nul,
1: fa que a seguida reincorpora aquest treballador, que també és un fet estrany, no? Per exemple, una sentència de dos anys, per exemple, i dos anys després has de reincorporar aquest treballador. Clar,
2: havent pagat salaris de tramitació, cotitzacions
1: imagina't,
2: no és la millor solució, no?
1: Ambient laboral, suposo, no? Que també, clar, és a dir, reincorporar una persona que ha tingut un conflicte jurídic, doncs jo crec que fa que l'ambient a la feina no sigui el més adient, també s'ha de dir, eh?
0: També s'ha de dir.
1: És així, eh? És a dir, si el jutge, jutgessa dictamina que hi ha...
0: que hi ha hagut una nulitat...
1: S'ha de reincorporar.
0: S'ha de fer la readmissió, sí o sí.
1: I ja està, eh? I a partir d'aquí l'empresari o l'empresa...
0: L'empresària té un problema.
2: Clar, no, a partir d'aquí ja és molt més tècnic. Jo deixaria aquí el tema perquè és molt més tècnic el tema de nul·litat.
1: Està clar, està clar.
2: Però el que hem d'entendre és que es deriven 2 anys de conflicte, o sigui, un conflicte es podria arreglar en conciliació, es deriva en un conflicte que pot acabar 2 anys després d'una sentència que no sigui favorable.
1: Per això, la prevenció sempre és el millor cas, la informació, estar ben informats.
2: Això no vol dir que una empresa o una empresària o la seva representació tingui absoluta certesa de que està fent el que toca.
0: Exacte.
2: I per aquesta qüestió la conciliació serveix per quan existeix possibilitat d'arribar a un acord, diguem, 2 parts ho veuen. No, tampoc no pensem que la conciliació és una qüestió en la que el treballador o la treballadora va sempre a escurçar els termes per obtenir una resolució positiva. No, es tracta d'un moment en el que, si existeix la possibilitat de fer una conciliació i les parts ho volen, podran arribar-hi a aquesta conciliació. I, si no, doncs hauran de seguir el següent pas, que serà la judicialització i anar al jutjat.
1: I anar al jutjat, finalment. Vale? Que esperem que no. Que tot es pugui arreglar abans, eh? Intueixo, encara que vosaltres treballeu, però...
2: Des del punt de vista deontològic, en l'àmbit de l'advocacia, nosaltres hem de recomanar sempre intentar arribar a un acord per la via de la conciliació.
1: Perfecte.
2: És un deure dels advocats i advocades intentar que aquesta solució derivi, es pugui, si es pot, no forçar.
1: No,
2: si hi ha possibilitats.
1: Exacte, si és possibilitat de fer-ho.
2: Esgotar les vies de la conciliació.
1: Almenys l'oportunitat de poder fer-ho. Genial. Hem escarbat, res, jo ho sé, soc molt conscient, només allò la crosteta inicial de lo que és el món laboral, que és amplíssim, com molts altres.
0: A més és molt interessant, el tornarem a convidar.
1: I tant, que vingui
2: serà un plaer tornar-hi.
1: Fantàstic, que no estigués en contacte amb la casa. Familiarment parlant. Gràcies per venir, Daniel, de veritat. Això, com deia la Jenny, t'esperem en qualsevol altra secció. Moment, t'ho dic, són elles les que manen, la que decideixen. Per la meva part, encantadíssims que tornis a venir. Tu, o qualsevol especialista que ha anat passant per aquí, també s'ha de dir. Jenny, gràcies, de veritat.
0: Gràcies a tu, Pere.
1: Fins ben aviat.
0: Fins aviat.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.

0: Sintonia de participació en aquesta estona final i aquests darrers 15 minuts que ens portaran això fins a les 12. 977-15-70-69, telèfon sempre de directe, aquest telèfon que ja està operatiu a disposar, 977-15-70-69, o podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101. Bon dia.
1: Bon dia, estimat.
0: Maria Dolors, què dius?
1: Oh, carinyo, què tal?
0: Com va això?
1: Molt bé. Com que ha hagut dos dies que no he pogut parlar amb tu, ahir perquè era... estava al carrer, no?
0: Ahir? Sí, ahir fèiem programa des de la Fira de Salut, sí.
1: Sí, i l'altre dia tampoc vaig poder jo, doncs pues, bueno, avui sí, eh?
0: Vinga, perfecte.
1: Per desitjar-te bon cap de setmana, sobretot.
0: Gràcies.
1: Sí. Mira, em poses el Miqui Núñez?
0: Sí.
1: Estàs en el meu cap.
0: Vinga, Miqui Núñez.
1: Sí.
0: Estàs al meu cap. Molt bé, doncs la busco de seguida.
1: Bueno, estimat, el dilluns ja farem cuina.
0: Vinga, exacte, sí, sempre sempre dilluns, amb el mador, sí, sí, sí.
1: I ja farem sorteig i tot.
0: Això mateix.
1: Molt bé, carinyo.
0: Molt bé.
1: Molt bon cap de setmana.
0: Gràcies, igualment.
1: I petonets i abraçades, eh?
0: El mateix, el mateix.
1: Vale.
0: Bon cap de setmana. Adéu, Maria Dolors. Adéu,
1: adéu. Adéu, adéu, adéu.
0: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, carinyo.
0: Ei, Montserrat, què tal?
2: Hola.
0: Què dius, com estàs?
2: Bé.
0: Sí, tot bé?
2: Sí, sí, sí.
0: Bé, me n'alegro.
2: I tu, com
0: bé,
2: estàs?
0: Bé, també, la mar de bé, eh, sempre.
2: Molt bé, però sí. Vaig massa fosc.
0: Sí. Eh? Ja saps que tinc tendència, tinc tendències colors foscos, ja, no sé per què.
2: No sé per què?
0: Bueno, mira.
2: No sé per què vas tan fosc.
0: No sé, més, mira, de sempre, eh? Que ja ens reia, ja ho sento de fons que... Res, home, res, que pregunti el que vulgui.
2: Molt bé. No renyen, eh?
0: Ja, per això ja ho sento, no? Cap problema, ja patiu, no patiu. Molt bé, doncs vale, buscarem alguna carinyo. Cançó ben xula, si et sembla, val?
2: Vale, no sí? Carinyo,
0: molt bé.
2: Un bon fin de setmana.
0: Gràcies, igualment.
2: Vale,
0: adéu. Adéu, adéu,
2: adéu. Adéu.
0: Doncs va, ja tenim això, aquestes primeres dues trucades, peticions musicals i dedicatòries, que ho farem de seguida. Mentrestant, recordant això, aquests punts de contacte, 977-15-70-69, missatge de WhatsApp 686-101-101. I anem cap a aquesta... primera cançó que ens demanava la Maria Dolors, el gran Miqui Núñez. Dins el meu cap.

0: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: I aquesta parla amb Montserrat, que sé que li agrada, us agrada molta part de l'audiència, i és que justament ha coincidit que ara el mes de juny, ho haureu sentit, doncs hi haurà la visita del papa Lleó, que ve a Barcelona i aquestes coses. I de fet, bé, amb una missa que crec que es farà a l'Estadi Olímpic, es tornarà a cantar en directe aquesta cançó que sona, aquesta cançó de Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat, així que es cantarà en català davant del papa Lleó. Així que, bé, això, com que sé que li agrada la Montserrat i a tots plegats, aquí està.

0: Escoltes Ràdio al Vendrell.
1: Tu fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt.
2: I aquesta és una de les darreres cançons d'en Joan Dausà, amb aquesta sonoritat tan especial. La cançó que ja mica en mica ens perfila a la recta final de programa, i de fet serà ja la cançó que ens ajudarà a acomiadar-nos, a desitjar-vos un molt bon cap de setmana i a donar-vos les gràcies per ser-hi i per compartir tota aquesta estona. Dilluns, a partir de les 9, més ràdio, més calaixera i més ganes d'això, d'estar amb vosaltres. Que tingueu bon cap de setmana. Adéu-siau.